0: informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: Hi ha qui també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Escoltes, ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units dona la guerra per acabada i afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. Els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump. Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada. A més, el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga a aquesta hora al voltant dels $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet a un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any.
1: El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor. S'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació.
3: Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passa en factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
1: Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per a la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el 30 de juny.
3: Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela, vicepresidenta de la taula del tercer sector.
4: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
3: Les entitats també al·leguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes i que la bretxa digital i les barreres lingüístiques estan alentint el procediment. Com a nota positiva, posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de les administracions.
1: Esports. Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. I des de les 4 de la matinada es juga en el mateix grup el segon partit de la competició. Corea del Sud i República Txeca empaten a 0 a la mitja part.
3: A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamin Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. Sobre futbol encara, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
1: El Barça de bàsquet és ara victòria només de la final de la Lliga ACB, els de Xavi Pascual, guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el Laguna Tenerife. El segon partit, victòria blaugrana per 97-89. Avui divendres, a les 8, la penya intentarà igualar la seva eliminatòria contra el València després d'haver perdut per la mínima el primer partit.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Ferencváros als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
1: I al circuit de Catalunya aquest cap de setmana s'hi disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3.
0: Fins aquí les notícies. La 5

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 12 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que arriben dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus i la calor s'intensificarà durant el cap de setmana. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia,
0: matiners. Com estàs?
1: Doncs bé, una mica dormideta, però...
0: Adormideta? Sí, que fas cara de son.
1: Sí, una mica cara granoteta.
0: Que has dormit poquet.
1: Poc, poc.
0: I això?
1: Perquè hi havia molts mosquits.
0: Que no tens els aparellets aquests...
1: Sí, però s'ha acabat el líquid i llavors he de renovar. Això sembla un ogro.
0: Potser és el mosquit que està dormint ara sobre el teu coixí. Escolta'm, no subestimis el poder d'un mosquit. Lara García, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui és un dia gros.
0: A veure, què passa avui?
2: Perquè avui fa 40 anys Mario Casas.
3: Ea! Sí, tu!
2: És que ens fa molta gràcia aquest tall.
0: Molt
2: és boníssim.
0: Bé. Si tu et fa gràcia...
2: És un tall de 3 metres sobre el cielo.
0: Ah.
2: Quan coneix a la Babi, la protagonista, el primer que li diu és això. Li diu, fea! I la Marta i jo sempre ens ho diem.
0: Molt bé.
2: Ah,
0: informem a l'audiència d'aquests darrers, que està molt bé.
2: I baixant per les escales m'ha dit, avui tinc una sorpresa.
0: Ah, veus, que veus que sorpresetes. M'encanta,
2: m'encanta. I celebrem que fa 40 anys Mario Casas amb una cita seva que diu,
0: sí
2: que puc equivocar-me, però prefereixo arriscar-me.
0: S'arrisca a vegades fins que puja el pa, Mario Vaquerizo. Àlex Bosch, bon dia.
4: No,
0: bon
4: Mario Casas.
0: Mario Casas.
5: Mario Casas. Mario
0: jo pensava,
5: Casas.
0: Jo m'he quedat amb Mario Vaquerizo.
5: Home, Vaquerizo
0: que...
5: té més de 40 anys, eh?
0: Tinc d'espera, jo també.
4: Bon dia.
0: Sí, sí, és que ara pensava, dic, aquesta pel·lícula, dic, Mario Vaquerizo, aquesta pel·lícula. Bé, doncs ja tenim el dia fet. Li donem corda al final de la setmana amb un artista que ha aconseguit ficar-se al públic a la butxaca gràcies a les seves lletres sinceres, amb una sensibilitat artística brutal i, sobretot, amb un enorme compromís social. Engeguem els matiners, no ho farem ni amb Mario Vaquerizo ni amb Mario Casas, sinó que ho farem amb ella, amb Rosalén.

0: va fer l'any 1986. La seva música combina estils com el pop, el folk i la cançó d'autor, i sovint aborda temes relacionats amb els drets humans, la igualtat, la memòria històrica i les emocions personals. De fet, entre les seves cançons més conegudes cal destacar La Puerta Violeta, convertida en un símbol de la lluita contra la violència de gènere, o aquesta mateixa, Vivir, al costat dels Estopa, que transmet un missatge d'esperança i superació. Un aspecte que la fa especialment singular és la presència habitual de la intèrpret de llengua de signes, Beatriz Romero, als seus concerts, fet que contribueix a fer la música més accessible per les persones sordes. Rosalén és molt més que una cantant, és un artista que utilitza la música com una eina per emocionar, conscienciar i construir una societat més justa i inclusiva. Aquesta setmana recordàvem a Pau Donés i el seu Viure és urgent, i avui acabem la setmana amb més ganes de viure gràcies a aquest artista que avui bufarà un número rodó, perquè avui en fa 40. És divendres i només us podem dir a viure, que la vida són dos dies.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem l'últim programa de la setmana, 5 del matí i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, pendents del Mundial a aquestes hores.
2: Home, sí, tenim un interessantíssim República Txeca, Corea del Sud.
0: Estic enganxadíssim.
2: Estem a la redacció treballant, però amb un ull posat. El partit 0-0 de moment, si no ha canviat el marcador, no el tens ni posat, Canalies.
0: El tinc aquí a l'ordinador. Treballant, sí. Perquè a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què passarà avui?
2: Doncs més enllà d'explicar-vos el resultat final d'aquest interessantíssim partit. No és veritat, no l'estàs veient, ja ho sabem. Va, doncs mira, analitzarem els detalls de l'últim que ha dit Donald Trump sobre la guerra d'Iran, que diu que s'ha acabat, però Iran diu que encara no. Per tant, ja se sap que en una guerra haurien de dir els dos.
0: Sí, estaria bé.
2: I demostrar-ho. Després també anirem a Belfast, on la nit ha sigut tranquil·la després de dies d'aldarulls. En parlarem amb el Quim Olivares i amb el Sergi Pardos, que és assessor de migracions del Regne Unit. Després parlarem de les mesures que prepara el govern per resoldre o per intentar que es redueixin el nombre de tirotejos després del que va passar l'altre dia. I després també tindrem l'Albert Om, que ens analitzarà 5 coses que ens deixa la visita del Papa.
0: Ui!
2: Ja saps que ella amb la seva mirada sempre està bé. A un quart d'onze, el dilema.
0: Ai, a veure, avui, a veure.
2: Gent de Pineda i Àngel Llàcer.
0: Què passarà?
2: Hem d'estudiar la nostra vocació o una carrera que sabem que ens faci guanyar diners.
0: Ah, que interessant. I més en aquests temps que corren.
2: Ui, tant.
0: Bona pregunta, veurem també què diuen els oients.
2: Ah, exactament. Després a les 11, entrevista Joan de Usà.
0: Home!
2: I les recomanacions del cap de setmana, i ja està, els temes pendents, el concurs pendent per guanyar 200 euros i cap de setmana.
0: Pobre Joan, inevitablement sempre que me'l trobo de cara, m'imagino Joan de Usà el dia que es va llançar, que es va tirar a l'escenari a Madrid.
2: Per un dia que va caure, pobre.
0: Per un dia que va caure, però aquesta imatge és memorable. Segurament, potser... Deusà ho torna a recordar aquest matí a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí, arrencant els matiners d'aquest divendres. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada és notícia la cantant i actriu Ariana Grande.
0: Què ha passat?
3: Està molt enfadada amb el compte oficial de la Casa Blanca a TikTok. Jo no sabia que tenia un compte oficial la Casa Blanca.
0: La Casa Blanca té de tot.
3: Doncs mira, ho expliquem. Resulta que fa dos dies aquest compte, que bàsicament és una eina de propaganda de Donald Trump...
0: No ho diguis, quina sorpresa! Pensava que era una cosa més... més polite, més...
3: Doncs no, absolutament això, bastanta porqueria. Va penjar un vídeo per enaltir les bondats de la seva política anti-immigració, en què apareixien agents federals detenint i emmanillant persones mentre sonava aquesta cançó. Això es diu bye, és a dir, adeu, i il·lustra com es va fent fora del país els migrants que no tenen els papers en regla. Algú ha advertit Ariana Grande que ha entrat a TikTok i ha escrit un missatge als comentaris d'aquesta publicació on demana a la Casa Blanca que no faci servir més la seva música en els seus vídeos, especialment si, com és el cas, mostren una actuació que defineix com a bàrbara, inhumana i atroç. A més, segons l'agència Reuters, l'equip de la cantant està estudiant com aconseguir que la cançó sigui retirada d'aquest vídeo. De moment, ho hem comprovat ara fa un moment, i continua allà mateix amb la mateixa cançó. El compte de TikTok de la Casa Blanca també li ha respost, ha vist que era Ariana Grande, i ha respost, li ha dit que defensen, continuaran defensant la seva política migratòria, i ha afirmat que el que és bàrbar, inhumà i atroç són els immigrants que han comès delictes greus contra ciutadans nord-americans. És a dir, que no tiren enrere. Ariana Grande sempre s'ha mostrat molt crítica amb la ideologia de Trump i fins i tot públicament ha criticat el dirigent de la Casa Blanca.
0: A més, és que és increïble perquè des de la Casa Blanca defensen la política d'immigració de Donald Trump i el que està criticant Ariana Grande és que utilitzin la seva cançó, és a dir, que la Casa Blanca tira cap un costat i l'altra va cap a l'altre. Però molts artistes al llarg de la història s'han mostrat contundents i sobretot prohibint que les seves cançons s'emetin en campanyes electorals. Sí, Exactament. Vull dir que hi ha hagut altres casos. Esperem, doncs, que la Casa Blanca no faci com sempre, que és el que li dona la gana, i li faci cas a Ariana Grande.
3: De moment ho està fent.
0: Gràcies, Àlex. Va. Fins ara. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives com la que han tirat endavant a diversos hospitals de Malawi, un dels països més pobres de l'Àfrica. Es tracta del projecte Impala, un sistema de monitorització amb intel·ligència artificial per detectar de manera prematura el deteriorament dels pacients hospitalitzats i reduir així la mortalitat infantil en centres sanitaris que no tenen gaire recursos. Tot plegat per donar un cop de mà a metges i infermers i que així puguin actuar abans que sigui massa tard.
0: Bones notícies per arrencar aquest divendres 12 de juny fent els matiners de Catalunya Ràdio. Acabem d'arribar a un quart de sis del matí i volem saber a aquestes hores, Marta, de què parlarem poc.
5: Doncs com que ja tenim el Mundial en marxa, volem parlar de tots els looks que té la selecció espanyola en aquest Mundial. Es veu que tots estan reunits a la Baylor School, això és a Chattanooga, als Estats Units, a unes instal·lacions que són moderníssimes, tenen 280 metres quadrats, hi ha un camp per entrenar, un camp de tennis, un gimnàs que es veu que és impressionant, i totes les parets del gimnàs es veu que estan embolicades, no?, de lemes molt motivadors a totes les seves parets. Tipus: les grans coses no estan fetes per una sola persona, sinó per un gran equip, o no hi ha drecera per la grandesa, sinó que es construeix amb sacrifici i se sosté amb el cor. Bona, tot això va per acabar motivant a tota la selecció. També hi ha una piscina olímpica, un camp de bàsquet i un camp de golf, perquè es veuen que ningú té idea de jugar a golf, però tenen aquest camp de golf. Aquest centre educatiu, per cert, la matrícula costa entre 30.000 i 80.000 dòlars.
0: Doncs amb el que costa la matrícula ja pots estar motivat, fill meu, perquè entre 30 i 80 mil euros com per arribar allà i dir que no tens ganes de practicar esport.
5: Com per quedar-te a l'habitació.
0: No, Lara, tu què penses?
6: Jo estava mirant la notícia. No, és que hi ha una frase que la tinc mal escrita i ho estic reescrivint.
0: Molt bé, estàs preparada, doncs?
6: Sí, estic preparada.
0: Veus? Concentrada.
6: Ara m'has exposat. De molt mala manera. No. De molt mala manera,
0: no sé, Xavi. No sé què està fent. Estimada Lara, amb quina bona notícia engeguem al matí?
6: Val, doncs ja està tot preparat
0: al Pirineu. Quan vulguis.
6: Ja està tot preparat al Pirineu per donar el tret de sortida al calendari de la Festa de les Falles. Des d'avui fins al 26 de juny, una quinzena de pobles celebraran aquesta festa mil·lenària catalana. La preparació comença mesos abans amb la seva confecció. Els fallaires van al bosc, tallen els troncs, els preparen i els deixen assecar per cremar bé el dia de la festa. A Isir, per exemple, al Pallars Sobirà, les deixen a la intempèrie, a sol i serena, per encendre-les el dia de la revetlla. Ens ho explica una de les veïnes del poble.
7: Cap al maig, més o menys, tampoc diem la data exacta que tallem les falles, anem al bosc, tallem pins, les pelem, les esclem i ja aquell mateix dia les pugem aquí perquè es comencin a secar, uns dos mesos abans, més o menys.
0: Doncs vinga, quina meravella, tot preparat al Pirineu, com ens estava dient la Lara, per aquest tret de sortir del calendari de la Festa de les Falles. I Lot Serra, que el tenim per aquí. A veure què ens explica avui Lot, perquè és una persona eclèctica a l'hora d'explicar-nos alguns motius per saltar del llit. Lot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és visitar la Vall de Núria, patrimoni del país. A més, ahir es va inaugurar el Mirador del Llac, una plataforma de més de 34 metres de llarg situada al Camí de les Creus i al costat de l'Observatori d'Ocells. L'entramat metàl·lic de terra genera una sensació de buit per gaudir encara més de la vista. Arribar-hi és prou assequible per als menys caminadors. El temps a peu des del santuari fins al mirador és d'uns 10 minuts.
0: Ai, per cert, ara que obrim la revista del cor, fem una mica de safreig dels matiners, perquè ahir van enviar un missatge, un oient que ens escolta cada matí, que es diu Anna Miralles, que més enllà de felicitar-me pel meu aniversari, va dir cada matí us escolto i m'encanteu, equipàs que tens, em feu sentir com si jo també fos una amiga més, i és meravellós començar el dia així.
5: Ai,
0: felicitats pel programa.
5: Que bé!
0: Doncs escolta,
5: gràcies.
0: Molt bé, Miralles, gràcies molt també bé. Per seguir-nos cada matí.
5: Bon dia.
0: I per despertar-se, per despertar-te, en aquest cas, amb els matiners de Catalunya Ràdio. I alerta perquè toca saber com batega el cor aquest matí, Lara.
6: Doncs mira, batega amb Anabel Pantoja, perquè el papallau 14 resulta que passarà pel poble on viu ella, Gran Canària, que es diu Arguineguín. La influencer i neboda d'Isabel Pantoja està emocionadíssima i així ens ho ha mostrat al seu Instagram.
9: Bienvenidos a Arguineguín. Es mi pueblo, aquí vivo yo. Y el papa, León, viene aquí. Sí, sí, que viene aquí, que te lo digo yo. Y ahora te voy a llevar por donde él va a pasar. Por este cartel. Tanto es así que va a entrar por aquí y va a dar la vuelta a esta rotonda. Es historia de Arguineguín. Y por aquí va a entrar León 14. Bajando la rotonda, están en liquidación en Muebles Bae, que si quiere se puede parar y comprarse un mueble. Va a pasar por negocios locales. Estamos haciendo lo que harían los guardaespaldas. Los guardaespaldas irían por aquí andando como estamos andando nosotros. También se pueden parar en restaurante Mamá Carmelina y tomarse una ropa vieja. Ya os digo yo que el papa se queda aquí a vivir. Vamos, la pena que me da que la tienda de mi amiga Davina está a 3 metros. Podría
0: escolta, m'agrada, m'encanta Isabel Pantoja en aquest vídeo que ha publicat a través de les xarxes socials, fent bandera, que sempre n'ha fet, d'on viu, d'Arguineguín, a veure si aconsegueix veure el papa, que s'emocionarà.
5: Home, i tant, home, plorarà.
0: Capítol,
5: Setmana Santa.
0: Per favor, necessitem més d'Anabel Pantoja.

0: cançó nova, perquè precisament no,
1: perquè no digués culo.
0: Però ja, està bé.
2: Jo Bad Gyal i culo sempre. A veure, què passa amb Bad Gyal?
0: Doncs no sé si us havíeu fixat, però Bad Gyal a l'Instagram tenia el nom artístic i després el Pussy que mana. Això fa molts i molts anys. Doncs bé, ara s'ho ha tret i ella mateixa ha explicat que ve, ai, que ve.
2: Ai,
0: perquè és una entrevista.
3: Sí, jo empecé muy explícita y muy con mis propios recursos y era un proyecto muy autogestionado y yo no tenía mucho asesoramiento de no hagas esto y yo me puse ese nombre tan explícito que ahora, 10 años más tarde, con 29 años, como con 1000 oportunidades que he tenido y como cuando estoy viendo realmente el alcance de mi proyecto y hasta dónde puedo llegar, siento que hay veces que tener esta palabra tan explícita, que sea lo primero que ves como carta de presentación en mis redes sociales, que sé que atraen a mucha gente que no me conoce, pues siento que quizás es un poco fuerte.
2: Sembla que parli amb autotune, Bad Gyal.
1: Sí, és que té com un to de veu, una cadència.
2: Que jo entenc que estava, devia fer connexió...
0: Sí, era online.
2: Video WhatsApp o una cosa així.
0: Video WhatsApp m'agrada molt.
2: L'escolto constantment amb autotune sempre, a Bad Gyal. No para de guanyar punts cada vegada que...
0: Molt bé, ha madurat amb això.
2: És una meravella. Jo ja sóc fan absolut de...
0: Jo també, cada vegada més.
2: De l'Alba Farelo, sí senyor. I també som fans dels sons que ens deixa la ràdio.
0: Sí, al matí de Catalunya Ràdio vam fer Agora Esportiva per parlar del Mundial de Futbol, que ahir ja va començar a Mèxic.
4: Ah? Em desperta un cert disgust per tot el que és geopolíticament parlant, no? Vull dir, al final veig la figura de Trump allà que vol ser tan protagonista i que ja ha començat a fer de les seves envers, doncs, el millor àrbitre d'Àfrica, no? Per exemple, l'han fet fora, el van tenir 11 hores a l'aeroport, el capità d'Iraq també. No, són aquestes coses que m'allunyen una mica bastant del Mundial perquè s'allunyen molt del futbol.
2: El Mundial ha de durar molt, no?
0: Ui, moltíssim.
2: És llarguíssim, no? Perquè inclús Maiol Roger em va dir que a ell se li faria llarg el Mundial.
0: Pues imagina't.
2: Si Maiol Roger
0: diu això,
2: que això pot ser llarg, tenim aquí... Quant dura el Mundial, Oriol? Un mes dura, com diu l'Oriol.
0: Però ja estarem de vacances.
2: Ah, mira, ara el Maiol també m'està escrivint, sí. A fondo, diu. Bueno, només llegeixo a fondo, si digues, és broma. No sé què m'estàs dient, Maiol. És que m'està escrivint. 7 minuts, 6:15.

0: ara a República Txeca.
1: Ai, mira.
0: Per aquells que ho esteu seguint, i que dura 39 dies.
1: Déu-n'hi-do, sí. Més d'un mes, tu.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ànims. Doncs tenim mundial, sí, ànims per tots. Estem escoltant la música de Radiohead, Marta.
1: Sí, perquè un dia com avui Radiohead va frustrar un intent de xantatge publicant 18 hores de música del seu àlbum a OK Computer. Uns pirates informàtics es veu que havien robat cintes d'algunes sessions de gravació i exigien 150.000 dòlars per tornar-les. I el grup, doncs, en lloc de queixar-se o ignorar-ho, el que va fer va ser contraatacar publicant tota la música durant 18 hores, també. I els beneficis, doncs, van anar a parar a un moviment que es diu Extinction Rebellion, que és un moviment d'activistes pel clima.
0: Tenim unes setmanetes amb Astrocat que ens diuen que anem amb prudència, a poc a poc, bona lletra, ens ho han anat dient al llarg d'aquests dies. No sé si avui serà diferent perquè posem punt final a la setmana. Tot una setmana intenseta amb la visita del Papa, que no sé si el Papa haurà aconseguit també alinear els astres, saps que...
1: Sí, jo crec que sí.
0: Esteu preparades o no? Doncs vinga, a veure què ens explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Arribem el divendres amb la lluna a Taure i això ens demana una cosa molt clara. Baixar el cos, menjar bé, anar més a poc, tocar de peus a terra i buscar petits plaers que ens retornin calma. I atenció, perquè aquest cap de setmana Venus entra a Lleó. L'amor, el desig i la creativitat agafen més foc, més joc i més ganes de brillar. Així que el consell astrològic d'avui és: cuideu el cos, però no us apagueu el cor.
1: Bueno.
0: Sí, sí, elles estan contentes perquè totes dues són lleó.
1: Ha dit lleó i la Lara i jo ja estava.
0: Doncs vinga, hem de cuidar-nos, però no deixar apagar el cor.
1: Pues està bé. A mi m'agradaria ja que tot s'incendies i ja està.
0: Home, Marta, per favor.
1: No, que tot, nosaltres.
0: És el món que s'incendies el món en general.
1: No, nosaltres, cadascú de nosaltres.
0: Que ens seguíssim el nostre foc intern, vols dir, eh?
1: Tanta calma, jo ja m'avorreix.
0: Bueno, però després no dorms bé.
1: No, ja, però bueno, tu.
0: Demanen calma.
1: És el que n'hi ha.
0: Qui bufarà espelmes avui? Ai, Mario Vaquerizo, no, Mario Casas,
1: potser. No, Mario Casas, segur que celebra com cal que arriba als 40 clavats. Avui també fans de directora de cinema i actriu Iciar Bollaín, que bufa 59 espelmes. Més celebritats que avui farà anys, com la model i actriu Adriana Lima, avui celebra els 45, tot i que els porta molt bé.
0: Sí.
1: I per últim, però no per això menys important, també li diem anys i anys per molts anys a la fantàstica cantant Rosalén, que avui, com Mario Casas, també arriba als 40 anys. Amunt els cors, que és divendres i toca celebrar que sumeu un any més, i això és sempre una bona notícia.
3: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota. Amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que amb només 4 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres, benvinguts a Catalunya Ràdio. Per cert, també aquells que ens escolteu en emissió conjunta a través d'ICAT, com fem cada dia per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. D'aquí uns moments recordem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió d'aquestes últimes hores. El Tot es mou de TV3 va voler parlar amb els veïns de la Sagrada Família per saber com havien viscut aquesta benedicció i sobretot la visita del Papa Lleó XIV per culminar la benedicció de la Torre de Jesús, i també algunes enquestes interessants de Som Eva. Abans, per això, alerta, perquè és una d'aquelles cançons que segur que us sonarà, però és una col·laboració ben especial. El cantant i raper Alfa va transformar, i de quina manera, l'èxit de Manu Chao, Me Gustas Tu. De fet, el propi Manu hi va col·laborar i l'experiment no els ha pogut sortir

0: no et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem les protestes anti-immigració que s'estan produint a Belfast. I Albert Om ens portarà 5 lliçons que ens ha deixat la visita del Papa. Francesc Garriga segueix buscant el poble més feliç de Catalunya. A la tarda, avui visitem Pacs del Penedès. I aquest cap de setmana, al suplement, Maica Navarro ens durà l'última hora dels tirotejos que hem viscut a Barcelona. I també conversarem amb l'actriu Aina Clotet després de triomfar a Cannes amb Viva. A l'Eclipsi coneixerem les nits de la coach en comunicació Andrea Vilallonga.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Molt bon dia, matiners. Per cert, Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: M'informa Maiol Roger que empata Corea.
3: Empatat, sí, ara mateix.
2: Molt bé.
3: Un gol molt bonic, per cert.
2: Sí?
3: Sí.
2: Estava veient aquí ara la repetició.
3: Retall, ha aixecat la pilota per sobre el porter, molt maco.
2: Els que esteu pendents del Mundial, ja ho sabeu. Empata Corea. Benvinguts i benvingudes al divendres 12 de juny amb l'Àlex Bosch. Repassem els titulars d'aquest matí. Donald Trump fa marxa enrere i suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran.
3: Assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es firmarà l'acord de pau.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
3: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
2: Sigui com sigui, els mercats celebren que s'hagi posat fre a les hostilitats.
3: Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques anoten guanys clars a aquesta hora. A més, el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga uns $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà.
2: I atenció als que teniu hipoteques, perquè la guerra a l'Iran us pot començar a passar factura.
3: El Banc Central Europeu ha decidit apujar els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Els ha pujat un quart de punt, fins al 2,25%. Això encarirà les quotes hipotecàries que es revisin a partir d'ara i encarirà també el crèdit. L'objectiu del BCE és rebaixar la inflació provocada pel conflicte, però alguns analistes no ho acaben de veure clar. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
5: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius en un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
2: I per cert, ja sabem com valen les joies que Zapatero tenia guardades al seu despatx.
3: Són les que li van confiscar durant l'escorcoll de la UDEF al seu despatx en el marc de les investigacions pel cas Plus Ultra. Segons la joieria, que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional, tenen un valor, atenció, d'1,3 milions d'euros, molt per sobre del que havia dit el portaveu autoritzat a l'expresident espanyol. La secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de Zapatero, Sonsoles Espinosa, i també a regals de viatges.
2: La causa que afecta Zapatero i el cas Leire Díaz ja passen factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
3: El PSOE cau 5 punts en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals ara. Entre això i l'ascens notable del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo s'acosta només 4 punts de Pedro Sánchez.
2: I també continuen buscant el noi de 16 anys que va desaparèixer al Mar de Roses.
3: Anava amb una moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb ells. El busca des de dimecres al vespre i ahir a la tarda van trobar la seva moto volcada en una platja de Pals, al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca.
2: Avui entren en vigor a la Unió Europea les noves lleis que avalen els centres de deportació de migrants a l'estranger.
3: Són unes lleis que estenen al conjunt de la Unió Europea al model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. Ara, tots els països comunitaris que vulguin construir ja tindran cobertura legal per fer-ho. El govern espanyol s'oposa a la creació d'aquests centres i així ho ha fet constar en una declaració enviada al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les.
2: Ahir, precisament, el Papa va fer una crítica contundent a la gestió que fan els governs de la tragèdia migratòria.
3: Lleó XIV ho va dir des de Gran Canària, on va arribar ahir després de la seva visita a Catalunya.
6: No basta gestionar llegades, distribuir cifres, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
2: Aquí, per cert, encara ens freguem els ulls meravellats per l'impacte internacional de l'espectacle de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: La il·luminació de la torre i els drons configurant la cara d'Antoni Gaudí ja s'han convertit en un record inesborrable. Més de 3 milions de persones ja l'han vist a l'especial La Torre del Cel, de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a l'estil Super Bowl, ho explicava Igor Cortadellas, creador de l'espectacle.
7: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. Si tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri i el balanç, sabent que el clímax és que ens anem una creu.
2: Jo ahir a la tarda me'l vaig tornar a mirar una altra vegada.
3: També espectacular.
2: Aquests 11 minuts, una meravella. Sí. No només de la benedicció del Papa, sinó també d'aquesta Barcelona moderna al món, que et recorda, com tantíssimes altres vegades, les grans imatges que ens deixa una ciutat com Barcelona.
3: Sàpigues que continua l'empat, eh?
2: Ah, continua l'empat, eh? Anem informant, per favor, que vaig obrir la pantalla, però moltes vegades estic al directe i no puc seguir tot. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara, bona setmana.
2: Passen 5 minuts a 6:15 del matí. Marc Curado, molt bon dia.
8: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
9: Bon dia.
2: Aquestes hores del matí, com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris? Vam.
8: Avui, per primer cop, Canalies en molts dies, amb molts més noms propis que no només el del Papa Lleó XIV, comparteix protagonisme, per exemple, amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex, però, és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha reprès amb duresa Europa pel tracte als migrants, i de l'Ara, que recull les paraules "la dignitat humana no té passaport". També treu el cap a la resta de diaris, menys El País, que no se'n fa ressò en portada d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a les Canàries.
9: El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punt dels tipus d'interès. Per primer cop en 3 anys, remarca El Periódico. Un augment que asfixiarà les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo.
8: Altres temes de portada, les joies de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros, i encara en pàgina judicial, el jutge ha autoritzat Luco a rastrejar els comptes al nòvio d'Isabel Díaz Ayuso, llegim a El País. I El Periódico explica que Salut expedienta també l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat.
9: I per acabar, el rei de les portades avui és el Mundial de Futbol. Foto de la inauguració a Mèxic, amb molt de color i de foc, a La Vanguardia i també al Mundo. Instantània de Shakira a l'Ara i al Mundo.
2: I avui editorials sobre el viatge del Papa i també sobre els tipus d'interès.
9: La Vanguardia i l'Ara dediquen l'editorial al missatge de Lleó XIV sobre la immigració al port d'Arguineguín, a Gran Canària.
8: La Vanguardia destaca que el pontífex va fer un al·legat contra la insensibilitat europea davant del drama migratori.
9: I afegeix que el viatge del Papa, que acaba avui, deixa empremta perquè ha remogut consciències.
8: L'Ara escriu que les polítiques europees sobre migració van en la direcció oposada del que diu Prevost.
9: Subratlla que el missatge del Papa té especial importància perquè es basa en el principi d'igualtat de tots els humans, que és un pilar bàsic de la Unió Europea, que ara està en perill per l'auge de l'extrema dreta.
8: En l'àmbit econòmic, el país es fixa en els riscos d'una pujada de tipus d'interès després que el Banc Central Europeu el situés en el 2,25%.
9: El rotatiu de Pris exposa que encarir el preu del diner pot perjudicar l'economia, que ja és dèbil a l'eurozona i propera a l'estancament a Alemanya.
8: El Mundo, en canvi, justifica la decisió del BCE, que es pren per frenar la inflació.
9: El diari considera que és precisament això, l'escalada de preus, el que amenaça Europa.
8: Per la seva part, la BCE també defensa l'aposta del BCE per apujar els tipus i diu que ha estat una decisió difícil.
9: El rotatiu de Vocento reconeix que, per una banda, l'augment del preu del diner pot refredar l'economia, però creu que calia fer alguna cosa per aturar l'increment de preus.
8: I canviant de tema, El Periódico dedica

0: bon dia.
1: Bon dia, a mi em va bé un 1-1 que tinc això a la porra.
0: Ah, sí? Has fet porra?
1: Sí, la de la ràdio.
0: Ah, molt bé,
1: sí,
0: a veure.
1: No en té massa de res, però escolta, no? Anar posant allà, a veure.
0: Ara faràs sort.
1: Ja t'explicaré.
0: Amb la Sílvia repassem la premsa digital i coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
1: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
0: No ho sé?
1: Sí, correcte.
0: A veure,
1: sí, sí.
0: On són, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. A veure, què hem de veure? Ah, ho hem de buscar aquí?
1: A veure,
0: espera't.
1: Ho hem de buscar aquí.
0: Ui, ara, espera't, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta, no us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador, no us preocupeu, que ho tinc aquí, que de seguida ho trobarem. He d'anar al lloc habitual, hi ha una sintonia que està sonant, per tant, escolta, anem fent, que no hi ha problema. Val, me'n vaig aquí, ara me'n vaig aquí al primer bloc. Aquestes coses a la ràdio passen, Solanes, sí, no t'has de preocupar. No t'has de preocupar. Doncs aquí, a veure, Marc, digues, què passa? Marc, però parla, no em facis gestos.
1: Saps aquí què passa? Jo t'ho explico i ja està.
0: No, ja està, sí, ja ho tinc, ja ho tinc, ja ho tinc. A veure,
1: a veure. Que no
0: estigui equivocat. No, és que, a veure, premsa digital, ara... Qui se l'ha jugat?
1: Ara.
0: Ara sí?
1: Ara sí, doncs un poble de Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials.
0: M'estàs agafant el micro?
1: T'estic agafant el micro.
0: Repassa't el teu, no et
2: recordis.
0: Però torna
2: el teu.
0: Ah, ho has de veure.
1: És que si no, no ho veig. No, dies.
0: Molt bé, vinga, va.
1: Però escolta, no un poble res. De Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials per esquivar una alerta per al risc d'incendi. L'Ajuntament de Fuentes de León va canviar l'hora després que l'AEMET activés l'alerta de la mitjanit en punt. Ho veiem al diari Fonesa, que recull que la decisió ha generat polèmica per a ecologistes en acció i de veïns que retreuen que així es podia evitar una multa, però no un incendi.
0: Qui té èxit?
1: Doncs la segona cursa antiracista de Barcelona, que ja fa setmanes que ha esgotat els 1.500 dorsals que tenia. Ho llegim al web de BTV. Detalla que aquest any el circuit passa per Montjuïc. Tomant assegura que l'any que ve es marquen com a objectiu que la zona passi per Plaça Catalunya. La cursa es fa demà i que hi té com a objectiu no només ser una carrera, sinó també que sigui la carrera per poder denunciar els discursos d'odi.
0: Espera't, que el mou se'm va fatal. No només de cases de colònies... No només les cases de colònies posen el crit al cel.
1: L'associació de... No, això ho resolem ràpid. L'associació de professional de teatre per tots els públics alerta que la suspensió de sortides i activitats fora de l'aula posa en risc l'accés als infants a la cultura. Recordem que és aquestes denúncies que fan, aquesta pressió que fan al professorat, que suspenen colònies i sortides. Doncs bé, denuncien que ja hi ha 48 funcions anul·lades i que la pèrdua total s'estima que supera els 34.000 euros, o recull el cria.cat.
2: I gol de Corea.
0: Ah, mira-li.
2: Estava esperant el moment.
0: Perfecte,
2: exacte,
0: perfecte. Gol de Corea, sí, sí, quan estem transmetent en directe, sí, sí, exacte. Sí, sí. Gràcies, Marc. I per què és notícia, Salou?
1: Doncs pel rodatge de la pel·lícula biòpic de Beatles, llegim el diari Més, que ha paralitzat el municipi. S'hi han vist cotxes espectaculars, extras amb roba vintage, i això sí, molt secretisme, centenars de curiosos es van aplegar a veure la gravació.
0: Vinga, recupero el meu micro. Gràcies també, Sílvia Solanes. Marc Jurado, avui comencen... Vaja, és el punt de partida d'uns dies de molta calor.
3: Sí, exacte. El temps cada cop serà més estable, a la vegada més càlid. Aquest divendres el dia serà sorellat amb núvols inofensius al matí. A la Costa Daurada, també a la tarda, al Pirineu, màximes de fins a 33 graus. Dissabte de sol i diumenge reactivaran alguns ruixats de tarda al Pirineu.
0: Pràcticament en 4 minuts arribem a 6:15 del matí. Amb la Marta Viana també repassem alguns apunts culturals. Arrenquem, Marta.
4: Vinga, avui dia gros al lliure, on Julio Manrique presentarà la nova temporada a Marcada. Recordem, pel 50 aniversari de la institució, per tant, molt pendents de tot el que es faci i que us anirem explicant aquí als matiners. Dit això, avui és divendres i, per tant, toca parlar de música.
5: Veus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
4: Comencem amb Joan Dausà, que avui passarà pel matí de Catalunya Ràdio a partir de les 11 del matí i que estrena música i videoclip. Ho fa amb aquest tema que es diu Papi, posa'l al disc, un tema que fa en col·laboració amb Mama Duixa i que surt d'una broma amb les seves filles, tal com explicava a les xarxes.
6: Estic molt content i molt il·lusionat perquè avui s'estrena Papi, posa'l al disc. Com sabeu, és una cançó que surt de la brometa de les meves filles de dir, papa, li has de fer una cançó a la Julieta, que ja l'hi has fet a la Valentina. I la veritat és que es van fent gran i amb l'ajuda del Mama Duixa i amb un vídeo increïble que ha fet la Julieta Lasarte, doncs avui en veureu el resultat.
4: Qui també treu música nova és Olivia Rodrigo. Avui publica nou disc, ja va avançar algunes cançons d'aquest disc la setmana passada, que recordem va actuar al Primavera Sound, on va actuar per sorpresa.
0: I avui, per cert, també dia gros a Vic. Home, clar, si torna el Cabró Rock.
4: Clar, avui comença aquest cap de setmana amb 24 artistes de tot el panorama musical català, entre ells Oques Grasses, La Gossa Sorda o Joan Dausà, que també actuarà al festival, on s'espera que hi vagin 60.

0: 40.000 persones. I si voleu un altre pla més tranquil per aquest cap de setmana, doncs tingueu en compte que comença Terrats en Cultura, una proposta de música, teatre i dansa que es fa en 7 terrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, i ens en parla la Lola Armadas, que és la directora de Terrats en Cultura.
1: Encetem la 14a edició de Terrats en Cultura, una proposta que porta el teatre, la dansa i la música als terrats de Barcelona i de l'Hospitalet, i on podreu gaudir d'una experiència escènica única. Afanyeu-vos, ja podeu adquirir la vostra entrada a terratsencultura.org, en la qual podreu gaudir d'aquest espectacle i una consumició inclosa. Ens veiem als terrats.
2: I a aquestes hores del matí movem el dial 32 anys enrere. Guillermina Mot, al seu programa Al cap dels anys, Alerta, entrevistava un 13 de juny del 1994 el mític i inoblidable Pepe Rubianes. Una conversa amb moments imprevisibles que sonaven així.
3: Tu sempre has dit que molts actors d'aquí, si haguessin nascut a altres llocs, doncs serien grans estrelles. És veritat o no?
4: Home, por supuesto.
3: Que això és un problema.
4: Sí, sí, estoy segurísimo de que un actor de la talla de Fernando Ferran Gómez, de Agustín González, dels grans mestres, ja que tenen una edat, penso que aquesta gent, si haguessin nacido en Oklahoma o en Alabama o en New Jersey o en Massachusetts, home, aquests tios serien figures de la talla d'un Marlon Brando, d'un Montgomery Clift o de... en fi, del...
2: I quan falten 15 minuts per les 6 del matí, a Londres és una hora menys, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, bon dia.
5: Good morning, matiners. Tot a punt pels voltants del Palau de Buckingham, perquè demà s'hi celebra la desfilada de l'aniversari del rei, que tot i que l'aniversari de l'actual Carles III és el novembre, el 13 de juny és la data oficial del monarca britànic. Més de 1.400 oficials i soldats desfilen pels carrers de Londres vestits amb totes les gales que us podeu imaginar, amb ells 200 cavalls i més de 400 músics que toquen a l'uníson marxes militars. Abans que surtin, el rei, amb la seva expertesa, revisa una a una les unitats i els hi dona el permís per sortir. L'aniversari oficial del rei també se celebra a altres països de la Commonwealth, amb grans celebracions institucionals. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Londres, pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Això a Londres, però aquí a partir de les 6 del matí engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger.
6: Que ens portarà a Washington per parlar de l'alto el foc o no a l'Iran, aquest acord que diu Trump que ja està gairebé fet, però Teheran que encara no. També anirem a Belfast, on sembla que hi ha hagut una nit tranquil·la després de tota la setmana d'aldarulls. En parlarem també a l'Àgora amb Sergi Pardos, que és assessor en migració del govern britànic. Després analitzarem la visita del Papa, el que ens ha deixat amb l'Albert Tom, que sempre té una mirada, tant, ja saps, que ben lúcida. I el dilema, si hem de triar la vocació o una carrera que sapiguem que ens porti a guanyar-nos bé la vida.
2: M'encanta, m'encanta. Perquè segurament, estava pensant quan ho has dit a primera hora del matí, que això dependrà molt també de quina generació visquis.
6: Exactament. Mira, jo vaig tenir aquesta conversa amb el meu pare, que em va dir, ostres, vols dir que has d'estudiar periodisme? Que en un moment en què no hi havia feina, bueno, gairebé com ara, i vaig dir, ostres, ja que he d'estudiar 4 anys, doncs m'agradaria estudiar el que vull. I després ja triaré una feina que hagi de fer. I ell va acceptar pagant-me generosament la carrera. I
2: gràcies,
6: mira, i agraït
2: a
6: Maiol. Sempre, sempre. Escolta'm, després farem la taula de recomanacions del cap de setmana. Abans, entrevista Joan Dausà, que ja sé que penses tu sempre a la caiguda, i acabarem amb una mica d'humor amb els temes pendents i el concurs pendent, 200 euros que es repartiran avui.
2: Ai, que bé, que bé, que bé.
6: En aquest estudi de Catalunya Ràdio.
2: Això no serà a partir de les 6 del matí, però a aquestes hores toca afinar la vostra intuïció perquè arriba la dada, Maiol. A veure, Maiol, Saralies preparat?
6: Saralies.
2: Sé que... Clara i Marta preparades.
6: Sé que esteu inquiets pel Mundial, també. Ui. Sé que esteu inquiets pel periple del Papa, que ara està a les Canàries. Sí. Per tant, va, vinga, va, una última dada del Papa. Va, va.
7: Viaje con nosotros y que lo
2: gola. La, la, la, la, la, la. Vinga, què passa avui?
6: I en concret, quants quilòmetres va recórrer en el seu papat el Papa Francesc?
8: Uf, molts, perquè va anar a molts llocs. Viatjar molt, aquest.
2: Més milions? Sara, milions?
9: Aneu pensant, eh?
6: Va fer 47 viatges internacionals. Va, us dono una pista.
9: Milions.
8: 500.000.
9: 500.000 quilòmetres? Jo diria que un milió.
8: 700.000. Ni xitxa ni limona.
6: Doncs el premi avui se l'endú Marta Viana. Perquè el Papa va viatjar un total de 469.670 quilòmetres recorreguts. Menys, també per temps de papat, que Joan Pau II, el Papa viatger, que va fer 104 viatges i va fer 1.167.000 quilòmetres recorreguts. El Papa Lleó en porta 30.
9: No, gens malament, eh?
6: 30.000, perdona, 30, no, 30.000, perquè 30...
9: Gens malament. Sí, ara estem, piquen aquí els que surten de la discoteca, no?
8: Sí, que el
9: tenim una discoteca aquí al costat i ara surten...
6: El Ricard els està renyant, els ha demanat perdó. Ah, vale, perquè esteu treballant. Sí. No els està renyant, els està
8: renyant. No, els està dient que es comportin.
6: Estem treballant. Els
9: ulls caiguts.
6: Mira. Veniu.
8: Diu ara.
6: Ell porta un cafè.
8: Mira, diu que passi.
9: Mare meva.
6: No el sentim, bueno. Van una miqueta
9: begudets.
6: Clar.
9: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Alguns que se'n van a dormir, que ens piquen aquí com si fossin floquet de neu a la Diagonal Beethoven, que està molt bé, perquè van com picant.
8: És com un aquari, això.
9: Que vulguin deixar una coseta, una almoineta, una cosa, no?
6: Cacauets.
8: Plàtans, si sembla.
9: Tornem d'aquests moments.
10: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Leire Díaz, bon dia.
12: Bon dia. No sé nada,
11: sinceramente. Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
12: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
11: Jordi, bon dia.
13: Bon dia. Tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
14: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
15: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
11: Que té la penya!
16: Quina il·lusió!
11: M'he engreixat una mica.
16: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
10: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
17: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
10: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
18: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
10: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3Cat.
10: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner. Amb Xavi Canalies.
19: Avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
9: Sorprèn-me.
19: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. I tu saps aquell refrany que en castellà diu hasta el 40 de maio no te quites el saio?
9: Sí.
19: Doncs en català tenim fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny. Oh! Ahir quin dia era... Oh! Ahir quin dia era... 10 de juny.
9: Avui
19: som 11 de juny, així que avui 11 de juny ja ens podem començar a llevar la roba d'escorçar el punt.
9: Doncs vinga, a despullar-nos!
10: Els matiners.
9: Vinga, va, que pràcticament en 8 minuts arribem a les 6 del matí. Avui he de dir-te que no fa gaire dia despullar-se, perquè els que sortiu ara mateix de casa veureu que han baixat les temperatures, per tant, abrigueu-vos una mica. Hi ha una mosca aquí a l'estudi avui.
8: Avui aquest estudi...
9: Aquest estudi avui està entre una cosa i l'altra.
8: Per entrar, jo us he vist a tu, a la Solana, el jurado cridant gols de Corea del Sud.
9: Mica, aquí, que això no estava d'això. Bé, és igual, però és divendres, no passa res. A veure, oi, és que t'agobies també, Marta, amb els efectes de so t'agobies, amb la música t'agobies. He dormit poc, m'ha picat un mosquit. És que, Marta, que és divendres.
8: No, perquè em recorda el trauma.
9: Quin trauma?
8: El de no dormir avui.
9: Ah, bueno, però hem d'avançar. La gent tampoc no en té culpa d'això. Traieu-li a la mosca aquesta, el mosquit aquest. Repassem alguns moments de la televisió, ara que ja hem acabat amb aquest mosquit, perquè alguns veïns de la família, de la Sagrada Família, encara estan de ressaca amb la visita del Papa Lleó XIV. I aquesta és algunes de les coses que li van comentar a l'Helena García Melero després d'aquesta visita del Papa.
20: Molt emocionant, va ser molt espectacular i és únic al món, que vull dir, estic molt, molt orgullosa de poder estar aquí.
21: Creo que esto abrió puertas a los corazones entre vecinos, entre ciudadanos, seamos de donde seamos, es una puerta abierta que tenemos aquí en Cataluña.
22: Va ser molt bonic.
0: D'altra banda, clar, tens tots els problemes de carrers tallats, la gent...
1: Aquests dies no, és cada dia. Això no és d'aquí, és de fa temps ja. I ara, a partir d'ara, serà pitjor, em penso, eh? Serà bastant pitjor. Pues ho vivim com podem, és allò que dius, perdó, passi, perdó.
2: El que és políticament correcte, de totes modes, Elena García Melero a TV3, a la part més incorrecta de Som Eva, que va voler preguntar si algunes frases que els hi proposaven a la gent que es van trobar pel carrer les havia dit Rosalia o el Papa.
22: Qui ho ha dit, la Rosalia o el Papa? Només Déu pot jutjar-me. Només a ell li dec obediència.
23: La Rosalia.
24: Massa religiós, no? Com podeu dir, la Rosalia?
23: Rosalia. Perquè Déu no jutja a ningú.
22: Correcte. Aquesta és difícil, eh? Patinaki, chicken teriyaki, tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki.
23: Això és una cançó, no, de la Rosalia?
22: La resposta, evidentment, és correcta, sí, és la Rosalia. Primer estimaré el món i després estimaré a Déu.
23: Aquesta estic dubtant, eh?
22: Està ben pensada, no?
23: Sí, la Rosalia, sí, no?
24: Vaig a dir la Rosalia.
25: El món és aquella ciutat de Déu, sí, que el Papa, jo crec.
22: Incorrecte, la Rosalia. Tota vida humana ha de ser reconeguda i custodiada des de la seva concepció fins al seu ocàs natural.
23: Sona del Papa.
26: El Papa.
22: Bàsicament està en contra de l'avortament i de l'eutanàsia. Efectivament és el Papa, sí, correcte.
2: I ara, més enllà, també a Som Eva, un dels altres temes indiscutibles d'aquesta setmana és la selectivitat. Ja sabeu que per molts estudiants la CLE pot ser molt dura, però hi ha algunes recompenses que no fallen. Han preguntat què faran el seu temps lliure entre estudi i estudi.
27: Quina és la teva recompensa a l'hora d'estudiar?
25: Una palla.
27: Claríssimament.
25: Sí.
27: Cada quants temes?
25: Un parell.
27: Un parell de palles o de temes?
25: Dels dos.
27: Li dono de menjar a les meves vaques.

0: o sigui, m'estic morint, potser, però dic, no, no, és que he d'acabar d'estudiar.
1: Ja sabeu, si voleu estudiar, aneu a pixar, ja està.
2: Quina és la teva recompensa a l'hora d'estudiar?
3: Una palla.
4: És que de veritat, la gent...
5: Se ve boníssim.
4: Vosaltres també fèieu això que estava dient una d'aquestes noies? Que
5: jo feia molt,
4: lavabo,
5: de dir,
4: que,
5: jo feia molt els reptes aquests, saps? De, fins que no em sàpiga això, no faig aixeco. No sé què. Sí. No m'aixeco, no, sí. Total, o no em dutxo, eh? O sigui,
4: objectius,
5: jo crec
4: no? Objectius per acabar d'estudiar, està bé, això.
5: Reptes.
4: 9-3-2-0-7-4-7-4, va, que estem fregant ja pràcticament les 6 del matí. D'aquí uns moments parlarem amb alguns dels matiners que a aquestes hores ja esteu desperts i que teniu ganes d'explicar-nos precisament què feu desperts a aquestes hores del matí. També acabant la setmana amb tots vosaltres, una setmana intensa amb aquesta visita del Papa i també dels estudiants de selectivitat. Tinc per aquí el Cordomí, per cert, el tinc per aquí. Eloi!
6: Sí, bon dia.
4: Què tal? Escolta'm, com has viscut tu la visita del Papa?
6: Mira, amb sorpresa, perquè la veritat és que ni fu ni fa, però a mesura que he anat veient coses, vaja, per la tele o escoltant la ràdio, tot això, he percebut una certa emoció en el sentit doncs, de veure que, ostres, un símbol de Catalunya, com és Montserrat, com és la Sagrada Família, que hagi tingut aquest ressò i aquesta projecció, m'ha emocionat, sincerament.
4: Mira, veus? No esperava menys de tu. Doncs a veure què ens explica l'Estel Anglada, per cert, aquest matí que ens ha trucat. Estel, molt bon dia.
7: Bon dia.
4: Com estàs, Estel?
7: Bueno, pues aquí, treballant.
4: Et veig una miqueta baixa de moral.
7: Bueno, és divendres i ja es nota, l'energia ja costa seguir la setmana.
4: És que aquestes hores del matí, entenc que tu et despertes aviat, Estel?
7: Sí, sí, jo vaig cap a Mercabarna a les 2 del matí.
4: A quina hora?
7: A les 2:30, surto a Mataró i estic allà... I vaig cap al Mercabarna.
4: I fins a quina hora hi som treballant, Estel?
7: Digue'm?
4: Fins a quina hora estàs treballant?
7: Fins a quina hora? Pues sobre les 2, les 3, plego. Faig una jornada guai. Sí.
4: Molt llarga la jornada. De dilluns a divendres, Estel, també o no?
7: De dimarts a dissabte.
4: Déu-n'hi-do. Clar, és que arribes a aquestes hores del matí que dius és divendres, penúltim dia de la setmana en aquest cas per tu, i com estaves dient no sé si també afecta molt aquest canvi d'horari, nosaltres ho comentem moltes vegades, que això d'anar a dormir quan encara és clar ha de ser complicat, o és complicat, no?
7: Sí, a l'estiu costa més, a l'hivern és més fàcil, però a l'estiu, jolín, encara veus les terrasses plenes, i el sol, i dius...
4: Hi ha vida, no? Hi ha vida al carrer.
7: Sí.
4: Doncs Estel, escolta'm, t'envio quilos de cafeïna des de la ràdio, espero que vagi molt bé aquesta jornada de feina, i res, apret una mica més que demà ja serà dissabte i podràs descansar.
5: Ja ho tens. Sí, sí.
7: Molt bé.
4: Una abraçada, Estel, que vagi molt bé. Adéu. A veure, no sé si va amb anècdota avui l'Eloi. Avui no tenim anècdota, doncs tira'm la cançó de l'Home del Temps que ens encanta, la tenim per aquí.

0: A veure, Cordomí, està fent uns dies
1: bon dia.
0: Una fresqueta que fot aquests dies que arribem aquí a la ràdio glaçats.
2: No ens agrada.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, no us agrada?
2: No, a mi no.
1: Mira, doncs anem per bon camí, anem per bon camí, perquè això ho solucionarem aquest cap de setmana. Bé, tornarà a pujar la temperatura, pam.
2: Pam, molt bé, estiu.
1: Sí. De fet, mira, en aquests moments ja hi ha llocs que està pujant, perquè tenim una tramuntana una miqueta calenta, que bufa l'Empordà, llavors hi ha llocs que hi arriben als 20 graus, per tant allà sí que ha pujat la temperatura. Però en canvi hi ha punts del Pirineu que no passen dels 10 graus, i a l'interior dels 12 o 13, eh? I llavors, cap de setmana de sol, i a més de calor, avui arribarem a valors ja de 30-34 graus als llocs més calents de les comarques de Ponent. A l'Empordà també s'arribarà fins als 33 per culpa d'aquesta tramuntana. A la costa no tant, 26-27. Demà també sol a tot arreu, de 30-35 graus les temperatures, fins i tot arribaran els 30 a la costa. I diumenge, potser algun ruixadet de tarda al Pirineu, els típics d'aquesta època, però temperatures encara més altes. Així que...
0: a gaudir, cap amunt.
2: Déu-n'hi-do.
0: Eloi Cordomí, bon cap de setmana, estimat, que vagi bé.
1: Igualment.
0: Una abraçada, adeu. Lara Garcia, Marta Viana, moltes gràcies, noies.
2: Adéu, bon cap de setmana.
0: Adéu. I tinc per aquí l'Ostrell, què fas ara que et volia saludar? Pares l'aire. Que tens fred? Tens mal de coll? Que està refredat?
3: Ja fa una setmana, carinyo.
0: Bueno, però pensava que havies millorat.
3: Doncs no.
0: Ara et porto alguna coseta calenteta.
3: Sí.
0: Engega el matí de...
4: La xarxa de comunicació local.

0: mar negre. Capítol 10. La casa.
1: Ara pensava que tenim un país ben bonic. A mi tot aquest tram en tren entre Figueres i Girona em sembla sublim. És la magnificència de les coses petites, que diria en Josep Pla. Voldria saber què em pensaria de mi el senyor Pla si fos viu. És clar que això és fer-se trampes al solitari, perquè cada escriptor és fruit del seu temps i ja està. El pobre home crec que no hauria pogut encaixar gens bé en els temps de la internet, els apartaments turístics, els vols de baix cost i les xarxes socials. És que no sé com no ens hem extingit abans, els humans. Tot el que toquem ens ho carreguem d'una manera o altra. Imagina't, si ara no quedés ningú en 50 anys, tota aquesta via del tren no existiria. No seria més que un munt de natura sota de les quals hi hauria el ferro de la via. Un poc com si fos la pel·li aquella, la del planeta dels micos. I a dia d'avui, que amb una hora et plantes de Figueres a Barcelona, s'ha de ser molt imbècil per voler-hi anar en cotxe. No hi ha res més còmode que els trens. I si tens la sort que sigui un dels TGV antics, millor que millor. Per molt que vulgui la nova modernitat, res no podrà superar el luxe francès de fa 20 anys, quan es volia presumir de màxima comoditat en els trens. Ara tothom busca altres coses, però a mi m'encanta escarxofar-me en aquells butacons i que el temps vagi passant. A partir de Girona la cosa canvia. Hi ha una mutació del paisatge. Sí, que és veritat, però també hi ha una mutació del tipus de passatger. Aquest empresariat gironí que se'n va a la capital a fer grans negocis d'una banda, i tota la patuleia d'estudiants i menestrals de l'altra, i qui diu menestrals diu professions liberals, advocats, assessors fiscals, corredors d'assegurances, professors d'universitats. Oh, jo ja m'entenc. Aquesta gent, que si fos capital com cal, no hauria de baixar a Barcelona per res, o només per plaer. I en canvi hi han d'anar de tant en tant per obligació, i si se'ls hi nota la cara, que per ells això és com un mal de ventre. Jo ja els entenc, que més enllà de la selva tot canvia i s'entra en un altre món. Però ho has de dissimular una mica més. Ho has de fer els possibles per no anar-hi, collons. Arribarà un dia que seran els barcelonins els qui suplicaran poder pujar de tant en tant a Girona a fer un negoci, que és així com hauria de ser, que ens hem de fer valdre més, renoi. Ai, mira, ara em fa gràcia pensar-ho. Ja entens a mi criticant tots aquests que van per feina a Barcelona, i jo també hi baixo a treballar. Però no és culpa meva que la Vila del Llibre aquesta vegada la facin a la Rambla, i que per poder pelar a qui m'interessa hi hagi d'anar necessàriament. Ai, en fi, servituds que s'han de pagar quan et dediques a pelar gent vinculada amb el món dels llibres. Ara tinc una estoneta més per acabar de repassar el pla. Ja veus, avantatges de no haver de conduir.
2: Espero que haguem encertat i que la Carmen sigui realment la nostra assassina. Ja sé que totes les proves i sospites apunten cap a ella, però sempre em queda aquest punt de dubte, aquesta necessitat de comprovació. I també tinc ganes que haguem encertat de ple i de poder posar fi a aquest malson que ja fa massa temps que dura. Necessito acabar i fer vacances.
3: Sí, aquest sempre és el moment més complicat de la nostra feina. El moment de la màxima incertesa. El de saber si estem perseguint realment la persona adequada o no. De totes maneres, jo crec que ho tenim molt ben apamat i que tot és molt segur. Ara hem d'aconseguir fer una detenció neta, que ningú no prengui mal, i tancar el cas d'una vegada. Sempre tindrem dubtes fins al final, però jo crec que ara sí que tinc clar que estem encertant i que la lletra ferida caurà avui mateix. I n'hem de parlar d'això de les vacances.
2: Doncs mira, ens queden un munt de quilòmetres fins a arribar a Barcelona. O sigui que en podem parlar, si vols.
3: Tu creus que ens les donaran els dos a la vegada o que això serà impossible?
2: Tot és una qüestió de negociar-ho bé amb l'Ares. Però suposo que si hem tancat aquest cas bé i no es complica la cosa, sí que podrem marxar els dos a la vegada.
3: Si fos així, tens pensat alguna cosa?
2: La nena encara és petita, però ja veus que no dona gaire guerra i que la platja i l'aigua li encanten. El que no sé si a nosaltres ens encanten les platges i menys el mes d'agost, que és quan totes o gairebé totes estan plenes a vessar de gent. A mi no em desagrada el concepte platja. Em desagrada el concepte gent a la platja i em desagrada haver-m'hi de relacionar. Però això no és un problema.
3: Jo no en sóc un gran fan. De totes maneres, amb la nena només hi podem anar a les primeres hores del matí o a les de la tarda. Amb el sol que fa a l'agost i tan petita, no s'hi pot estar gaire més. I jo conec prous llocs i cales on els guiris no hi arriben. I amb la barqueta sí que hi podríem anar. Però si no tens cap proposta concreta, jo sí que en tinc una.
2: Doncs vinga, ara mateix accepto qualsevol exercici de seducció.
3: Si poguéssim fer les vacances al mes d'agost, o idealment 15 dies a l'agost i 15 al setembre, que em semblaria una gran opció, podríem anar els primers 15 dies al País Basc. I tinc una cosina molt simpàtica que estaria perfectament disposada a fer un intercanvi de casa durant 15 dies. Ella i el seu xicot a Colera i nosaltres allà. Viuen a un poble preciós, Hondarribia, a uns 15-20 quilòmetres de Sant Sebastià i a tocar del País Basc francès. I pot ser una base perfecta per descobrir tota aquella zona i potser fins i tot hi fa una mica de fresca. I els 15 dies de setembre podem quedar-nos a Colera i fer platja. Platja, barqueta i estar més tranquils per aquí. Què me'n dius?
2: Que ara mateix ja els pots trucar i proposar-ho, això que dius. No conec gens el País Basc i sempre n'he tingut ganes. Així que fet. Ara ens queda el petit detallet d'abans tancar el cas i de tenir aquesta mossa.
4: I això que ha sonat no necessita presentació, però per si algun despistat o ens escolta aquesta canalla que encara considera que el reggaeton i el trap és música, recordar que era Sugar Sugar, la mítica cançó dels Archies del 1969. I avui, més que sucre, el que haurien de demanar és un aire condicionat gegant per a totes les barcelonines i els barcelonins, perquè són només les 10 del matí i les temperatures ja s'enfiden per sobre dels 32 graus i tenim previst arribar fins a més enllà dels 37, en una altra jornada ben calorosa, i això que només som a les beceroles de l'estiu. No vull ni pensar què passarà quan arribi la canícula. El que sí és cert és que nosaltres, aquí a l'estudi, devem estar una mica millor que la trentena llarga d'editors independents que ara mateix omplen la Rambla de Barcelona amb motiu d'una nova edició de la Vila del Llibre. El seu director, Enric Bono, ens explicava fa uns dies que hi havia hagut alguns editors i alguns ponents que havien renunciat a participar-hi per una certa por a les amenaces proferides per l'assassí conegut com el lletraferit. Però al final s'han omplert totes les places i els amants de la lectura i dels llibres trobaran una fira única i singular al mig de la Rambla que esperem que discorri en tota normalitat. Per si de cas, fons dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana ens han assegurat que s'ha reforçat el dispositiu de seguretat, així que ningú no dubti que, ara mateix, és una de les propostes culturals més segures que es poden fer a la ciutat i que durarà avui i demà. Nosaltres continuarem amb més música i més endavant continuarem informant sobre la Vila del Llibre. A partir de les 12 i fins a les 3 farem els nostres programes en directe des d'allà.
3: A totes les unitats, la sergent Siquier i jo mateix ja hem pres posició. Tot l'operatiu es coordinarà des del centre de comandament, que estarà situat al Palau de la Virreina, a tocar de l'escenari 2. Hem de tenir controlats tots els escenaris i les paradetes dels firaires. Sala de control, tu has de ser els nostres ulls. Per sort, a la Rambla hi ha moltes càmeres. La Guàrdia Urbana també es present en aquest dispositiu i ells controlen una part important d'aquestes càmeres. Tothom té la foto de la sospitosa. Penseu que és molt perillosa i que segurament va armada. O sigui, que tothom vagi amb la màxima cura i que ningú no actuï sol. Sempre en parelles i sempre demanant ajuda quan la tingueu localitzada.
2: Saps que feia molt que no venia a passejar per la Rambla? Des de quan estudiava a Barcelona. Va haver-hi un temps que m'encantava aquesta ciutat, però a poc a poc me'n vaig anar foragitant. I ara, si puc, no hi vinc.
3: A mi mai no m'han agradat les grans ciutats. Massa gent, massa anonimat. I jo sóc empordanès. Pel meu gust posaria una muralla a tota l'àrea metropolitana i no els deixaria pas sortir. No hi ha cosa que em foti més ràbia que la pixapinada. Estic molt content de no haver-hi de baixar mai. De fet, ja em molesta haver d'anar a Girona o a Figueres. I mira, a Figueres no em queda més remei per la feina. Però si algun dia obren una àrea bàsica policial a prop del poble, cap allà que me n'hi vaig sense problemes. Seria molt feliç. Un cop vaig estar a punt d'aconseguir un trasllat a Portbou, però tenia massa pocs punts i no me'l van concedir. Des de llavors sempre miro els concursos de trasllats, però no tinc sort.
2: O sigui, que això d'estar al Departament d'Investigació tampoc no és vocacional.
3: Aviam, no em malinterpretis. Sóc un professional i faig la meva feina el millor que sé. Però el nostre deure és ajudar el ciutadà en qualsevol circumstància. Si puc evitar que un veí apallissi la dona o el fill o que faci el tarambana borratxo, si puc evitar unes quantes estirades de bossa o uns quants furs, i si puc contribuir a que els fills de puta que trafiquen amb drogues en un poble i corrompen tot de joves vagin a la garjola, ja estaré content. Potser fins i tot més satisfet que atrapant algú com la lletra ferida. Els delictes de cada dia, els petits, les drogues, les violacions, les batusses, això és el que afecta la gent al dia a dia. I si aconsegueixo que el poble que em toqui n'hi hagi menys i la gent visqui més feliç, ja hauré fet bé la meva feina. Que ara ens toca perseguir assassins? Doncs perseguim assassins. Però l'objectiu és el mateix: estar al servei de la gent i fer que el món sigui un lloc més segur. I si tots ho féssim a la vegada tot arreu i ben coordinats, tot això tindria molt sentit. Ja ho veus, no m'importaria gens fer la feina a prop de casa i que la gent pensés que ho fem bé.
2: Però som Mossos d'Esquadra. La gent per sistema pensa que no ho fem pas bé.
3: Això no és cert. En general, la gent als pobles té molt bona opinió de nosaltres. Els joves s'emprenyen, és clar, perquè els fotem la festa en l'aire i no els deixem fumar porros als carrers. I alguna gent està en contra de nosaltres quan fotem ocupes fora. Alguns casos fem bé i d'altres complim la llei i no fem justícia. Però en general ens respecten molt. Una altra cosa són les manis, on els companys de la brigada mòbil i els antiavalots de vegades tenen la mà lleugera. Però som un cos bastant eficient en moltes coses. Entre elles, en delictes contra les persones i els homicidis.
2: I avui ho hem de demostrar més que mai. Hem de detenir aquesta filla de puta, passi el que passi. Jo crec que ella ho té planificat per actuar aquest vespre.
3: En què et bases?
2: Si mirem com s'ha comportat en les dues viles del llibre anteriors en què ha actuat, sempre ha aprofitat la part de vespre per fer les seves accions. I sempre la nit del segon dia. Si pensem que ara no vol actuar contra els autors, segons ha manifestat ella mateixa, sinó que té la intenció de diversificar i primer matar algun editor, hem de pensar molt bé quin és el moment en què suposadament estan més desprotegits.
3: I suposo que ja tens una teoria al respecte.
2: Sí. Mira, el tren de la Carmen arriba a Sants i ha de venir fins aquí. Però en aquest moment la fira ja està muntada i nosaltres ja estem patrullant. A plena llum del dia i mentre hi ha vendes, és difícil fer sortir els editors de la seva parada. I si bé és cert que alguns aprofiten per anar a dinar, molts altres es queden a la parada i mengen qualsevol cosa d'una revolada. Els que sí que van a dinar ho solen fer en grups. Per tant, l'hora del migdia queda descartada. Lògicament, pot venir a identificar algun dels editors i després de la fira seguir-lo fins a casa i matar-lo. Però això queda lluny de l'escenari d'activitats. Llavors queda un moment en què els editors estan més o menys sols i cadascú va per feina. És el moment just en què desmunten la parada i porten els llibres a un magatzem que és proper, però que implica un cert trajecte. Llavors, aquí sí que tens una oportunitat. sobretot si el que fas és esperar a l'últim editor, perquè n'hi ha molts que van molt ràpid, o bé per poder marxar com més aviat millor cap a casa, o bé el sopar d'editorials que es fa alguna vegada, segons ens va explicar el director de Les Viles. Per tant, si jo hagués d'actuar, ho faria en aquest moment, i em carregaria el darrer editor en desmuntar la parada. Així, l'endemà ja se'l trobarien, o molt abans, no fotem, que això és la Rambla, i ja tindries la psicosi creada i la màxima publicitat i repercussió per a la teva acció.
3: Segurament tens tota la raó. Si és així, ens esperen moltes hores d'espera i de guàrdia i no hi haurà manera de tornar d'hora a casa. I amb aquesta puta humitat em suen fins i tot els calçotets.
1: Ha estat fàcil fixar l'objectiu. M'he acostat a la fira despreocupadament i he anat fins a la parada d'un dels editors que havien rebutjat els meus originals. M'he presentat, li he explicat el cas i ell, molt amablement, m'ha posat totes les excuses habituals. Que si són una editorial petita, que fan pocs llibres a l'any i que els han de pensar molt. Que si tenen ja uns quants autors amb els quals treballen habitualment i trobar un forat al mig és complicat. I que si patatim i patatam. I jo m'he fet molt la simpàtica i li he dit que ho entenia perfectament, que no passava res, que era ben normal i que si en alguna ocasió tenia un forat i volia que en parléssim, doncs perfecte. I així he sabut que la fira dura fins a les 8 i que després comencen a recollir, que porten els llibres al vestíbul de l'Art Santa Mònica, que és a uns 200 metres de la fira. Però és que es fan ben feixucs quan vas tan carregat per molt que portis carretó. I que ell, precisament ell, sempre és dels que plega més tard. Es veu que a cada vila el renyen per això, perquè ell apura fins al final perquè li costa endreçar-ho tot amb el seu ordre i perquè té una estratègia que és la gent que passa darrere hora i que veu que, com que queda molt poca oferta, li acaba comprant algun llibre. És una estratègia que li funciona de tant en tant, per a desesperació de l'organització i que, si vull passar més tard, fins a les 8 tindrà la parada muntada. Això m'ha donat un munt d'hores de marge per acabar de planificar-ho tot. Hores que no he esmerçat en rostir-me com un pollastre a la fira, sinó que m'he instal·lat a l'hotel a la plaça Catalunya. I com que m'he gastat els quartos, tinc una habitació amb una petita piscina individual que, per descomptat, he aprofitat. He demanat una ampolla de cava i després he baixat a dinar i he fet la migdiada. I a la tarda m'he encaminat a la ganiveteria Roca de la plaça del Pi i allà m'he comprat un ganivet tàctic de la marca Nieto, que són molt fiables i que pesen poc. I ja ben armada he anat un altre cop a la vila del llibre. I ara ja em teniu aquí, disposada a escoltar una xerrada sobre Jaime Gil de Viedma, per fer temps fins a l'hora d'anar a pelar a qui hauria pogut ser el meu editor. Ja ho veus. Hi ha rebutjos que et poden costar la vida.
2: Hem tingut sort que a la masia hi havia lloc i ens hem pogut entaular una estoneta. Necessitava un lavabo i beure, beure molt.
3: Sí, fot una calor horrorosa. I he de dir-te que per ser Barcelona tampoc hem menjat tan malament. Les mandonguilles eren realment bones.
2: Sí, després et queixaràs que no et cuido. De totes maneres, com el teu poble, no es menja enlloc.
3: Només si ets del poble o vas amb gent del poble. Que els de Barcelona i els gavatxos no els hi donem lo bo. Ens ho quedem per nosaltres.
2: Com toca ser, collons. Si no ens defensem entre nosaltres mateixos, ja em diràs. Un amic de Mallorca em va explicar que fins no fa gaire hi havia un restaurant que tenia dos preus a la carta. El dels locals i el dels forans. I francament, ho vaig trobar genial.
3: Ui, si ara ho fas aquí, et crucifiquen. Anem a fer una volta per les parades, va. Aviam quin ambient s'hi respira.
2: Però em sembla que està tot molt tranquil.
5: A totes les unitats, aquí Bravo 14. La sospitosa es dirigeix cap a la fira. Atenció, ara tenim la certesa que va armada. L'hem seguida fins a la ganiveteria Roca a la plaça del Pi i ha comprat un ganivet tàctic, que pensem que és l'arma amb què intentarà cometre el següent assassinat. Continuem seguiment, però repetim, el paquet va cap a la fira i va armada.
3: Collons, tranquil·litat. No vols brou? Doncs dues tasses.
1: No sé com s'ho han fet, però el cas és que aquests molts fills de putes de Mossos han descobert que sóc la lletra ferida. Deu ser que són molt millors del que em pensava i que els tanoques només són uns quants que es baten d'anar a les manifestacions, d'anar a estomacar la gent. Crec que no hauria d'haver subestimat la parelleta enamorada, que encara no sé com han arribat fins a mi i que ara saben que sóc aquí i que he comprat el ganivet. El més senzill seria avortar tot el meu operatiu i fer-me fonedissa i esperar un altre festival per continuar amb el meu pla. Potser el de Malgrat, o el de Calafell, o el de Sitges. He tingut molta sort d'haver pogut veure al mirall aquell home que semblava tan interessat amb les navalles suïsses del mostrador i que, curiosament, ja havia vist el tren. Així és com m'acabo d'adonar que m'estan seguint. I si m'estan seguint, és que saben qui sóc. I per tant, tinc un problema gran. I el problema principal és que no puc parar. És que he de començar a matar editors. I per tant, canviaré el meu pla. Ja no seré selectiva. Segurament és l'última oportunitat que tinc per poder emportar-me per endavant alguns d'aquests fills de puta que es carreguen els somnis de la gent. I en el fons els faré un favor, perquè la gent farà una ullada al seu catàleg. Així que només em quedarà la tàctica islamista. Començar a córrer i apunyalar tots els que pugui fins que em parin. Aniré ben tranquil·la fins a la Rambla. M'aproparé a la primera parada i des d'allà cap avall.
5: El paquet va cap a la Rambla. Sembla molt tranquil·la, tot en ordre. Recordeu que va armada. Ara està arribant a la primera de les paradetes. Suposo que tothom la veu.
2: Nosaltres la tenim a 10 metres. Fem el seguiment nosaltres. Tots els altres operatius atents. Les càmeres també. Tothom atent. Pensem que no actuarà fins a la nit, quan comencin a recollir els materials. Però mai no se sap. Així que, ulls vius.
3: El paquet s'ajup. Sembla que per cordar-se la bamba. Atenció a totes les unitats. S'ha esmunyit sota els faldons de la taula i està entrant a l'interior d'una de les parades. Tothom llest per actuar.
2: Tothom a terra. Tothom a terra. Policia, autodisparo. Deixi l'arma o disparo.
1: No t'atreviràs, perquè saps que mentre mori l'acabaré degollant. I això no ho pots dur sobre la consciència. Us acabo de ben fotre i m'he carregat 3 editors d'una tacada. Tots s'ho mereixien, però ella no. Ella és una idealista que ha triat la professió equivocada i ja està.
5: Totes les unitats, quietes! Algun àguila té l'objectiu a tir? Àguila 1 en posició. Tret net a 250 metres. Espero ordre.
2: Espereu tots. Carme, si creus que aquesta noia no ha fet res, deixa-la anar i entrega't. No tens escapatòria i ho saps. I només afegiràs una mort més. Possiblement inútil, i la teva també. Si la deixes anar i t'entregues, podràs explicar la teva història a tothom que la vulgui sentir. I podrem entendre per què has fet tot això. Vols morir? Que tothom pensi que eres una boja que matava sense motiu?
1: Jo no sóc cap boja, saps? Jo sóc un geni i ningú ho ha entès. Tu saps què suposen escrivint un dia i un altre i acabar les teves novel·les i que ningú les llegeixi, que només et facin arribar cartes amb excuses barates dient que el teu llibre no encaixa al catàleg o a la col·lecció? No. Tu no ho pots saber pas. I al mateix temps, no es deixen de publicar llibres infames, textos fets per presentadors de programes o per youtubers o tiktokers que han escrit autors morts de fam, disposats a renunciar a tot per uns quants calerons. No, jo no estic boja. Jo només vull fer justícia. Jo només vull que els escriptors boníssims, ben poc llegits, tinguin el seu espai. I per això els vaig matar i vaig aconseguir que els seus llibres tornessin a circular. I ara he matat uns quants editors sense criteri que van refusar les meves novel·les. La llàstima és no haver pogut entrar als grans despatxos de les grans editorials i carregar-me'ls a tots. Heu fet la vostra feina i massa ràpid. No m'heu donat temps a acabar d'endreçar-ho tot. Si era un risc que he comès errors, m'ha pogut la vanitat. Però ara, si no vols que aquesta mossa la palmi, m'has de deixar marxar.
2: Saps que no puc fer-ho. I creu-me que puc entendre les teves raons. Estem en un món ple de mediocritat i de capelletes i enveges i interessos, però ja has matat 6 persones. No et puc deixar anar, ja ho saps.
1: Doncs m'hauràs de matar.
2: Està bé, tu ho has volgut.
3: Hòstia! A totes les unitats, alto el foc, sospitós abatut. Repeteixo, sospitós abatut. Que entrin els equips mèdics, que ganllets. Tenim 4 possibles cadàvers. Antònia, estàs bé?
2: Sí, ja s'ha acabat. Ho he intentat fins al final, però ja no podia fer res més. Estava començant a degollar la noia.
3: No pateixis, has fet el que calia i ho has fet molt bé. Li has donat la seva oportunitat i no ha volgut aprofitar-la. I tu has fet només el que podies. La noia està bé, té un tall superficial.
2: I els altres editors?
3: Els serveis mèdics acaben d'entrar a valorar-ho. 2 em sembla que són morts i un altre potser se salvarà.
2: Collons, l'hem ben cagada. En algun moment s'ha adonat que la seguíem i ha canviat els plans. I ara tenim tot aquest escampall. Ha estat un desastre d'operació, ho miris com ho miris.
6: Jo no ho veig així com ho veus tu. Heu aconseguit parar una de les assassines en sèrie més sanguinàries dels últims temps a casa nostra partint d'unes dificultats extremes. Jo crec que podeu estar orgullosos de la feina que heu fet tots dos.
2: Sabeu què és el que més em fot de tot plegat?
3: Què, Antònia?
2: Que les seves formes eren horribles. Però crec que tenia una bona part de raó en el seu discurs. M'hauria agradat llegir alguna cosa seva.
6: No pateixis, ben aviat podràs.
2: Què vols dir?
6: Que la Carme va enviar ahir un darrer missatge als mitjans per si de casa avui l'enxampàvem o alguna cosa no sortia bé. I adjuntava la seva darrera novel·la amb el prec que es publiqués en digital i en obert per si algú la podia llegir. Demà podràs fer-ho.
2: Hòstia, i com es diu?
6: Mar Negra. He de dir que a mi també m'ha cridat la curiositat.
3: Ja se sap. Sempre llegim els autors que acaben de palmar-la.
2: Mira que de vegades n'arribes a ser d'animal.
7: Acabeu d'escoltar La caça, capítol 10 i últim de Mar Negra, de Sebastià Benassar. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol i les veus de Magda Bosch, Cris Cantal, Abel Font, Josep Palma, Ildefons Clos i Enric Frigola. Veurà la llum en format llibre la novel·la inèdita de La lletra ferida, La Mar Negra,

0: sabies que...
1: La majoria dels gats blancs amb ulls blaus són sords, tret que tinguin un ull d'un color diferent a l'altre. O bé, tan sols estadísticament ho són. El gen de la sordesa és un gen propi dels gats blancs. Es diu al·lel. No tots els gats blancs són sords, només els que presenten aquest gen. El gen B doble fa que el gat sigui blanc encara que els seus gens diguin que és un gat negre, marró o d'un altre color. Aquest gen també té la particularitat de ser més dominant que qualsevol altre que tingui a veure amb algun dels altres colors.

0: de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, el nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels safaretjos i per fer-ho ens acompanyaran en Ricard Ramon, investigador local i interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX. En Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, autor del llibre El riu de les dones, la Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia de Santa Coloma de Queralt, i l'Eva Vives, autora, directora i intèrpret de l'espectacle El safareig, de la companyia Teatralitzat.
2: Rentador. Paraula derivada del mot llatí requentare, passar un líquid per alguna cosa. Safareig, de l'àrab vulgar safrik, bassal, estanyol. Un safareig és una bassa o dipòsit d'obra sense tapa on s'emmagatzema aigua que pot ser utilitzada per regar. També pot ser un dipòsit d'aigua destinat a fer-hi la bugada. Sovint està proveït d'un rentador o pla inclinat.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Els safaretjos són molt més que una construcció. Són un espai social, un territori femení on passaven moltes coses. La seva història va unida a la vida dels pobles, de la comunitat, dels barris, de les persones, de les dones. Els convidats d'avui ens obren una porta fascinant per conèixer de primera mà com eren i què hi succeïa.
0: Remor de pedra.
1: En una època en què les rentadores són un electrodomèstic imprescindible, els safaretjos ja no són presents en la memòria de tothom. En Pep Saragossa n'és ben conscient.
3: Hi ha una sèrie d'elements que la gent doncs, deixa de saber el que per què servien, no? Per exemple, una de les característiques que hi ha a la psíquia són els rentadors públics, doncs, no? La gent, que a nosaltres, en aquesta època, quasi que tothom ja ha nascut i ha viscut en rentadores a casa seva, però esclar, abans tenies d'anar al lloc on hi havia aigua, i aigua vull dir que corregués una mica perquè doncs, la sabonera i la brutícia no es quedés allí, doncs.
1: En Pep Saragossa recorda com la seva mare anava al safareig i també n'ha fet recerca. I ens desvetlla un detall curiós entre el Catllà i la Riera de Gaià.
3: Després una altra de les coses que també és, diguéssim, l'higiene. La gent doncs, clar, tenia a rentar la roba, llavors la roba anava aquí, al costat, diguéssim, dels canals i del riu. Hi ha llocs que doncs, es rentava el riu. Jo recordo la meva mare era de la Ribera de l'Ebre, me recordo doncs, que anaven al riu tenint unes lloses al costat de del riu i rentaven allí. Per aquí, doncs, tant aquí a la Riera, aquí les cases que tocaven a la síquia, tots tenien el safareig, i al Catllà doncs, també hi havia el safareig, un safareig municipal baix del riu, i llavors hi havia safarejos allí on hi havia. Jo, per exemple, al Catllà he fet una petita recerca i n'he trobat 44 de safarejos, no? Vull dir que tothom que podia, diguéssim, a les masies hi havia safarejos, hi havia una cisterna i llavors al costat hi ha un safareig per poder rentar la roba. I els altres, doncs, el moment que passava el rec, doncs, bueno, feien una desviació i cap al molí, que hi ha una característica entre, diguéssim, el Catllà i la Riera, és que al Catllà no hi va haver mai cap inconvenient, o tant per fer una bassa per emmagatzemar aigua per poder regar després o fer un safareig, i a la Riera estava prohibit. A la Riera no es podien fer basses. Si t'hi fixes, si vas, no en veuràs cap de bassa.
4: I això per què?
3: Perquè hi havia poca aigua.

0: carrer per fer un sabretge a l'altre costat de carrer. En canvi, el Catllà això hi és, no? El Catllà passa un rec per dintre el poble i llavors pels carrers anaven, doncs, el rec se desviava i hi havia 5 o 6 cases que anaven, que tenien safrets dintre. Vull dir que era diferent, diguéssim, per la propietat del Catllà.
1: Un testimoni viu és la poeta Neus Esmel.
2: Preníem un gossi amb la roba, una galleta amb el sabó i el que havíem de fer servir, i posàvem un sac damunt de les pedres del riu i de ginolls rentàvem allí i havíem de vigilar que l'aigua no es prengués la roba perquè també baixava furient amb molta corrent, i si s'escapava alguna peça de roba amb una canya havíem de córrer a veure si la podíem pescar.
1: Un altre testimoni és el de la Júlia Ramon, que ens ho explica als peus dels rentadors de Santa Coloma de Queralt, acompanyada d'en Galo.
3: Que ja en dèiem l'hort dels regarons, i he fet molta vida quan ell tenia 8, 10, 11 anys, i esclar, i tenia una parenta que venia a rentar aquí, jo l'ajudava també. I llavors és el que diu ell, aquí dalt, aquests dos safretjos d'aquí dalt eren per rentar la roba, i aquí baix era per esbandir la roba, l'aigua era més transparent, l'aigua passava per aquestes conduccions, aquí hi havia una tapa, el que t'ha explicat el Salvador primer, tot això d'aquí, o sigui que tot això per mi és molt, molt, molt entranyable. Ens enfilàvem a darrere la peana, com se'n diu d'això, Salvador? O sigui, ens enfilàvem aquí dalt, jugàvem molt. Per això et dic que aquí, pedra per pedra, me la tinc molt coneguda també. I llavors tiràvem aquí baix, que ara deurem anar a No Salvador per aquí, sí. I llavors seguíem aquí els horts, doncs seguíem amb una amiga meva, anàvem a buscar mores per aquí baix, i llavors ens les posàvem en un fanàs i les veníem a rentar aquí i ens menjàvem les mores. Vull dir que com a meva infància ha sigut molt, molt maca aquí baix, molt, molt.
4: I venia tota la població pràcticament aquí a rentar la...
3: No, perquè a veure, per exemple, la meva, quan no hi havia aigua corrent, jo parlo, tinc 75 anys, quan era petita, que per saber estar molt malalta i brotava molt, la meva mare, en comptes de venir aquí, els públics, entre cometes, venia amb aquests que ha dit el Salvador aquí davant, que eren particulars, eren privats, i potser l'aigua estava una mica més cuidada, o vés a saber, aquí. I després li comentava amb ella que aquí hi havia també un safreig per rentar l'aigua dels morts, aquí al costat, que deu haver desaparegut. Sí, és clar, nosaltres veníem per aquí i dèiem, mira, l'aigua dels safrejos dels morts, saps, aquí. I tot això d'aquí, ja t'ho dic, ho coneixíem tot molt bé. Molt. I aquí, és clar, hi havia bestioles, mira, no fa gaire, i vaig veure una serpeta, i vaig pensar, mira, ja està, l'aigua està bé, vaig pensar jo, perquè vaig veure una serpeta. I doncs, més avall, amb el Gaià, també ens anàvem a banyar, no, Salvador? Al bord de la Ferrera, els homes, les dones no hi podíem anar. I llavors, bueno, anàvem més avall, anàvem a Pontils, a Severit, i allà ens banyàvem, i a Santa Perpètua. Santa Perpètua i ara no va més. I tinc fotos que només veus aigua i el cap de la Júlia allà que treu el cap. Vull dir que el Gaià per a mi també és molt, molt important, sí senyor.
4: La roba, una curiositat, s'estenia també aquí? Perquè no m'imagino haver de portar la roba mullada amb el que pesava.
3: No, no, se l'enduien cap a casa, sí. Home, i potser que hi havia una peça, però si aquí hi havia 12 dones rentant era impossible d'estendre tota la roba. No, no, se l'enduien al sacrifici. El meu pare, m'explicava la mama, que per venir a rentar la roba la portava ella amb el carretó, perquè el meu pare era fuster, torner, i tenia carretó, i li baixava amb el cossi, li baixava l'aigua, perquè nosaltres vivíem al capdamunt del poble, allà on ho aparcat, i esclar, hi havia molta distància, i el pes, no, no, d'estendre aquí no es tenien, ho prenien cap a casa.
5: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Els conflictes sempre ronden l'aigua. De gran magnitud fou el que va sorgir entre l'Ajuntament del Catllà i la comunitat de regants de la Riera de Gaià. Pagesos i rentadores en crisi.
6: Hi va haver un gran conflicte, un conflicte que va originar i va provocar que intervingués el govern de la civil, el jutge d'instrucció de Tarragona. Hi va haver un conflicte entre l'Ajuntament del Catllà i la comunitat de regants de la Riera. Per què? Perquè hi va haver unes obres. I en aquell moment doncs, hem entès doncs, que hi va haver unes certes obres en aquest rentador, i quan rentaven les dones del Callar, les dones que anaven a rentar, i que els pagesos de la Riera es queixaven de que quan les dones aquí al Callar rentaven i doncs, posaven una paraula

0: d'hora per aixecar l'aigua, doncs que hi havia problemes perquè l'aigua no circulava o no circulava amb la pressió adequada per arribar als molins. I d'aquí que hi va haver aquesta crisi, diguem-ne, política entre la Riera i el Catllà, del Josep Maria Gavaldà, que és el pare d'un altre Gavaldà que coneixeu, que era l'alcalde en aquell moment i que va intervenir, que figura doncs, en tota la documentació i que defensava els usuaris del Catllà contra els pagesos de la Riera. De fet, és un conflicte que jo l'hem investigat i amb el Pep hem buscat la documentació a l'Ajuntament i al final no he arribat a aclarir com va acabar. No sé si tu tens clar com va acabar.
1: Bueno, van acabar que van entendre que l'aparadora no el que feia era aixecar l'aigua, però la quantitat d'aigua passava igual d'un costat a l'altre. El que passa que es va solucionar també perquè doncs, cap al dalt, a casa del Catllà, va fer obrir la comporta, va tirar tota l'aigua cap al riu, i clar, va deixar de baixar ni una gota d'aigua baixava. I llavors va ser quan es van, diguéssim, van arreglar les coses, no?
0: Vale.
1: Perquè d'aquesta manera van dir, bueno, això s'ha d'arreglar. I, bueno, tu vas arribar a entendre perquè havien destituït l'alcalde de la Riera, que en aquell moment era el president dels regants. Vull dir que era una cosa que va dir que no en tenia.
0: Sí, de fet hi va haver tota una politització. No? Sí, sí. No, la dimissió de l'alcalde de la Riera va ser l'any després, però bueno, en aquest context. I bueno, per aquí, tot això ho expliquem perquè cada gota comptava.
2: Fruit de la beca de recerca que va impulsar el Centre d'Art i Natura de Farrera del Pallars Sobirà, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, que l'any 2011 va rebre l'antropòleg Jordi Sunyer, va néixer el seu llibre El riu de les dones. El perquè del títol i de tot plegat ho sabrem tot seguit de la seva veu.
3: I jo estava un dia a Cervi, a la vall d'Unarre, molt a prop d'Esterri d'Àneu, un poble molt bonic, on a l'estiu retorna molta gent, gent descendents, etc. I estàvem en una plaça, jo no coneixia ningú, anava buscant informants, ja us podeu imaginar, un antropòleg arribant a un poble que no coneix ningú, sembla que vagis a vendre mòbils o plaques solars avui en dia, no? Doncs clar, jo sé callar i em poso a xerrar i comença doncs, a crear-se un bon ambient, no? Jo per fi puc destapar i dir qui sóc i què faig, i es crea un bon ambient i riures, etc. Alço la vista i al carrer, un carrer plaça que on s'acaba el poble i comença un camí mig asfaltat que acaba sent pedregós i va parar un riuet, al carrer es deia el riu de les dones. I vaig pensar, Jordi, ja tens títol pel teu llibre. Neix d'una sensibilitat que no sabia d'on venia i jo sempre he anat amb els que perden, sempre, ja de petit, fins i tot amb l'esport, no? I jo veia que les dones mai sortien als llibres. Quan preguntava per les coses d'abans me parlaven de l'alcalde o del poder, etc. A mi m'interessava la vida quotidiana. La vida important per mi és aquella que passa amb que té a veure amb la salut, amb la criança, amb les famílies, amb aquesta lluita per sobreviure. Darrere la lluita per sobreviure hi ha les dones, encara ara. I són, encara ara, les més silenciades.
4: Ramó de Pedra.
2: I és que els safaretjos eren els espais comunitaris on es trobaven les dones. Un espai molt femení on hi passaven moltes més coses de les que ens pensem. Ens ho expliquen en Jordi Sunyer i l'actriu Eva Vives, que està al capdavant de l'espectacle teatral El Safareig, que recupera la memòria històrica de les dones en aquestes construccions.
3: En un món potser petit, tancat, endogàmic, fins i tot familiar, et casaves amb un familiar proper, doncs potser aquest ambient que trobaves després rentant roba amb altres dones on podies fer bromes de qualsevol cosa, de canalla, de sexe, doncs vaja, era un espai que sí. Els homes podien anar al cafè de Tírvia, al cafè de Llavorsí o de Sort, què sé jo, però les dones es trobaven en aquests espais.
5: Anem, no?, a una infraestructura que no es conserva tot arreu, que són els rentadors, els safarejos, que havien sigut públics, doncs és molt, estem molt contents, perquè realment ha sigut una cosa de boca a boca, de fer safareig d'un poble a l'altre, mai millor dit, i també de molta reivindicació d'un espai molt femení, parlaves de les infermeres, també vam tenir de vaga les llevadores, i és un espai on les dones es passaven molta informació, no?, amb aquests col·lectius que ara també molt feminitzats. I va sortir una part històrica que a mi sempre m'ha interessat, una part de creació i una part molt de parlar de les dones anònimes, no? Hi ha hagut uns anys en què s'ha recuperat una memòria de persones o de dones amb noms i cognoms, com poden ser amb carrera, amb premis, però aquestes dones anònimes, aquestes àvies, no? Més les mares biològiques, que a vegades s'han quedat una mica en silenci, també per aquesta part de record. A nivell d'infraestructures i públic, que s'ha oblidat, la part pública de les dones es va perdre, i aquesta memòria cap a elles, cap al que elles vivien, cap a elles somiaven, el que elles feien, també en una època en què les dones, doncs, tenien una posició pública molt millor que van tenir després, també per circumstàncies històriques d'aquest país, i que s'han silenciat, i que, bueno, que eren dones, no? Dones de la República, dones de primers de segle, que tenien, el paral·lel de Barcelona amb les cançons que dèiem, que es van recuperar després, però que són de primers de segles, que eren dones molt potents, i aquesta memòria que a vegades ens pensem que les dones han après a llegir fa dos dies. Una època on a nivell de país, doncs, les coses anaven més o menys bé, i també hi havia aquesta alegria pels carrers, i les dones, doncs, cantaven i es trobaven els safarejos amb els homes també en certes hores on no es rentava, i això també està bé explicar-ho.
6: Es feien altres coses.
5: Exacte, el safareig s'hi feia moltes coses.
7: Sí. El rector, aquest sí que sap passar-s'ho bé, eh? Vindrà i fora la vicaria, si jo de missa cada diumenge nosaltres,
5: sí,
7: eh? A veure ara.
5: Cada diumenge, eh?
4: Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
2: L'Eva Vives ens introdueix en la construcció dels safaretjos. Quina evolució han tingut i les conseqüències d'aquesta?
5: Hi ha molts llocs que anaven al riu i que els hi dura molt més temps. Hi ha llocs, inclús sabem, cap a alguna zona que es podia anar més o menys a platja. Queda així una mica a l'aire, això, eh? Algun sí. Historiador o historiadora ens hauria de posar a lloc, perquè hi ha versions contradictòries. I després n'hi ha molts, aquests primers de segle que dèiem, que es construeixen a partir de 1910, per dir-te una data aproximada, 1900 i poc. I després hi torna a haver un bastant boom cap als anys 40, 50, 60, que hi ha una segona construcció de safarejos, que és també quan hi ha molts pobles comença a arribar l'aigua corrent a les cases. Es deixen d'utilitzar, i també es deixa de fer una cosa, quan dèiem, de cultura popular i de socialització de les dones. Es privatitzen les dones cap a dins de casa. Hi ha un canvi generacional molt important amb aquestes dones, no?, que col·lectivament anaven a fer una cosa i que es trobaven i s'ajudaven i parlaven i es passaven coneixements, a quan es tanquen les dones a casa i el fet d'arribar a l'aigua corrent és una comoditat, però també té unes conseqüències.
2: Com eren els rentadors? Com es tenien i com portaven la roba? Tenien els safaretjos la mateixa estructura a tots els pobles?
5: Sí, majoritàriament sí, el que no tot arreu es conserva tota l'estructura. Hi ha llocs que només es conserva la font o els abeuradors, potser és el que s'ha conservat més perquè per espai era més petit. Però sí, hi ha la font, principalment, on es posava aigua, l'aigua que residualment, diguéssim, es perdia, o sigui, es feia el reciclatge de l'aigua, que tant es torna a parlar ara, anava cap a l'abeurador on bevien els animals, i després aquesta aigua seguia cap al safareig, i el safareig estava dividit en general en dos: un espai on es posaven sabó, diguéssim, normalment anaven amb els gibrells, amb els cabassos, i es posaven en remull, llavors aquí s'ensabonava i s'esbandia una banda, i amb el sabó anava a l'altra, és a dir, un filtre traja d'aigua perquè quan tu es bandeixis, diguéssim, no t'arribi el sabó que has posat abans. I després hi ha l'estructura aquesta dels malalts o els morts, lògicament no sabien de moltes vegades els motius, i podia ser amb vírics o podien ser malalties de transmissió, i per tant es rentaven a banda. Hi ha llocs que el mateix safareig té un safareig a banda, i hi ha algunes poblacions que, doncs, si en tenien un de més antic, en construeixen un segon, i aquell més antic queda com el dels malalts o els morts. I després el que no es conserva són els espais on es tenien roba, que normalment eren espais verds, on hi havia plantes més seques o més verdes, i deixaven el sol que es anessin assecant fins a tornar a casa, perquè també penseu, no?, que si anaves amb uns llençols grans, el pes del mullat és bastant durillo, llavors, doncs, sí que ho deixaven que es anés assecant una miqueta, o esperaven que tornessin els homes del tros per aprofitar la pujada amb el carro, amb les mules, amb el que fos. Tot i que, ja et dic, com que ens hem trobat moltes senyores que ho recorden, t'expliquen encara que es posaven els davantals llargs, ben lligats al cap, amb els cossis a sobre.
2: En Jordi Sunyer ens explica com rentaven i ens convida a descobrir i imaginar-nos com funcionaven.
3: Duien una fusta ja preparada per trencar i posaven els genolls i portaven també una peça de fusta pels genolls i allà rentar amb la, i després estendre la roba, vaja, que ningú s'imagini uns estenedors normals, sinó que doncs amb un matoll allà penjar els llençols, per exemple, no? Per tant, feina dura, sí. I a l'estiu, doncs bé, també, perquè no sempre baixa doncs l'aigua que és necessària, etc. Però molts d'aquests pobles, gràcies al treball col·lectiu, van construir aquests abeuradors, aquests rentadors que encara es conserven en molts llocs on l'aigua, clar, ostres, nosaltres que venim de secar, l'aigua cau de la muntanya i contínuament es renova aquella aigua, és una preciositat. I per art de màgia, perquè ningú encara ha decidit què fer-ne de tots aquests espais, encara estan allà, no? I si fem turisme per allà, doncs la lectura del meu llibre el que convida és a fer aquesta altra mirada, no? Una mirada humana cap a uns paisatges que sovint ens hem pensat que eren de cartró pedra.
2: Amb la veu i la recomanació d'en Jordi Sunyer, acomiadem un capítol que ens ha mostrat la part més humana, social i femenina d'unes construccions que, afortunadament, encara podem veure i viure, els safaretjos. L'essència femenina han estat testimonis de la història i de moltes històries. Si les pedres parlessin, estem segur que aquestes ens sorprendrien de valent. I els que han estat novament presents al capítol són els ocells. Heu endevinat els seus noms?
4: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
6: Colom roquer. Colomba lídia.
4: Au habitual en camp obert durant tot l'any.
6: Corriol camanegre. Caradrius alexandrinus.
4: Un dels ocells més especials perquè es troba en perill, ja que nidifica a la sorra de les platges. El podem trobar d'abril a setembre.
6: Puput. Upupa epops.
4: La puput viu tot l'any als camps oberts i zones de conreu al llarg de tot el curs fluvial. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
9: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
11: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar a la piscina la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
9: Salut activa.
12: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
13: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nedar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que dediqui el monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que...
14: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
15: Si tu ja no me quiere ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
14: La ràdio que ens uneix.
16: No sé a dónde voy, no es real.
17: La teva companyia.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 12 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'Eurozona el 2026 serà del 3%. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer a alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i paisatges africans. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres destacant que des d'ahir al vespre arrosseguem un accident a l'altura de Flix a la C12, on s'obre un pas alternatiu en direcció Lleida provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també tenim retencions habituals a hores d'ara, sobretot als voltants de Barcelona, tot i que en general amb menys intensitat que entre setmana. A hores d'ara tenim cua ja amb tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt i retencions en sentit sud fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. El Vallès també de moment en general força fluïdesa, però destaquem algun punt amb congestió. Tenim un quilòmetre de cues en sentit sud a la AP7 a l'altura d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, també a Cerdanyola en sentit nord. Per altra banda, en sentit nord, Mollet i Montornès del Vallès també pateixen retencions de poc menys d'un quilòmetre. La C58 circula amb lentitud habitual des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat i des del Llobregat també tenim una entrada amb força fluïdesa, però amb algunes retencions intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23. Pel que fa a les vies costaneres, la C32 circula amb 2 quilòmetres de lentitud en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, encetem el cap de setmana de moment amb moltíssima tranquil·litat. Sí que aquest matí tenim alguns núvols que s'aniran desfent ràpidament, això sí, sobretot al camp de Tarragona, arribant fins al sud de Lleida, però d'una forma molt localitzada, i són núvols que no deixaran ni una gota d'aigua. També al matí desperta fresquet. En canvi, de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant i aquesta tarda farà més calor que ahir, a molts indrets del país ja de 27 a 32 o 33 graus, i la tarda gairebé assolellada a tot arreu. El cap de setmana continuarà aquest temps de platja, de piscina, d'estiu, De fet, cada tarda més calor i, a més, amb força sol. Sí que diumenge a la tarda tindrem algunes tempestes al Pirineu, però a la resta del país continuarà el temps tranquil. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
4: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
5: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
4: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
6: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: I una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar: els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat al jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballen al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. El magistrat de Barcelona, especialitzat en violència a menors, ha pres declaració a 4 sanitaris que van atendre el nadó quan va ser derivat des de l'Hospital de Sant Pau després d'un periple de diversos dies per uns quants centres sanitaris. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs, no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta. Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura del preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i del Consell amb l'oposició d'Espanya. Doncs precisament la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades com a mínim fins al 21 de juliol. s'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats encara per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
7: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
8: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
7: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té més detalls l'Esther Minguell.
9: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
10: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio o de su libertad.
9: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
1: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del Papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els van deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. Doncs quan encara cueja el discurs de Lleó XIV al Congrés, on va criticar, recordem-ho, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
11: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
12: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimológicamente buena muerte. Estemos a la altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
13: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
1: Pel que fa a la intenció de vot dels partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància que queda a només 4 punts segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà la facturació. Ens ho expliquen des de Pirineus Televisió.
14: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
15: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, i hem recorregut.
14: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris fronterers.
16: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular.
14: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
1: El Port de Barcelona exclou els creueristes com els principals culpables de la massificació turística a la capital catalana i xifra en només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turisme a la ciutat. N'informa la Carina Bellvé Fernández.
17: Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes, i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat el gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
18: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és els creuers amb els números que ens surten. I els números són completament fiables.
17: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
1: Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol. I a propòsit d'exàmens, Granollers ha estrenat una aula digitalitzada d'exàmens teòrics de carnets de conduir. Aquest espai ha de permetre augmentar el volum d'aquestes proves. Més informació amb Marc Mossegui de BOTV.
19: El cost de l'adaptació ha anat a càrrec de la Federació d'Autoscoles, que veu amb bons ulls l'automatització d'aquest procés i que també comptarà amb el suport municipal de l'Ajuntament de Granollers a través d'un conveni. Des del Gremi d'Autoscoles expliquen que aquest és el primer pas per fer un canvi en el model d'exàmens.
20: La característica que ara té, que la coneixem tot, és pregunta i tres respostes. Això fa que molts alumnes memoritzin test d'examen i surten d'aquí havent aprovat, però no entenent el perquè de la normativa. La idea de DGT és posar vídeos de percepció de risc. És a dir, et posaran una situació que l'alumne haurà de resoldre.
19: Barcelona és la província d'Espanya que compta amb més seus per poder examinar-se del carnet de conduir, sent l'única província amb 7 centres habilitats. Ara, amb aquesta nova aula, Granollers podrà absorbir més aspirants i oferir un servei més àgil i eficient.
1: Falten només 9 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral, liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pascual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
21: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan més millor.
1: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. L'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I parlem encara d'un altre nom propi, el de Marta Canella, que no continuarà el curs vinent a l'Espart Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
22: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses, han sigut màgiques cada vegada, cada partit. Ha estat un autèntic privilegi jugar davant de vosaltres. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
1: I la pilota ja roda al Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, última la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El club blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013, un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i dissabte buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
0: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
1: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un quart de nou a la pista del Liceo, el primer partit de la final que es decidirà al millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. I ens ho explica en David Navarro.
2: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
3: I de fet aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletres ferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
2: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Tecnologia profunda. Tecnologia innovadora fonamentada en els darrers avenços de la ciència i la tècnica que s'orienta a resoldre problemes complexos que tenen un gran impacte social.
4: Tecnologia profunda és la forma catalana normalitzada equivalent a l'anglicisme Deep Tech, encunyat el 2014 per l'experta en gestió empresarial Swati Chaturvedi. Les tecnologies profundes estan molt associades al món de la recerca i les desenvolupen empreses emergents, que normalment són empreses derivades, és a dir, sorgides de l'àmbit universitari. És com hauríem de referir-nos a les startups, empreses emergents, i a les spin-offs, empreses derivades. Qualsevol altra cosa...
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el govern reclama un endoriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife, per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer a alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i els paisatges africans. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident actiu des d'ahir al vespre a l'altura de Flix a la C-12 alenteix la circulació i provoca un pas alternatiu en direcció a Lleida. Per altra banda, tenim també retencions habituals als voltants de Barcelona, amb congestió al nus de la Trinitat. Al Vallès, força fluidesa, tot i que trobem un quilòmetre de congestió a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, encetem ja un cap de setmana tranquil i estiuenc. Hi ha alguns núvols que s'esvairan ràpidament al Camp de Tarragona. Això sí, al matí desperta fresc, però de seguida la temperatura s'enfila i aquesta tarda farà més calor que ahir. La temperatura oscil·larà entre els 27 i els 32 graus. Ens espera, en definitiva, una tarda assolellada a tot arreu i un cap de setmana de platja, piscina i estiu. Només s'esperen tempestes al Pirineu i durant la tarda de diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Gairebé passen 4 minuts de 8:15. Entrem en matèria després de tancar la portada. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica en Marc Dalmau.
7: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
8: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
7: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
6: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
9: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
6: Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi de 16 anys va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. I els Mossos d'Esquadra han detingut el productor de cinema Xavier Atance, responsable de BNC Produccions, per presumptament haver agredit sexualment 3 treballadores de la seva empresa. L'arrest es va produir ahir, després que les 3 víctimes presentessin una denúncia davant la policia. La unitat d'investigació de les Corts s'ha fet càrrec del cas, que continua obert, i no es descarten més denúncies. La previsió és que Atance passi a disposició judicial en les pròximes hores. I un jutjat de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa oberta per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses, de Súria. Ho recordareu, al Bages, el 2023. La jutgessa considera que no hi ha indicis racionals de criminalitat i que el despreniment de roques que va causar la mort dels miners va ser sobtat i imprevisible. En l'accident van morir 3 persones de 28, 29 i 31 anys en una galeria situada a uns 900 metres de profunditat quan els va caure una roca sobre d'unes 2 tones. Segons la jutgessa, no va haver-hi omissió greu de les mesures de seguretat i tampoc es va produir cap incompliment de la normativa. en vigor el nou Pacte Europeu de Migració i Asil, una reforma que canvia de dalt a baix com la Unió Europea gestiona fronteres, sol·licituds d'asil i responsabilitats entre estats. Organitzacions com Iridia o Human Rights Watch alerten que aquest nou marc accelera procediments, amplia la detenció i redueix garanties i que obre la porta a externalitzar deportacions i processos d'asil en països tercers. Tot plegat planteja interrogants seriosos sobre drets humans, sobre la solidaritat real entre estats membres i sobre el rumb polític que està prenent Europa. En parlem tot seguit amb Clara Calderó, responsable de migracions de NOVACT, l'Institut Internacional per a l'Acció No Violenta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Molt bon dia.
6: Ho dèiem, avui entra en vigor el Pacte Europeu de Migració i Asil. Quins són els canvis més importants i per què considereu des de les ONGs que és un retrocés en drets humans?
10: En primer lloc, ens agrada sempre recordar que el pacte no és una novetat, sinó que d'alguna manera consolida el que venen sent les pràctiques de control migratori de molts països de la Unió Europea en l'última dècada, no? I tot i que es digui pacte de migració i asil, veiem que atén només a una part molt minoritària del que és la mobilitat cap a la Unió Europea, que són les entrades per vies irregulars, i desatén de forma completa el que són les vies legals i segures per migrar.

0: reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat i necessitats específiques, veiem que posa en risc els drets de la infància que arriba, tant en famílies com no acompanyada, un augment de la detenció i restriccions de mobilitat, i el que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat i tot un sistema que s'està orquestrant per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
1: Clara, en parlarem d'això. Abans, deixem però que pregunti. El nou mecanisme de solidaritat permet també que països amb més pressió migratòria, com per exemple Espanya, puguin reclamar una compensació econòmica als estats que es neguin a acceptar les quotes de repartiment. En definitiva, parlem d'una Europa que fomenta pagar per reforçar fronteres o finançar vigilància per no haver d'acollir migrants?
0: Sí, totalment. Ens sembla una hipocresia política molt important que s'anomeni mecanisme de solidaritat, un mecanisme que està pensat per la solidaritat entre estats i no vers les persones en necessitat de protecció, que són les persones que migren. Estem parlant d'aquest sistema en el que, exactament com tu comentaves, els estats que es trobin sota el que s'anomena una major pressió migratòria podien demanar recursos a altres països que, en comptes de facilitar places en mecanismes de reassentament o acollida, podrien expressar la seva solidaritat amb moltes cometes vers l'Estat i no vers les persones, pagant vols de deportació, per exemple.
1: Clara, doncs ens queda pendent, perquè avui no entra en vigor aquest gir més dur amb el reglament de retorn que tu d'alguna manera ja apuntaves i que permetrà, si s'aprova, si s'acaba aprovant, que confiem que serà així, malauradament, permetre la deportació de migrants o sol·licitants d'asil, com deies tu, a tercers països segurs, com entrecomillaves. En fi, tindrem oportunitat segurament de valorar en el moment en què això entri en vigor, si és que hi entra finalment, quins riscos reals comporta aquesta figura. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí, Clara, i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, bon dia.
1: Doncs en aquest context també us expliquem que la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
2: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
3: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
2: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex ha agraït la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i ha apel·lat també a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
4: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
5: No son números ni expedientes. Ustedes son personas.

0: con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio o de su libertad.
1: Lleó 14 farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participaran un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
2: Tres quarts de vuit, el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats, avui la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assolirà l'objectiu del 2%. I no ens movem de l'àmbit econòmic encara, perquè Tarragona fa un pas endavant per avançar cap a una destinació turística intel·ligent. L'Ajuntament ha posat en marxa un sistema de rutes que integra la planificació de recorreguts, la realitat augmentada i diferents continguts audiovisuals. És una de les 22 accions que formen part del Conec Tarragona, un projecte que vol transformar la ciutat en un destí més modern. Montse Adán és la regidora de turisme del Consistori Tarragoní.
3: Que Conec Tarragona per nosaltres realment és un pas de gegant per la ciutat, no només a nivell turístic, sinó també per tots els diferents serveis, doncs perquè ha de fer una ciutat doncs més accessible i que l'experiència tant del ciutadà com del visitant doncs sigui molt millor.
2: El govern ha començat a desplegar l'anomenat eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per minimitzar riscos. A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Els primers treballs a la zona de l'Ebre s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
4: Una de les temors en grans incendis forestals és que el foc pugui saltar entre massissos. Per això el Departament d'Agricultura ha iniciat al Coll de la Granada, entre Rasquera i el Perelló, una actuació estratègica de prevenció d'incendis forestals que forma part dels anomenats eixos de confinament dissenyats conjuntament amb els bombers de la Generalitat.
5: Bàsicament aquí el que tenim són zones amb un matollar molt important, amb una càrrega de matollar molt important, que és sobre la que bàsicament estem treballant. I la finalitat és que quan tenim un incendi que sigui d'herbes baixes o de matollar baix.
6: És reduir la càrrega de combustible amb el qual quan arribi l'incendi aquí cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control.
7: Des de l'Ajuntament poca cosa podem fer perquè no tenim mitjans. Aquí tradicionalment doncs els ramats feien una gran feinada, però que ens estem quedant pràcticament sense pastors.
4: En total, se preveu actuar sobre unes 320 hectàrees durant els pròxims mesos.
2: El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
8: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan abans millor.
2: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. Marta Canella no continuarà el curs vinent a l'Espart Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
9: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses. Han sigut màgiques cada vegada. Cada partit ha estat un autèntic privilegi jugar davant de vosaltres. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
2: La pilota ja roda el Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. Xisco Campos ja ha agafat les regnes del Nàstic. El balear torna al nou estadi, ara com a tècnic, i ho fa amb la promesa que el seu equip mostrarà esforç, valentia i convenciment. Els companys d'Atac 12 van seguir la seva presentació en el nou càrrec i ens ho explica en Sergi Amat.
10: Si el primer dia de feina plores o ha anat molt malament o t'han tocat la fibra en positiu, l'aparició de la família de Xisco Campos ha trencat l'entrenador just al final de la seva presentació com a entrenador del Nàstic. Sense ells no hauria acceptat la crida del director esportiu Tomeu Nadal, tot i que des d'un primer moment va tenir clar que havia de dir que sí.
11: I la reflexió d'ells és: papà, ja has d'anar sí o sí, i per tant era inevitable que estés aquí. No podem prometre resultats, però el que sí, estic segur que l'equip s'ho deixarà tot, lluitarà cada pilota. Estic convençut que, independentment del resultat, l'afició es sentirà representada. Aquest és el màxim objectiu, és a dir, que la gent et senti honrada, representada i totalment identificada amb l'equip.
10: Des de dalt del Tarragona Blau, el Serrallo navegarà durant 2 anys una primera plantilla que no parlarà d'objectius numèrics i que ha de garantir verticalitat i, literalment, creure-hi. Xisco promet just el que sempre va garantir com a jugador grana: esforç.
2: L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
12: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
2: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un 8:15 a la pista del Liceo, el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. I el Vila-sana tindrà diumenge la primera oportunitat de guanyar el títol de l'Hockey Lliga Femenina. Si s'imposen el Fraga, les del Pla d'Urgell aixecarien el trofeu per primer cop en la història i tancarien el curs amb un doblet després d'haver guanyat la Copa. És una informació de Lleida TV i d'Eva Cortijo.
13: El Vila-sana ha jugat fins a 3 play-offs durant la seva història a l'Hockey Lliga. Aquest és el quart i, a més, és la primera vegada que arriba a la final. Les lleidatanes han començat colpejant primer, guanyant el primer partit. El segon és jugar a Fraga aquest diumenge. Aconseguir sumar el primer punt és molt positiu, diuen, però no definitiu. Són dos equips que es coneixen molt bé, sense anar més lluny. Les fragatines van deixar fora de la final de la Champions a les del Pla i el Vila-sana va eliminar les fragatines de la Copa de la Reina, que van acabar guanyant.
14: hem arribat a la final, és important que hi arribem. El que hem de fer és continuar lluitant i, escolta, no hem de perdre de vista que, per molta il·lusió que tinguem, juguem davant d'un Fraga, que és un equip espectacular i, escolta, tenen molt bon entrenador, molt bones jugadores, i veurem què passa, veurem. Il·lusió en tenim molta.
13: En els tres play-offs anteriors, les temporades 21-22, 22-23 i 23-24, Palau de Plegamans en dues ocasions i Gijón l'altra van tallar les ales a un Vila-sana que vol sentenciar la Lliga ja aquest diumenge.
2: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro ens ho amplia.
15: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
16: I de fet aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
15: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
2: Tot a punt perquè la zona esportiva de Vic es converteixi en l'epicentre de la música al territori amb la celebració del Cabró Rock. En la seva sisena edició s'hi esperen prop de 60.000 persones entre aquest divendres i diumenge, que gaudiran d'un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i el retorn als escenaris de la Gossa Sorda i l'Ags en Busto. També serà una de les últimes oportunitats per escoltar en directe el grup valencià La Fúmiga. I la companyia La Trepa del Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, ha anunciat que tanca portes. Ho faran el 15 de juliol, després de 38 anys. Segons ha explicat la companyia, el Regina tanca perquè l'edifici està en venda i no es renova el contracte de lloguer, no pas per fallida ni per manca de públic ni propostes.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Salut en el treball. Estat de benestar físic, psíquic i social dels treballadors en relació amb el seu lloc de treball i amb les condicions de l'entorn laboral.
5: La formació d'aquest terme és molt descriptiva. La base és la salut, un terme d'origen llatí, salus, que vol dir sencer, intacte, en bon estat. El complement simplement especifica l'àmbit d'aplicació, que en aquest cas és la feina. Sabies que el terme treball prové del llatí vulgar tripaliare, que vol dir torturar? Anècdotes a banda, com a sinònim de salut en el treball, també podem fer servir el terme salut laboral. En aquest cas, però, l'adjectiu laboral, que també deriva del llatí labor, designa feina o esforç.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició de doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 12 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. La responsable de migracions de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat des del Notícies en xarxa dels greuges que veu en aquesta nova regulació.
8: Tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació.
7: Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Art Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i paisatges africans. Passen 3 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora, hora punta, com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
9: Bon dia, doncs parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, però volem repassar un parell d'incidències. Per una banda, tenim un accident que s'ha produït a l'autopista AP7 al tram de Sant Cugat del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona, diguem-ne, i aquí hi trobarem aturades d'uns 3 quilòmetres entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès. Això a l'autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. A l'extrem sud de Barcelona, a la Ronda de Dalt, quan enllaça amb la C32, zona d'Esplugues de Llobregat, també tenim un accident que ara mateix talla dos carrils en aquesta direcció, en sentit Llobregat, i s'està complicant el trànsit el que seria la Ronda de Dalt. De moment amb aturades entre Sarrià i Esplugues, però com et deia, poden anar a més aquestes retencions perquè tenim accident en aquesta zona complicada, només un carril obert al trànsit, C32, tram d'Esplugues de Llobregat i en sentit Llobregat, precisament. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
7: I ara la previsió meteorològica. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Cap de setmana de platja, eh?
10: Doncs així és, Helena, molt bon dia. De fet, a hores d'ara el sol ja és molt present a gran part del país i la temperatura es va enfilant. Sí que tot just encara a hores d'ara l'ambient és una mica fresqueta, aquesta temperatura que baixa respecte ahir al matí a molts indrets, però amb molt de sol, per tant, tindrà capacitat per escalfar de seguida. Els únics núvols que tenim a hores d'ara i que tindrem al llarg d'aquest matí, del que queda de matí, els tindrem a les comarques del Camp de Tarragona. Núvols que en alguns moments són força densos, són amenaçadors, són compactes, però que s'han d'acabar trencant. Per tant, migdia i tarda, de sol ple a tot el país, del Pirineu fins a l'Ebre i des de l'Empordà fins a les comarques de Lleida. Temperatura que aquesta tarda pujarà. Ja arribarà als 32-33 graus a les comarques de Ponent, però molts indrets es mourà entre els 25 i 29 graus. I el cap de setmana, més estiu encara, perquè la temperatura s'enfilarà més durant les tardes. Moltes viles passant dels 30 graus, més de 35 a les comarques de Ponent, i força sol tot el cap de setmana. Sí que diumenge a la tarda alguns trons tindrem al Pirineu, però a prop de les platges, per exemple, un temps idíl·lic per fer un bany. N'estarem pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens n'informa en Marc Dalmau.
11: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
12: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i per tant quan un porta una arma és perquè té com a mínim aquesta actitud d'exhibir-la i en aquí i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
11: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
7: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar, de fet, dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
13: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
7: I ara una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar. Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat al jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballen al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs, no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta. I us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove i mantenen desplegades 9 dotacions d'un dispositiu que inclou equips submarinistes i drons. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia, a més, el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura de preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i el Consell amb l'oposició, això sí, d'Espanya. El responsable de migracions de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat del que suposa la nova regulació fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de portar les persones.
7: A tot això, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades, com a mínim, fins al 21 de juliol. S'acaba, recordem-ho, el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir-ne els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
14: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
15: Tot i que no era un requisit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i per tant és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
14: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
7: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
14: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
16: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
14: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
7: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els va deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús, ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica, on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. I precisament quan encara cueja el discurs de Lleó XIV, en aquest cas al Congrés, on va criticar l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada fa 5 anys. La proposta vol endurir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
17: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
18: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimològicament bona mort. Estem a l'altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
17: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
7: Pel que fa a la intenció de vot als partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda a només 4 punts segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes, i Sumar en guanya 7. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. És una de les notícies del dia. El Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats publicats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%. La del 2027, del 2,3%. I ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, us expliquem que la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà fins i tot la facturació. Ens ho expliquen els companys de Pirineus Televisió.
19: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
20: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, i hem recorregut.
19: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris francès.
21: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular.
19: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
7: Encara en l'àmbit laboral, però en el terreny dels sinistres, un jutjat de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa oberta per la mort de tres geòlegs a la mina de Cabanasses, de Súria, al Bages, el 2023. La jutgessa considera que no hi ha indicis racionals de criminalitat i que el despreniment de roques que va causar la mort dels miners va ser sobtat i imprevisible. En l'accident van morir tres persones de 28, 29 i 31 anys en una galeria situada a uns 900 metres de profunditat, quan els va caure una roca sobre d'unes dues tones. Segons la jutgessa, no va haver-hi omissió greu de les mesures de seguretat i tampoc es va produir cap incompliment de la normativa. I ens plantarem a 8:45 del matí. Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol. I en marxa una nova edició del projecte d'automoció Eco Racing del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. Aquest projecte té com a objectiu l'automoció sostenible amb tecnologies respectuoses amb el medi ambient. Més detalls amb la Lourdes Sarrión de Canal Terrassa TV.
22: Aquest és l'EQRB 26, el monoplaça de la nova era de l'associació UPC Eco Racing. Està integrada per estudiants de l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Pesa 200 quilos i incorpora 4 motors elèctrics independents que li permeten accelerar de 0 a 100 en 2,4 segons.
23: És principalment millores en el tren de potència, ja que incorporem un nou disseny i una nova fabricació de tot el que és la bateria, i també incorporem uns nous inversors que són molt més eficients.
22: El vehicle és més llarg i estret i, per tant, més aerodinàmic. El xassís és nou i modular, dividit en 6 parts. Això permetrà fer canvis de forma més econòmica.
24: Per tal de que cada una de les generacions futures puguin canviar, en lloc de tot un monocasc sencer, poder canviar un únic component i d'aquesta manera fer que tinguin l'experiència de fer tot un projecte d'enginyeria des de zero.
22: L'EQRB 26 competirà de l'1 al 7 d'agost a la Fórmula Student Spain, al circuit de Catalunya i després a Alemanya.

0: s'ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a les semifinals sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Vesely, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho, de fet, el més aviat possible.
1: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie ja quan més millor.
0: Avui la penya buscarà empatar a la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. I encara parlant de bàsquet, l'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I la pilota, i parlem de futbol, ja roda el Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i, a continuació, el duel inaugural entre el combinat anfitrió i el Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercit al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. I José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El club blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013. Un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals. I demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
2: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
0: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona, on experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Ens ho explica en David Navarro.
3: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
4: I de fet aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
3: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
0: La Catedral de Tarragona ja compta amb la primera guia arqueològica exclusiva d'un monument de la ciutat. En l'obra es reflecteix el treball de recerca fet durant els darrers 25 anys i donar així una eina a visitants i estudiosos perquè entenguin la seva incidència en la ciutat al llarg del temps.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem? Matí de divendres, 12 de juny d'aquest 2026. Ens llevem amb una temperatura de 21 graus i avui arribarem als 29-30, cap als 30 graus. Allà a les 2-3 de la tarda. I atenció perquè el termòmetre dissabte i diumenge s'enfila, Arribarem als 35-36. Calor, caloreta els propers dies. I la setmana que ve, fet i fotut igual, Tota la setmana entre els 32-33 graus de màxima, mínimes entre els 19 i 22, Estarem molt a prop d'aquestes nits tropicals que diuen. Ja saben que a partir de 20 graus són nits tropicals. I, temperatura habitual per als propers dies. Una setmana que serà l'última de primavera, perquè el dia 22 comença després ja, com aquí que diu, l'estiu. Doncs mira, primavera d'aquestes de caloreta, d'anar a la platja, a la piscina, a posar-se el biquini de moda, d'aquests que siguin última tendència. Ja es veu i es nota molt de turisme, i els propers dies encara més. Ara, la que acabin les escoles a França, Alemanya, Bèlgica, Holanda, tots aquests països, doncs Itàlia, molta gent vindrà de turisme a casa nostra, que ja ens agrada, que sí, això vol dir que hi ha molts llocs de feina, que es contracten cambrers, cuiners, tot el que faci falta, gent per netejar habitacions, i això sempre és positiu, que hi hagi molts llocs de treball. Benvinguts, divendres 12 de juny, és el Sagrat Cor de Jesús, Sant Lló III, que va ser papa, Sant Olimpi, Sant Onofre, Santa Basilida, Sant Cirí, Sant Nebori, Sant Nazari. Des de la ràdio, felicitats a tots els que en aquest divendres 12 de juny celebrin sants aniversaris o qualsevol cosa en especial, Mercat a la Bisbal d'Empordà, Celrà, les Planes d'Hostoles, Platja d'Aro, el Port de la Selva, Portbou, Porqueres, Sal, Sant Esteve d'Envàs i Sils. Refrany del dia: el gos que no lladra acaba mossegant. Atenció, el gos que no lladra acaba mossegant. La cita del dia, una frase d'Alberto Moravia, que va dir que una dictadura és un estat en què tots temen a un i un a tots. Tots temen el dictador i el dictador té por de tots, El sol ha sortit a les 6:14, s'amagarà a les 9:25 del vespre. Dies llargs ara ja, fins al 24, recordeu que a partir del 24 de juny, que és la nit més curta, llavors és al revés, anem, però tardarem molt fins a l'octubre en què els dies vagin retallant-se una mica. Es comença a notar una mica, a partir del 12-13 de setembre, Ara fins a 9:45 gairebé és de dia, després ja a finals d'agost, allà a les 9 es fa de nits, i a últims de setembre ja cap a les 8 es fa de nits, després d'aquell canvi d'hora que ens fan encara al mes d'octubre, i llavors ja es fa de nits de seguida, Avui, 12 de juny, es celebra el Dia Mundial contra el Treball Infantil, la feina infantil, Dia Internacional del Doblatge. Avui recordem que també és Santa Florida Cebolí i Santa Aleida, noms una mica més, diferents, no tan populars. Albert Einstein, el gran Albert Einstein, va dir que la vida és muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Aquest està molt bé. La vida és muy peligrosa no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Recordeu que estem a la Setmana dels Arxius, Setmana Internacional dels Arxius, i avui hi ha lluna menguant, 14,8% il·luminada. La propera lluna plena serà el 30 de juny, falten 18 dies. Hem de recordar que també tal dia com avui van passar coses i que cal recordar-les, l'efemèrides del dia. Així, per exemple, tal dia com avui, el 12 de juny de l'any 2025, fa un any, un Boeing 787 d'Air India s'estavella poc després d'alairar-se de Ahmedabad, impactant contra un edifici i causant la mort de 241 persones que anaven a l'avió i 19 que estaven a l'edifici. L'únic supervivent viatjava entre els passatgers, es convertint en el primer accident mortal d'un Boeing 787 des de la seva entrada en servei. L'any 2018 es celebra la cimera entre Estats Units i Corea del Nord en l'Hotel Capella i la illa de Sentosa, a Singapur. L'any 2016 va passar la massacre del club Pulse d'Orlando, en la que l'assaltant Omar Mir Sedique Meten disparava a la multitud matant a 50 persones. Altres 53 resultaven ferides. L'atacant va jurar lealtat a l'Estat Islàmic abans de l'atemptat i va ser abatut per la policia. L'any 1991, Boris Yeltsin és elegit president de Rússia. El mateix dia, l'any 1991, la ciutat russa de Leningrado recupera el seu antic nom de Sant Petersburg. I l'any 1963, un membre del Ku Klux Klan, banda de supremacia blanca, assassina l'activista pels drets humans civils Medgar Evers. Tal dia com avui, 12 de juny, és l'aniversari de Mario Casas, actor espanyol, 40 anys amb Mario. Dave Franco, actor nord-americà, 41. Adriana Lima, model brasileña, 45, l'Adriana. Robin, cantant i música sueca, 47. James Mewes, actor nord-americà, 52. Mark Henry, lluitador professional nord-americà, 55. I avui hauria estat l'aniversari Chick Corea, pianista, tecladista i compositor de jazz, Anna Frank, adolescent jueva víctima dels nazis, i George Walter Bush, diplomàtic militar i aviador nord-americà, president dels Estats Units entre l'any 1989 i 1993. Aquests tres últims, que descansin en pau. Fem una ullada a Empordà.info. Els apartaments de la Costa Brava s'encareixen aquest estiu. El Cap de Creus va ser un espai ple de vida i arquitectura pobra i austera durant l'últim mil·lenni. Figueres celebrarà les festes de Sant Pere amb un tobogan aquàtic gegant i música i foc. Troba embolcada a la platja de Pals la moto d'aigua del menor desaparegut a Roses. L'anunci d'Estrella d'Am 2026 s'ha rodat a l'Empordà i els protagonistes tenen moltes cares conegudes. Un dia més aquí a la sintonia de la ràdio, la sintonia de Ràdio Vilafant. Tot a punt per passar un bon dia, un bon matí. Anem a de cares a l'informatiu i després a la tertúlia. Comencem, però, ara mateix amb Josh Famaz. Aquí tens el Like a Prayer. Benvinguts, bon dia, us parla Toni Guerrero. Encantat d'estar aquí, eh?

0: festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
1: Ja comença a fer-se clar. I els veïns...
2: Diumenge sense drama. És la nova cançó dels Catarres.
1: Neixen

0: tant.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
3: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques Antoni Casellas, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: A les portes d'un nou cap de setmana, avui 12 de juny d'aquest 2026, iniciem una nova edició del nostre butlletí de notícies. Els apartaments de la Costa Brava s'encareixen de cara a aquest estiu. Detenen 3 homes per robatoris en empreses de Garriguella, Sal i Figueres. Figueres també celebrarà les festes de Sant Pere del 26 al 29 de juny amb una trentena d'activitats repartides per diferents

0: espais de la ciutat. La Fundació Dalí ha convocat dues noves beques especialitzades per formar professionals en conservació, restauració i estudi de les obres de Salvador Dalí. I el temps, des de la xarxa de comunicació local i amb el patrocini de Llenyes Empordà, arribarà aquesta informació de la mà d'en Lluís Mi Pérez.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: Llogar un apartament a la Costa Brava serà aquest estiu una mica més car, segons un estudi sobre el lloguer vacacional. Els preus al litoral gironí han augmentat entre un 5 i un 8% respecte a l'any passat. Cadaqués continua sent la destinació més cara de la comarca, amb preus que arriben als 1.850 euros per setmana amb un apartament a primera línia de mar, mentre que a Lloret de Mar ofereixen les opcions més assequibles, amb estades a partir dels 830 euros setmanals al centre del municipi. L'informe també constata una tendència a l'alça sostinguda dels darrers anys. La mitjana dels municipis gironins analitzats supera aquest estiu els 1.240 euros per setmana, prop d'un 14% més que fa dos anys. Malgrat aquesta pujada generalitzada, els experts apunten que el ritme d'increment dels preus s'ha moderat respecte als estius anteriors.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut en només 4 dies 3 homes amb antecedents com a presumptos autors de robatoris on forcen empreses de Garriguella, Figueres i Salt. Les actuacions es van produir entre el 5 i el 8 de juny després de l'activació de les alarmes dels establiments afectats. Entre els arrestats hi ha un home enxampat dins una empresa de Garriguella, un altre detingut a Figueres després de robar una bobina de coure i portar gairebé 15 grams d'amfetamines, i un tercer interceptat a Salt amb material sostret d'un centre de jardineria. Tots tres han passat a disposició judicial davant els jutjats de Figueres i Girona.
0: Figueres celebrarà les festes de Sant Pere del 26 al 29 de juny amb una trentena d'activitats repartides per diferents espais de la ciutat. Entre les principals novetats d'enguany destaca la instal·lació d'un tobogan aquàtic gegant de 75 metres a la pujada del castell i d'una encesa d'espelmes a l'interior de l'església de Sant Pere. El programa també inclou concerts a la plaça Catalunya amb els DJs Alegre, Cap D i Sendo, així com les actuacions dels grups Pelucas i Somboids. A més, es mantindran entre actes tradicionals com la Diada Castellera, la cercavila nocturna de l'encesa del Drac, la proclamació del pubillatge, el repic manual de campanes i l'ofici solemne en honor al patró de la ciutat. El dilluns 29 de juny hi haurà una jornada de portes obertes a la Casa Natal de Salvador Dalí i al Museu del Joguet de Catalunya, complementant una programació que combina cultura popular, música, patrimoni i activitats familiars.
2: La Fundació Dalí ha convocat dues noves beques especialitzades per formar professionals en la conservació, restauració i estudi de les obres de Salvador Dalí. Les ajudes, donades amb 9.000 euros cadascuna, tindran una durada de 6 mesos i permetran als participants desenvolupar la seva activitat a la seu de la Fundació Figueres amb l'acompanyament de professionals especialitzats. Una de les beques estarà centrada en la conservació preventiva i restauració d'escultures i instal·lacions del Teatre Museu Dalí, mentre que l'altra se centrarà en la documentació, catalogació i anàlisi de l'obra gràfica de la col·lecció de la institució. Els seleccionats s'incorporaran a principis del 2027 i un cop finalitzat el període formatiu tindran la possibilitat d'integrar-se a l'equip de treball de la Fundació Dalí. Aquesta iniciativa vol contribuir a la formació de nous especialistes en la preservació del llegat artístic dalinià.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
3: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: Doncs sí, arriba aquesta previsió del temps des de la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
4: Bon dia, molta tranquil·litat la que tenim per endavant aquest divendres a les comarques de Girona i amb una mica de vent, això sí, aquesta tramuntana que no deixa de bufar, sobretot a l'Alt Empordà. Podem dir que hi ha encara aquest tràngol marítim, per tant, compte perquè la corrent de mar de fons encara és evident de gregal en aquesta zona de la Costa Brava. Tot plegat amb pocs núvols, com dèiem, temperatura que torna a despertar fresqueta. De fet, hi ha algunes temperatures mínimes que s'han quedat al voltant dels 5, 6, 7 graus a les valls del Ripollès, cas de la de Camprodon, o també cap a la plana Cerdana, i en canvi la temperatura ràpidament, aquesta temperatura màxima, pujarà i per tant s'acabarà plantant aquesta tarda en els 28, 30, 32 graus. Aquests 30, 31, 32 graus els tindrem al Gironès, al Pla de l'Estany i a l'interior del Baix Empordà. Cap de setmana tranquil, pocs núvols. La tarda de diumenge, si de cas algun xàfec a l'Alpiri trineu i calor. El cap de setmana fregant els 35 graus a totes les comarques interiors. N'estem pendents a la xarxa.
3: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
1: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
3: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

Aquest divendres 12 de juny, l'Alt Empordà es posa en marxa. Arriba la tradicional caminada pels drets de les persones grans, organitzada per la taula comarcal pels drets de les persones grans. Aquest any sota un lema ben clar: cuidar dignament. Figueres, Roses, Llançà, Castelló d'Empúries, Peralada i l'Escala acolliran una jornada participativa que reunirà escoles, entitats de lleure, centres de dia i casals de la gent gran. A les 9 del matí, trobada, estiraments i lectura del manifest. A 9:45 comença la caminada, un recorregut circular de 3 quilòmetres, obert a tothom i adaptat a totes les edats. La festa acabarà amb una coreografia conjunta per celebrar la força de la comunitat i el compromís amb els drets de les persones grans. Perquè cuidar és respectar, perquè cuidar és dignificar. Aquest divendres fes un pas endavant i suma't a la caminada. Caminada pels drets de les persones grans 2026. Cuidar dignament, responsabilitat de tothom. Madonna, Sabrina Carpenter, plegades amb aquest Bring Your Love.

0: talk about.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Amb el so Isidre Olivia Dean arribem al butlletí de les 9. Pausa per la informació i de seguida la tertúlia. I

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha explicat fa uns minuts a la xarxa quins són els principals motius per l'augment de màfies al nostre país.
2: La causa principal, tot i que no única, és que Catalunya és el principal productor de marihuana de tota Europa. I això ha produït que aquí hi hagi, diguem-ne, la batalla per guanyar diners, podríem dir guanyar territoris on, i llocs on produir aquesta marihuana, i davant aquesta realitat, perquè aquesta és la raó principal, davant aquesta realitat no tenim ni les lleis ni les mesures legislatives, diguem-ne, que podrien aportar, diguem-ne, un canvi de paradigma.
1: L'Ajuntament de Barcelona també se suma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments situació prou complicada a les carreteres, amb un accident a la C32 a Esplugues de Llobregat que deixa dos carrils tallats. També un altre accident a la B20, direcció Nus de Trinitat, deixa en aquest punt un altre carril tallat. I finalment a la C12 a Flix, un tercer accident obliga a habilitar pas alternatiu en aquest punt. A banda, també a la P2 a Albi, una avaria també deixa un altre carril tallat direcció Saragossa. I a banda també hi ha circulació intensa a la C32 a Barcelona, a la C31 a l'Hospitalet, a la C58 a Barcelona, a la C59, a Caldes de Montbui, també a Mollet del Vallès i finalment en diferents punts de l'AP7 com Sant Cugat del Vallès. I continua la recerca del menor desaparegut el dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Notícies en...
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
3: La ràdio que ens uneix.
5: Ya conmigo me dijo tú quieres y aún así no te toco.
6: La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
2: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol, a 9:45 del vespre, Sons d'un País, amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol, a Vilafant. Us hi esperem.
4: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
5: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
4: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
5: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
4: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
6: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
3: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Anem a saludar els nostres tertulians, que avui no han vingut en tren. Quico Marín, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: No has vingut en tren?
4: No, he vingut amb la moto. Com que ja fa bon temps, agafo la moto tot sovint.
3: Maria Grauet, tu has vingut sense gasolina, bon dia.
5: Bon dia, sí, sense gasolina.
3: Perquè té un cotxe elèctric, No us penseu que ha vingut
5: caminant també.
4: Aquests dies
5: sí, també. Tampoc és tan lluny.
4: Els dies anteriors també veníem jo amb el cotxe elèctric i fins aquí, com que feia mal, sí. No tan bon temps, pues veníem amb el cotxe elèctric.
3: La motos elèctriques n'hi ha?
4: Sí, n'hi ha. Cada vegada hi ha més.
3: Sí? No les tinc tan vistes. Bueno, clar, també perquè el tema moto a mi no me va gaire, no sé.
4: Me'n recordo la primera Riejo que va treure a Figueres, una moto elèctrica, i la Guàrdia Urbana es va posar en contra, perquè clar, no feia soroll.
3: I li demanaven
4: que en el tubo d'escape posés una cosa que fes soroll, perquè la gent, si no s'acostuma, no s'acostuma.
3: Clar.
5: Això va passar amb els primers bus elèctrics que hi van
4: també
5: posar.
3: Sí,
4: també.
5: Una gran polèmica sobre això, perquè la gent, en lloc de mirar, travessa
3: pel soroll.
4: Si t'acostumes i no mires a dreta i esquerra i passes i...
3: S'ha de mirar a dreta, esquerra, dreta i pots travessar.
4: I el semàfor, si està bé o no està tan bé.
3: Home, evidentment, el semàfor sobretot, no? Perquè si no...
4: No, jo crec que cada vegada hi ha més cotxes elèctrics, més motos elèctriques.
5: El que passa que és veritat que jo, que condueixo el cotxe elèctric, quan vaig per ciutat o per poble, vaig molt en compte, molt a poc, i si veig algun vianant, espero veure com evoluciona, que no fos cas.
4: A mi m'ha passat.
3: Però si ara tots els vianants anem amb auriculars, escoltant música, tampoc ja, sentim els cotxes.
4: Ja, això també és un altre problema, és un problema molt gran, això.
5: Però hi ha gent, per exemple, que es posa en un pas de peatons, que en tenen tot el dret, però sense mirar. Clar, llavors, si tu,
3: clar,
5: en el moment que t'acostes a un pas de peatons no hi ha ningú, pues passes, i si de cop i volta un es posa amb el mòbil, mirant el mòbil, a travessar el pas de peatons sense mirar...
4: Es doncs... pensen que tenen... que tenen ells més que nosaltres
3: la prioritat.
4: Ja. Però clar, si li fas mal, clar, potser no. Va a l'hospital amb la prioritat també.
5: Sí, clar que sí.
3: La meva mare sempre,
4: a mi m'ha passat això també.
3: La meva mare sempre deia allò que conduïen, no? I deia, no ho sé, ara fa temps que no vaig en cotxe amb ella, aquí ja hacía uno que tenia la prioritat.
4: Sí,
3: no?
4: Claro. A mi em va passar en el Bon Retorn l'altre dia també, amb un pas de vianants, dos noies. Jo crec que elles deien que tenia la prioritat i jo ja anava a poc, perquè la veritat és que quan portes un cotxe elèctric canvies la forma de conduir, jo crec. Jo he canviat la forma de conduir amb un benzina o un dièsel que tenia, i ara portes un elèctric.
3: A mi em costaria,
4: sí,
3: jo crec.
4: Sí, vas com més atent, sí. més a poc, inclús la meva dona me diu que vaig molt a poc amb el cotxe. Dic, no, vaig bé, perquè marca aquí 40, jo vaig a 40, tu. No. La gent va més de pressa, suposo, amb els altres cotxes, amb els de combustió.
5: Sí.
4: Bueno, ara vindrà José,
3: que té
4: elèctric total, ja ho veuràs.
3: Sí. Tu tens elèctric total o híbrid?
4: Jo un híbrid enxufable.
3: Val.
4: I la, la Maria.
3: O elèctric total, eh?
5: Elèctric total, també.
3: Jo combustió. Ara, ara arriba en José de les Heres, que el trobàvem a faltar, eh?
5: Divendres que ve, que no vindré, avui és l'últim dia que vinc.
3: Doncs avui és l'últim dia. Sí, avui és el penúltim dia de tertúlia vostra.
5: I jo l'últim, sí. Doncs tinc, com que estic al Consell Assessor de la, de l'Elèctrica, que és aquesta... aquesta empresa pública per l'energia pública, doncs cada tres mesos fan una reunió i el divendres la fan per parlar del... del...
3: I aniràs en tren?
5: Sí, baixarem
3: tren. Bon dia, José Las Heras.
6: Bon dia.
5: Jo baixaré en tren perquè...
3: Sempre manté l'esperança, sí. La Maria.
5: No, a més, després tinc una sessió a Àger i la meva idea primera, he marxat amb Babe d'aquí a Lleida.
4: Sí, sí, ja m'ho vas comentar, sí.
5: I després agafar el...
4: ferrocarrils, no?
5: Els ferrocarrils que fan Lleida a la Pobla de Segur i tenen una estació Àger. I quan vaig parlar amb l'hotel, per dir, no, és que havia... diu, pensi-s'ho abans, diu, perquè l'estació està a 8 quilòmetres del poble. I vaig dir,
3: clar, hauràs de caminar molt.
4: L'han situat
5: no,
4: bé,
5: no?
4: No,
5: és molt.
4: Per l'expansió...
6: 8 quilòmetres està bé.
4: No, però no, és per l'expansió urbanística, ja. Preparada per l'expansió urbanística.
5: Sí, no sé. Bueno, llavors, com que hi ha aquesta reunió a Barcelona i un dels companys que és a la reunió també irà a Àger, doncs faré... I després...
3: Compartireu cotxe.
5: Un altre. Home, això, em deixarà potser Massanet Massanes perquè viu allà. Bueno. I després pujaré el dissabte.
4: Massanet Massanes, bueno, sí.
3: Sí, sí. Compartir cotxe,
6: compartir
3: que
6: cotxe és un element de sostenibilitat,
5: cotxe, tren i compartir cotxe,
6: sí. Bueno, aniràs en xofer en tota l'estona.
3: Exacte.
5: Bueno, potser m'oferiré a conduir un rato, no sé si sabré tornar.
3: Clar,
5: a conduir
3: ara
5: un cotxe.
3: A dir, tu condueixes elèctric i, si és
5: i automàtic i llavors clar. No sé si, bueno, perquè és clar, són uns quants quilòmetres, jo m'oferiré si
4: i estàs a dintre o fora de la plataforma de micropobles en contra del plàter?
5: A veure, estem en contra aquest pla, de la manera que s'ha gestionat multat. Aquest plàter.
3: Sí, expliqueu què és el plàter, que hi ha gent que no sap què
5: i
3: és.
5: Com a associació fem una al·legació.
4: Ara acaba les al·legacions, ja, sí. El dia 22.
5: El plàter és el pla per a
4: transformació energètica,
5: per instal·lar les
4: plaques i els molins.
5: Sí, o sigui, per la transició energètica en el territori. O sigui, era un pla territorial per la transició energètica. El que passa, perdoneu, és que un pla que implica territori que s'ha estat elaborant durant molts anys es tenia que haver fet havent parlat amb el territori. I com que no s'ha fet...
4: Ha sigut al revés.
5: Ha sigut de cop i volta a terra uns mapes pintats de blau dient... el teu poble, per exemple, tot el territori és possible que s'ompli de plaques, després tu has de triar el 10%, però bueno, és clar, ha aixecat molta pols.
4: Molts de pobles estan en contra.
5: Clar. Estan en contra de com s'ha fet, o sigui,
4: sí.
5: De dir, bueno, parlem-ne, no? Mirem a veure què, perquè a més no han tingut coses en compte, coses locals, s'ha fet amb mapes des de la ciutat i des d'un ordinador, i a vegades no s'ha tingut en compte petits detalls d'una ermita o d'un...
4: I jo el que veig és que ens el posen aquí
3: per donar llum allà.
4: A la costa d'allà no es posa res, per exemple, vale? Igual que passa a Roses o... ni a la muntanya de Montjuïc no es posa res tampoc.
5: No, ja.
4: Ens faran malbé la geografia nostra, el nostre territori. Aquesta electricitat quedarà aquí i s'enviarà cap allà, perquè Barcelona, en vez de tindre tants...
3: Bueno, perquè Barcelona té molta necessitat, clar. Perquè hi ha més habitants.
4: Per exemple, perquè això no només és posar un molí, és posar un transformador i totes les...
5: Hi ha un Jesucrist, o com es digui, no sé, podrien haver dos o tres molins al seu costat, no?
6: No, però és un tema que no fa vent. És que,
3: a la Sagrada Família.
6: Desenganyem-nos, és a dir...
3: No fa vent a Barcelona.
6: O ens decidim o ens ho decidiran al Santiago Bernabéu o en el Palco.
5: Què et demanaria?
4: No, però la versió és que ve des de a dalt a baix, no, sense
6: comptar amb... Ve de la Unió Europea.
4: El pla ve des de la Generalitat.
6: Sí, però ve per una imposició de la Unió Europea per l'autonomia energètica dels territoris.
4: Correcte.
6: Llavors, o ens decidim ràpidament i ho fem o ens ho imposaran, de la manera que sigui, des del Parc del Bernabéu.
5: Bueno, és el que diem, de parlar-ne, però bueno...
6: No, parlar-ne no, decidir-se.
4: Si hagués sortit Riquelme, no, des del Parc del Bernabéu. També hagués sigut igual?
6: Perquè recordeu que ell és de l'energètica Cox.
4: Ostres, veritat, és veritat.
5: De totes maneres, pensa que això del vent és una ironia, en cert sentit, perquè a l'Empordà fa tramuntana, no bufa sempre, i quan bufa vol s'han de parar els molins.
4: Per això ho posen a la costa, línia marina, allà de Palau cap a Roses, de Palau cap a Empunyà Brava...
6: Bueno, estarà ben lluny, no passarà res, funcionarà perfecte, les balenes les evitaran sense cap problema i tindrem aire.
3: Se'ls ha explicat això, els rorquals?
6: Recordeu una cosa molt important, n'està plegat a Noruega, ni està plegat a la costa escandinava, i les balenes segueixen pilotant però recordeu una cosa, tenim un dèficit energètic a Catalunya, molt important. És a dir, aquí mateix hi haurà un polígon a Figueres que no té energia suficient i, per tant, per molt polígon que facin, no hi arribarà energia, pues ni prou energia en aquest lloc.
5: Aquest polígon s'hauria d'omplir de plaques en el seu sostre.
6: No, és que no arriba.
4: La Generalitat ha fet una reserva per fer camps de plaques allà també.
6: És a dir, amb independència, les plaques només alimenten de dia.
5: Ja ho sé.
6: Bueno, només alimenten de dia. I hi ha indústries també, que amb les plaques no tenen.
5: Bueno, però és igual.
6: No, és igual.
4: Però poden reservar aquesta energia.
6: Ja t'asseguro que la posaran, les plaques. Ja t'asseguro, però no en tenen prou. I tenim un dèficit energètic. I si volem industrialitzar Catalunya, necessitem energia pròpia.
4: Però el dèficit energètic és només del nostre territori?
6: És de Catalunya.
4: Tot Catalunya.
6: Sí.
4: No, i Barcelona què farà en aquest... Jo me pregunto, Barcelona, que jo he mirat el mapa.
3: Jo veig molins a la Sagrada Família, ara que l'han acabat.
4: Podria haver aprofitat, haver posat un molí allà dalt de tot, i potser haguessin tingut llum per donar a la Sagrada Família.
5: Hi ha una cosa, un exemple que no és vàlid per als molins a la Mediterrània. Al nord, a la base del mar, de l'oceà, del mar del nord, és plana i és poc profunda. Llavors es poden instal·lar bases de ciment fixes on hi ha els molins.
6: Són flotants. Et recorregeixo, perdona. Són flotants.
3: Quins? Les que es preveuen aquí a Roses?
6: Ja n'hi ha de bases flotants al nord d'Europa.
4: Els que van a Roses no estan construïts encara.
3: L'empresa
4: belga no està construïda.
3: Però en principi seran flotants els de Roses.
4: I això ho paguem tots nosaltres, amb la subvenció que donarem de 3.000 milions.
3: Bueno, jo ja estic d'acord si això és per abastir la llum, perquè sigui energia per tothom i que es consumeixi de proximitat i que tots tinguem els nostres molins a prop i les nostres plaques solars. Si a Barcelona no fa vent, doncs que posin plaques.
4: Un altre tipus d'energia. Palau li treuen... que està entre l'Albera, els aiguamolls i tot això, li treuen allà i li diuen, tota aquesta franja d'aquí del costat de l'Albera o del costat dels aiguamolls, construïm i posem dos camps de molins, ¿vale? Com que estan al costat dels hàbitats naturals aquests, ho poden fer. Però si ve una persona que té els terrenys allà i diu, vull construir aquí una nau per fer no sé què, com que està al costat de la reserva natural, li diuen que no pot fer-ho. Però a part, Palau, jo dic Palau perquè és l'exemple que m'han donat a mi fa dos dies, que vam fer una reunió. Aquesta gent de Palau, que se'ls trencarà tota la geografia allà, tal i qual, el que li posin, la seva llum que gastaran serà gratis?
3: No, la llum seguirem pagant.
5: No pot ser gratis.
4: És igual, serà una reducció de la tarifa o el que sigui,
5: gratis no, segur que no. Has de comptar la despesa
3: de la instal·lació,
5: de la producció.
4: I us dic una cosa, a La Rioja ara ja fa 25 anys que hi ha els molins allà, entre Saragossa i Pamplona i tot allò, que jo passava diverses vegades amb el cotxe. Ara resulta que aquells molins ja no tenen funció, ja ha acabat la seva vida útil i tal i qual. Costa més treure'ls que han decidit de que es queden posats.
3: Però no seria millor treure'n per posar-ne de nous?
4: Han dit que no es treuen, es queden allà posats, hi ha una notícia que diu això, es queden allà posats i muntaran d'uns altres.
5: No, a veure...
4: Cuidado amb això també.
3: Al costat.
6: Bueno, això és un contracte de concessió mal fet.
4: Correcte, perquè si hi ha un aval, si hi ha unes garanties...
6: No, sobretot, escolti, vostè està obligat a desmantelar-ho.
3: Clar.
4: I no desmantelen. hi haurà una denúncia, suposo, hi haurà un judici, tot això, i al final qui tindrà que treure'ls? Nosaltres.
5: Jo crec que un dels problemes que hi ha hagut amb tot, que hi ha amb tot això, és que hem estat endormiscats durant 15 anys sense fer una previsió, una planificació, un poder dir a qui pot anar bé, a qui no pot anar bé, necessitem tant, necessitem quant, i ara hem de córrer, i quan es corre les coses es fan malament. I jo crec que un dels problemes també que hi ha hagut és que s'han posat moltes pegues, moltes, i s'estan posant moltes pegues a les comunitats energètiques locals, o sigui, els veïns que es posen d'acord per fer una comunitat energètica, i en canvi s'està facilitant molt a les grans empreses. Llavors, que hi hagi un canvi a renovables per seguir en mans de la mateixa gent, pues mira, ja que hi ha un canvi, aprofitem-lo i que sigui un canvi de veritat. I jo no dic que per exemple, sé que les grans empreses s'estan preparant o estan ja preparades per gestionar una comunitat energètica local, que no acabis acabant, però per decisió teva dic que m'ho gestioni, perquè a veure, una comunitat energètica per ser gestionada correctament necessita que hi hagi algú que entengui d'energia, que hi hagi algú que entengui d'informàtica, que hi hagi algú que entengui d'administració i de cures, perquè si en una comunitat de veïns és un problema pintar l'escala, no te digo jo el que és gestionar el preu de l'energia que varia cada minut, cada no sé què, un que produeix a una hora i la gasta a una altra, i l'altre que la gasta a una hora i la produeix. O sigui, és una gestió complexa. Llavors, un municipi petit que aconsegueix una comunitat energètica necessita algú que li gestioni. Per exemple, a l'Osona...
7: Bueno, aquí a Vilafant en tenim una. Una empresa que ens gestiona.
5: Vale. Però, per exemple...
7: Perquè ho ha creada de l'Ajuntament.
5: Ja, però no és, això no és una comunitat energètica.
7: Què és, doncs?
5: És un autoconsum compartit, que se'n diu.
7: Ah.
5: O sigui, una comunitat energètica és una cooperativa.
4: És que
5: tu
4: fas tot,
5: tu. O una associació. I això ja és molt més complex. Vale? El que passa que hi ha moltes cooperatives energètiques que han començat com a cooperativa energètica i s'han ampliat a gestionar altres recursos com llenya, com transport compartit, etc, etc. Vull dir, ja que tenen la cooperativa feta, estan aprofitant per fer
7: clar,
5: altres coses.
7: Si a nivell
5: coses.
7: Legal ja que t'ha costat fer la cooperativa, doncs aprofites
6: tenen
7: i fas més coses.
6: Tenen l'estructura legal per poder, i a més forma part, no? O sigui, la llenya, si tal, el pèlet o el que sigui, forma part del seu idiosincràsia.
5: Sí, sí. Deia que l'Osona és, no, Vic és l'Osona,
7: sí,
5: no.
7: Osona, Vic és Osona.
5: A l'Osona han fet una, o sigui, el Consell Comarcal ha creat una cooperativa de segon grau per poder gestionar les petites cooperatives. Conscient de que un municipi que ha aconseguit, o un grup de veïns que han aconseguit una cooperativa, no ho poden
7: gestionar tot
5: correctament perquè és molt car, no els hi surt a compte ni no sé què, o és una persona que entén a tot o es necessiten diverses persones. Llavors han creat aquesta cooperativa de segon grau que acull, fa de paraigües a totes les altres cooperatives. I això,
7: doncs, que, al igual l'informàtic dona gestió a diverses cooperatives.
5: El que passa és que estan tenint també molts problemes. I els problemes els posen les mateixes empreses.
4: Correcte.
7: Perquè perden tros del pastís, no?
4: Fa 10 anys, una cosa així, a Vilamalla hi havia un superàvit a l'Ajuntament. I era quan l'Estat va dir tots els superàvits que tinguin els ajuntaments ens ho quedarem nosaltres per pagar tot allò que teníem. Te'n recordes,
5: sí,
4: no?
5: Sí, sí, sí, me'n recordo.
4: Doncs Vilamalla va dir, ostres, pues, en vez de donar-li cap a fora, ho gastem a dintre el poble. A tots els veïns els posarem dos plaques solars. Els que vulguin tindran dos plaques solars. Es munta el projecte, es munta tal i qual, i resulta que hi havia un d'allà que era directiu d'Endesa i va anul·lar-ho tot. Es va anul·lar tot. Se va quedar el superàvit, se'n va enviar a Madrid i no va haver-hi plaques.
5: El senyor Montoro.
7: L'Arsal, no? Era l'Arsal, aquesta llei? O no
4: me'n recordo ara.
5: No me'n recordo, però va ser el Montoro.
4: Jo estic d'acord, amb tot això de...
7: Bueno, esclar, les hisendes locals han d'estar sanejades i...
4: Sí, això sí.
5: Però bueno, a veure, quan Espanya presenta els resultats dels pressupostos a Europa, no són els resultats dels pressupostos de Madrid, del govern. Uh-huh. És Madrid, les comunitats autònomes i tots els municipis. O sigui, els municipis formem part de l'economia.
6: No, de los pressupostos generals de l'Estat.
8: És el primer escalón, quasi, quasi.
5: Això hi ha vegades gent que no ho sap.
6: No, sobretot Montoro, és a dir, quan recordo en aquella època Montoro, clar, tenien dèficits molt galopants, no?, que no provenien tots del govern Montoro, eh? No, no, també no. S'ha de dir, en Zapa, el de los 1.300.000 euros en joies, aquest. Venien molts d'ells, aquests dèficits fiscals.
8: Hizo les aceres.
7: Clar, el plan ZP.
6: El plan ZP. No li trec a Montoro la seva responsabilitat, no. Però clar, va haver de quadrar una sèrie de comptes, va ser quan va restringir de forma molt animal, no?, a la capacitat de despesa i inversió. També és veritat, i desenganyem-nos, no?, tot i que amb honroses excepcions, l'endeutament dels ajuntaments en general era estratosfèric.
5: Els grans.
6: No, i els petits.
5: No tots.
6: I els petits.
8: Havia que posar...
6: Molts ajuntaments, i d'aquí de la comarca te'n podria dir 7 o 8.
8: Van estirar molt el braç.
6: No, és a dir, endeutament molt elevat si ho comparem amb el pressupost que generava.
5: Ja.
6: Si tenim un pressupost de 200.000 euros d'ajuntament i tenim un endeutament de 600.000 euros, doncs pues,
8: la famosa regla de la despesa.
6: No hace falta ser un lince financiero para decir que això no està gairebé normal, no? No ho entenem, no? Llavors, clar, això és un gran endeutament, encara que 600.000 euros semblin pocs,
5: Sí, que sí.
6: Llavors, l'endeutament no és només un valor absolut, sinó un valor relatiu respecte al pressupost i la teva capacitat de generar ingressos, no?, o caixa lliure per poder-lo...
7: Clar, però si l'Ajuntament està obligat a donar un obligat, entre cometes, els seus ciutadans li reclamen o li reivindiquen uns serveis i necessita aquests diners per donar-los,
5: serveis que són obligatoris, aquests no es poden tocar.
6: No, i els serveis són serveis. És a dir, quan s'endeuten els ajuntaments és part... No s'endeuten com les empreses perquè cobren a 90 dies llavors, i paguen els seus nòmines i necessiten 60 dies de finançament, però se'n diu finançament a curt termini. No. Finançaments a llarg per fer coses a llarg termini.
7: Com per exemple un pavelló.
6: Un pavelló, una piscina, un camp de futbol perquè no hi jugui ningú, etcètera.
5: Hi ha hagut molt poc sentit comú a l'hora de gestionar un municipi.
6: Clar, bueno, és el que jo dic, a golpe de qui entra al despatx. És a dir, qui entra al despatx, jo recordo quan era regidor, que quan anàvem a la comissió de govern, jo sabia exactament aquella setmana qui havia entrat en el despatx de l'alcalde.
7: No
6: em calia ni cap espia, ni una càmera. Només llegia els detalls de caldia i ja tenia clar.
7: Si els ciutadans demanen una piscina... Clar, l'Ajuntament l'ha de fer?
6: No, depèn.
5: A veure, Ordis, quan jo vaig agafar l'Ajuntament hi havia projectada una piscina quan no teníem ni el mínim de base d'esports, que és una pista poliesportiva. Doncs jo vaig anul·lar el projecte de la piscina, que és un projecte en un poble petit que tenim al mar a dos passos, que tenim piscina a Vilafant, a Navata i a no sé què, i que tu mires amb una fotografia aèria al poble i cada casa té una piscina, com qui diu. Llavors no fa falta una piscina pública. Primer, és un espai que funciona 2 mesos,
7: sí,
5: que perquè funcioni necessites una persona que la cuidi.
7: Més d'una persona,
8: personal bari.
5: I després, a la resta de l'hivern, és un espai que...
8: Els costos que té crea el manteniment de tot això, sí, és una instal·lació...
5: Per exemple, un poble com a l'interior de la Garrotxa, entens que posin una piscina. Però aquí, amb els regidors, en vam estar parlant i vam decidir que no.
8: I hi havia altres prioritats.
5: I vam fer la pista poliesportiva.
8: S'ha de gestionar bé els diners
7: però
8: públics.
7: Però sí que hi ha hagut un moment doncs, de boom, el que deia en José, no?, de construir un pavelló, no sé, que potser no feia falta, o potser no era necessari, però es va fer.
8: Però perquè... clar, el que passava és que un poble construïa un pavelló i te deia l'altre poble, estos tienen pavelló, nosotros no tenemos, i obligaven a l'alcalde o a l'equip de govern a intentar fer aquest pavelló.
6: Sí, però fixa-t'hi.
8: Tots els pobles volien un pavelló,
5: En detriment de què? Que has dit del camp de futbol que no hi jugueu ningú. Molta pressió vaig tenir per un camp de futbol.
6: Clar.
5: Quin sentit té un poble de 400 habitants, no arribava a 300 i pico.
8: Podria haver creat l'equip femenino.
5: De fer un camp de futbol quan en tens a Borrassà, que hi pots anar
6: Avinyonet.
5: Bueno, però sí, bueno, però Borrassà el tens, no. Pots anar a peu sense problemes.
6: El de Avinyonet va costar 150.000 euros, per dir-te, perquè, clar, amb una subvenció de la meitat per part de la Generalitat de Catalunya, del Departament d'Esports, que els hi va costar bastant més a la Generalitat, perquè els vam demandar o vam intentar una demanda contra ells perquè no pagaven, una subvenció que estava ja adjudicada, feta, tal, i no sé què, els hi va costar gairebé 120.000 euros per en interessos i de més, però bueno, això és un altre tema. Però va haver-hi un moment que estava en expansió la Unió Esportiva Figueres i de més, i sí que és veritat que des del punt de vista de l'Ajuntament de Avinyonet se'ls va dir, se'ls va donar la gestió del camp de futbol al Club Futbol Avinyonet, i els van dir, escolta, ja seria interessant que parléssiu amb el d'això, i es van negar quan jugaven dos equips de futbol per Benjamins i de més a Navata, a Avinyonet, perdoneu. Llavors, clar, és a dir, a mi no m'importava tenir un cap de futbol, però home, si la gent, m'invento, d'Ayers, Crespià, no sé on, vinguessin en un moment determinat a jugar i tinguessin la possibilitat de fer coses mancomunades i a més contribuir al manteniment conjuntament de que això suposarà, clar, compte que mantenir un camp de futbol en mínimes condicions costa entre 60 i 70.000 euros l'any, més o menys, més o menys, vale? Per tant, si el tens, el tens bé.
5: Si no, no el tens,
6: no? Sí. 60 o 70.000 euros entre tall, aigua, tractaments, no, a part la llum. La llum és pels que d'explotació, parlo de manteniment només, tractaments fitosanitaris, replantament, bueno, tota sèrie de coses. Són 60, entre 60 i 70.000 euros. El de Navata,
9: sí,
6: el del Real Madrid costa gairebé un milió d'euros.
7: Clar, com més gran, més cost, clar.
6: No per gran, sinó per
8: però cantidad. Si posen allà cantant aquest del Bugs Bunny, clar, ja està, no?
5: És amb uns grans.
8: Ja guanyen diners.
7: Bugs Bunny no, Bad Bunny.
8: Ah, Bad Bunny, perdona.
5: Hi ha les grades, hi ha tota la graderia que s'ha de mantenir, perquè si no...
6: No, bueno, jo sóc, home, sí que, mira, vaig... Quan era jovenet, no?, després d'acabar la carrera, vaig fer un postgrau de gestió, planificació i gestió d'equipaments esportius a la Pompeu Fabra. I allà hi havia una de les persones que he considerat un mestre, que és en Rafael Rando, no? Que precisament va ser el paridor dels pavellons esportius de Catalunya i dels plans de la Generalitat dels pavellons esportius. I si us fixeu, si aneu per... Bueno, clar, jo és que he anat, m'he visitat Catalunya amb els meus fills i de més, amb pavellons esportius i camps de futbol.
7: Fas turisme de pavelló,
6: sí,
7: no?
6: Sí, feia turisme de pavelló i de camp de futbol, però tots tenen unes similaritats de manera de fer, i és perquè ell va crear una mena de model. Però sí que va dir una cosa que jo li vaig preguntar en el seu dia, quan vam anar a veure algun pavelló, i li vaig dir, escolta, veig pavellons en pobles relativament petits amb unes graderies espectaculars, no? I li deia, però és que per mi això és una pèrdua de calés, d'espai, i de més, que es podien dedicar a altres coses i tal. I diu, tens tota la raó. El que passa és que se'ls va donar des de la Generalitat la possibilitat de fer alguna modificació als projectes, i la major part, alcaldes en aquell moment, volien grades perquè tal. I dius, però si aquestes grades seran inútils el 99% de les vegades. No sé, per la vegada, la vegada que es farà el discurs de l'alcalde en el tancament del curs escolar, o el pavelló, un dia de partit, o una festa amb tal. Llavors es van modificar els pavellons des d'aquell moment, i es van convertir en grades més petites, elevades i amb espai a sota per poder d'amagatzem o de petites sales, petites aules, etc.
5: Aquests projectes, per exemple, a la pista poliesportiva d'Ordis, ens van obligar sí o sí a fer vestidors amb dutxes i tot plegat. A veure, a Ordis els que van a jugar van a casa a dutxar-se, no es dutxa. I tampoc fem competicions amb gent de fora que s'hagi de dutxar.
7: Clar.
5: Llavors, al final, què? Van fer la instal·lació perquè ens obligaven, però no van posar ni les dutxes, ni, o sigui, van fer, i són uns espais que ara es fan servir per 50.000 coses diferents.
8: Una sala polivalent.
7: Sí.
5: Però el projecte era que havíem de, si fèiem una pista poliesportiva, havíem de posar els vestidors i dutxes.
6: No, té sentit, perquè té sentit, perquè es van crear models.
5: Ja,
6: es van crear models, i a veure, els models i els procediments generen seguretat en general, de que es fan les coses d'una manera determinada, i en general, parlo en general, estan molt ben fets i es van evitar molts sobrecostos en...
5: Ja, però bueno, hi ha una cosa que és el que estem reivindicant des de l'Associació de Micropobles, i és que no es pot fer tenir la mateixa mira amb un poble gran o una ciutat gran que amb un poble petit. Mm. I s'ha d'adaptar les normatives a la realitat.
6: Totalment
5: de cada lloc. I això és algo que ens costa molt d'aconseguir, perquè des de ciutat es fan els projectes i es fan les coses amb unes, i els hi has d'anar recordant contínuament, i que això en poble no serveix o és excessiu.
7: Bueno, perquè la idiosincràsia no és la mateixa, no?
5: No, és clar que no, s'ha de tenir en compte.
7: Tampoc.
5: Hi ha un 40%, una tercera part dels municipis de Catalunya són de menys de 1.000 habitants. Mm. Llavors aquests necessiten adaptar un projecte a la realitat de veritat i de més, cada un és completament diferent. Per exemple, quan me preguntaven com és un micropoble al principi, quan jo era presidenta, que tot just començàvem, no? I la gent preguntava, què és un micropoble? Pues mira, com en aquell moment era 500 habitants i que tens, a partir d'aquí cada un és diferent, depèn d'on està ubicat.
7: Clar, no, costa, muntanya, interior,
5: és que és impossible definir-lo, que és petit. No, i cada un és d'una
6: sí.
5: manera.
6: Tu dius un tema de població, però és gairebé el 80% del territori.
8: I tant.
7: Sí, sí, sí.
6: Llavors, amb una heterogeneïtat de territorial molt important.
5: I el 2% de la població.
6: I el 2%, per això dic, i això és una barbaritat. Estic d'acord amb tu, però també és veritat de que hi ha una ceguera, una incapacitat, un molt, no?, de tot, per l'intent de mancomunar serveis entre ajuntaments per una potencial pèrdua de poder entre ells.
7: Sí.
5: Cada vegada
7: però jo crec que això està canviant.
6: Bueno, és a dir, a Alemanya ho van ventilar ràpid. És a dir,
8: no... Obligats.
6: Ah, sí, no. Sí. És a dir, com a mínim, és a dir, perquè algú hi hagi perquè hi hagi una entitat municipal d'haver-hi 25.000 habitants. Punto pelota.
8: Ja està.
5: Ja, però bueno, també perds identitat. Llavors...
6: Sí, però la identitat serveix per moltes pues coses, no, però sobretot per gastar molts calés.
5: Cada vegada més, per exemple, secretaris, interventors, tècnics, tot això ja és compartit. Això
6: sí,
5: ja
6: clar, és perquè és inassumible moltes vegades.
7: Clar.
5: Però és que després...
6: Bueno, i perquè no hi ha prou secretaris, també.
5: Hi ha moltes coses.
8: Però alguns determinats serveis també tindrien que ser mancomunats.
5: Sí, i ara, per exemple, s'estan mancomunant també moltes coses en quant a energies renovables.
6: Claro.
5: Però és en el moment en què els municipis es donen compte que necessiten,
7: que cal, no?
5: Que necessiten aquesta... No, i necessiten aquest treballar conjuntament. Per exemple, aquí a la comarca soc conscient d'un treball conjunt entre Navata, Cabanelles i Lladó. I Pontós. Que estan, i Ordis, i sí, mig i no. Però estan treballant conjuntament amb una sèrie de coses.
8: És que estan obligats a acabar aquí, estan obligats, el que diu en José.
5: Sí, sí.
7: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i després anem a altres temes. Va, vinga, fins ara.
9: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
10: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Can Vinalmata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
4: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les

0: inscripcions a figueres.lasalle.cat.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els El Dia Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
5: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
6: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Jo tinc aquí apuntades moltes coses i no hem parlat de cap.
1: Ah, tenies apuntades coses.
2: Sí. No, ja ho
3: bueno,
2: saps.
3: Que... No, perdona, és culpa teva, perquè no ens vas passar els temes.
0: Sí, ahir, perquè mira, vaig pensar, va, que
2: podem anar sense... Que sempre li canviem els temes.
3: Això també és veritat.
0: Sí. Jo dic, podem anar sense tema del dia,
1: que estava de vacances,
0: tal,
1: ja.
0: A veure què tal funciona, no? Acabem el 19, la temporada, i jo us volia preguntar si anireu a, si voleu agafar un apartament aquest estiu, que es veu que s'han encarit.
1: S'ha encarit tot.
0: Bueno, sí.
2: A l'estiu jo ho tinc molt clar.
0: On vas a l'estiu?
2: A casa.
0: A casa.
2: A casa meva.
1: És millor no sortir. És millor no sortir.
2: A casa,
0: no gastar.
2: No gastar. Si sortir... A veure, jo vaig a la platja a les 8 del matí a Sant Pere Pescador amb una colla d'amigues. Ens banyem i a les 10, quan baixa la gent, nosaltres ja marxem. I això un cop a la setmana. Després d'això aniré aquest mes de juliol
0: no, consumiràs cultura, ara és de tornar a dir
2: a uns quants espectacles del FAST en els micropobles de l'Empordà, que estan molt bé, i para de comptar, no crec que faci gaire res més.
3: Bueno, nosaltres tenim un lloc on la gent paga molts calés per venir de vacances,
0: sí, sí,
3: tant,
0: sí.
3: És a dir, tenim la sort de viure en un terreny de vacances, no? I això sí que és veritat. Home, bé, uns dies por ahí sempre funcionen, eh? Sempre funcionen. Però sí que és veritat que anar de vacances s'ha encarit. Uh-huh. Anar de vacances s'ha encarit, especialment en els moments d'alta afluència, no? Que són juliol i agost, no? Especialment a partir de la segona quinzena de juliol fins a la primera quinzena d'agost. Després comença a baixar un palet. Tot i que li van fer una... Això de començar tan aviat... Bueno, tan aviat...
0: Clar, depèn de com t'ho miris, tan aviat.
3: Lo dels mestres, eh? És a dir, allò que comenci tan aviat l'escola, això que comenci...
0: El 8.
3: El 8, que això...
1: El 8 de setembre.
0: Sí, començarà el curs escolar el 8.
1: És que li queden menys vacances, no?
3: Sí, no, perquè teòricament des de l'1 de setembre treballen.
2: Sí, ells treballen fins al 31 de juliol. Ells, les vacances són l'agost.
1: Vale.
2: Fins al 31 de juliol tenen... preparar projectes.
1: I de l'1 de setembre també comencen a treballar.
3: Bueno, va,
1: m'ho he segat la llengua.
2: Això segons el calendari escolar, eh?
3: Jo digue-li a l'administrativa que sí que hi va, però els mestres
1: us van arreglar l'aula, preparar l'aula...
3: No, això ho fan fins al dia 30 de juny, si no oblidat, o com a molt la primera setmana de juliol. Dit això...
0: Bueno, també fan formació, no?, el juliol...
3: Clar, perquè formació és treballar.
0: Bueno, forma part de la professió, no?
3: És a dir... Sí, però forma part de la professió, però no sé si és treballar.
0: Vale? Sí. Llavors, jo, per exemple, els cursos que he fet...

0: hores de feina per la feina.
1: Què vol dir per la feina?
2: Es considera... Home,
1: no, perdona, la formació, és a dir,
0: mira, ha de córrer compte de les meves hores lliures.
3: Tu tens, no? Tu tens 7 hores i mitja hora de curs tot durant tot l'any.
1: Perdona, és a dir, hi ha una cosa que és a dir, perdoneu. Sí. Qui s'emporta la formació? Per qui, queda? Per qui queda? Mira, jo quan vaig fer un màster, jo vaig decidir fer un màster.
2: Però també repercuteix en el lloc on treballes.
0: Sí, clar.
1: No sempre.
2: Vale, hauria de repercutir.
1: Ah, vale, així m'agrada. Ara sí que has fet servir el temps verbal molt adequat.
0: Home,
1: Maria, ara
0: jo
1: sí que sí.
0: Aquesta formació l'aplicaré aquí, no l'aplicaré a casa meva.
3: Home, fas cursos per aplicar.
1: Sí, però si tu demà... És a dir, quan, qui ha pagat el curs?
0: Sí, sí,
3: l'Ajuntament.
1: I si tu, l'Ajuntament, tu fas el curs la setmana passada, no? Que fas un curs, m'invento, gestió de tertúlies radiofòniques perquè no, perquè no em tirin...
0: Perquè no em tirin els temes a terra.
3: Com pujar i baixar el volum de la taula.
1: Dit això, i tu te'n vas demà mateix, és a dir, el fas la setmana passada, te'n vas demà mateix, qui s'emporta la formació?
0: Ja.
1: Te l'emportes tu, és a dir, vale, llavors, i no li retornes res a la ràdio, no?
3: Però si ho fa en horari de laboral.
1: No, torno a dir, llavors, quan jo, per exemple, a l'empresa privada, si tu fas una formació màster, per exemple, o un postgrau o alguna cosa, que sí que és veritat que moltes coses com a professional les pots retornar a l'empresa, et fan signar un contracte.
2: No marxaràs?
1: No, marxaràs quan et doni la gana, però li pagaràs a l'empresa
3: el curs que has fet, el curs, que no està,
1: li pagaràs el curs,
3: no està amortitzat, no?
1: No, clar, tu dius, bueno, llavors es fa un contracte normalment que dura entre 2 i 3 anys, depèn
0: de la formació,
1: no, sobretot de l'import, no? I dius, bueno, pues si te'n marxen els 6 mesos posteriors, se suposa que no has tingut temps de desenvolupar els teus nous coneixements, pagues la totalitat i això va en decreixent fins que s'acaba d'alguna manera amortitzar tal. Llavors, això de que la formació és feina, no ho entes mai, perquè qui s'emporta la formació va anar al servei de la persona, això per començar. És a dir, li vaig dir a la gent que tenia l'empresa, diu, farem coses d'anglès i he buscat un curs, una persona tal que vingui, però vindrà a partir de les 6, i m'han dit, no el volem fer
3: perquè és fora de l'horari laboral, José.
1: Però qui s'emporta l'anglès?
3: Però
1: qui s'emporta l'anglès?
0: Però els beneficis de saber anglès
1: s'ho emporta la persona.
0: Sí.
3: Ma, clar que fas el curs per les persones,
2: veure,
3: fa la formació.
0: Perquè són les persones les que fan la feina, clar, és complicat.
3: Ja sé per on te vas,
0: Que no és un software que s'incerta.
1: Que no són hores de feina, collons, que no estàs treballant.
3: Això és una empresa de cada mil, a lo millor que ho farà.
2: També ho podem fer al revés, no?
0: Digues, Maria.
2: Una persona que té tota una sèrie de coneixements, quan la contracta, tracten, han de valorar els seus coneixements, que
3: i
2: no
3: sempre
2: els valoren, perquè aquests coneixements són els que porta a la feina on es posa a treballar. Normalment, jo no vol dir que una persona hagi fet la carrera de dret i hagi d'estar en un caixer d'un supermercat, que també segurament hi pot portar alguna cosa, no? Però vull dir que també a l'enrevés existeix. Tu aportes, quan et poses a treballar en una feina, en un lloc concret, aportes tot el teu coneixement a la feina aquella on estàs treballant. Almenys jo això ho he entès així, i així ho he fet sempre que he treballat.
1: I per això et paguen, no? Sí. Sí, hi ha una contraprestació.
2: Sí. Bueno, hauríem de veure si el que pagaven corresponia amb el que
3: hi ha un currículum,
2: bueno,
3: però, unes categories,
1: però ningú posava una pistola al cap.
0: No.
1: Per anar-hi a treballar. Entenc. Bueno, vamos.
3: No, hi ha un currículum, l'empresa t'agafa per aquest currículum, hi ha unes taules salarials, hi ha uns graus de nivells i tal i qual, i te paguen una raó de lo que tinguis i ja està, això està claríssim.
2: Però no sempre.
3: Bueno, vale, correcte.
0: Jo que volia parlar dels apartaments.
3: Però no sempre, perquè no hi ha tant de treball per tanta gent que té estudis i tot això,
0: sí.
3: Clar, normal. No sé.
0: Perquè hi ha, en segons quin sector, és una sobreformació de professionals.
3: En el cas d'aquests companys d'aquí, tenen mitja hora cada dia de formació durant tot l'any. O sigui, quan facin un curs, encara que sigui
0: acumulat
3: a les 6 de la tarda, sigui a les 8 del matí, tindria que ser fora de la jornada laboral, tindria que ser en horari laboral. O sigui, li compten com a horari laboral, no és que sigui horari laboral.
1: Sí, com mitja hora treballar.
0: Sí.
3: Sí.
0: Bueno, això és el que es va conveniar, no? En tinc entès.
1: És que jo flipo. És que jo, sincerament, a mi em costa molt d'entendre.
3: 7 hores 30, només treballant 7 hores, mitja hora li queden cada dia per fer formació.
1: I si no la fan, van a treballar o...
3: No digo nada, ya.
1: Se van para casa, no?
3: Hasta aquí puedo leer.
1: Llavors no és formació.
2: Bueno.
3: Sí que és formació.
1: No, si no fan formació, aquella hora l'hauríem de treballar.
3: La formació sempre és dintre de la jornada laboral.
1: No, fantàstic. Però si no van a cap curs...
4: No, perquè aquí a la ràdio hem fet molta formació fora de l'horari laboral, eh?
3: Però dintre de la mitja hora que fas.
1: Però, o sigui, jo puc entendre que si tu dius, mira, jo faig una setmana, no? dues hores i mitja aquesta mitja hora, i perquè al i faig mitja hora menys, perquè a la tarda vaig a fer un curs de dues hores i mitja que dura tota aquella setmana, no ho entenc, és a dir, no ho comparteixo, però puc arribar a entendre-ho.
3: Aquí
1: puc
3: sí arribar a entendre-ho. Que
1: una altra
3: tarda...
1: cosa és que no facin cap hora de formació durant tot l'any, que n'hi ha segur, i marxin mitja hora cada dia, marxin mitja hora cada dia i facin mitja hora menys de treball.
2: Bueno, això és... ara estic pensant en una...
4: Espera, Maria, apunteu. Si el jefe és en José Las Heras, no agafeu la feina. Aneu a treballar un altre
3: lloc. No, jo penso que és més just de lo que penses.
1: He pagat milers d'euros en formació. Ah. Milers d'euros en formació a la meva gent. Milers. Escolta, això sí, de 9 a 6 de la tarda se treballa a destajo, que és el que ens dona de menjar tots. I la formació, escolta, online, presencial... Escolta, que
3: això
1: no passa
3: Espanya,
1: res.
3: José, Espanya. Que no, Alemanya que no, anem a les 7 del matí fins a les 15 hores, segurament.
1: Ja. Així tenen la productivitat que tenen, com els hi baixa la productivitat. Que Espanya, per ser, ha pujat la productivitat.
3: Ha pujat tot, fins als preus dels lloguers.
1: Vale. Sí que és veritat que si una persona al curs era a Girona o era a Barcelona, per la raó que sigui, i era entre setmana... Pues escolta, mil sobrejuelas. I em preguntaven, José, he de recuperar les hores? I jo sempre deia, tu sabràs... És a dir, a mi no m'importa les hores que hagis de recuperar perquè me la bufen, no? Per mi l'important és
0: que la feina estigui feta.
1: M'entens? Sí. Per tant, el que tu dius de justícia, no sé si és més just o no és més just.
2: Mira, jo
1: però
2: això...
1: ningú ha marxat perquè li digués que la formació hagi de fer fora de les hores de la feina.
2: Amb un dret que em vaig autoadjudicar quan treballava a l'administració.
0: Apunteu-me.
2: Sí, perquè tothom, tota la gent que fumava tenia dret a sortir X minuts a fumar la cigarreta.
3: Un debat enorme.
2: Ui. I llavors jo vaig decidir que jo sortia a respirar, a fer una volta al pati o a la mansana i tornar
3: aquests 20 minuts o aquests 10 minuts.
2: Havia de tenir el mateix dret que els altres de parar.
3: Pues ara ja va sortir una notícia.
1: Ha sortit una sentència del Tribunal Suprem, sí, no, en l'àmbit laboral, per una persona que va ser exigida per recuperar les hores o el temps que sortia a fumar. Va demandar a la companyia, no?, por acoso i tal, i el Suprem, és a dir, va perdre l'empresa en l'àmbit laboral. El Tribunal Econòmic Superior de Justícia també va fallar a favor de la...
0: De la demandant?
1: De la demandant, i el Tribunal Suprem ha dictat jurisprudència a dir que les hores de fumar, els temps de fumar, no és temps efectiu de feina.
3: Correcte.
2: No.
3: I ara ha sortit una notícia també que pagaran a aquesta gent i els donaran un plus si deixen de fumar. Cuidado, els que ja no fumen no cobren res, però els que deixin de fumar i estiguin a l'empresa els hi donaran un plus perquè deixin de fumar.
0: Jo començaré a fumar, ja tinc el paquet comprat.
1: Això és com el del xiste, no sabeu del xiste, aquell senyor va al metge i li pregunta, no? Diu, escolta, què puc fer, no? Perquè estic mal. Diu, miri, menjar poc, una mica d'esport i sobretot, diu, un o dues cigarretes al dia com a màxim, no? Cap d'un mes, va, i diu, com ho porta? Diu, mira, lo de menjar poc, bé, més o menys, lo de l'esport, sí, mira, pues me trobo millor, lo que per tu pitjor és lo de fumar. Diu, així, ho trobo a faltar? Diu, no, és que no he fumat en ma vida i em costa molt, no m'agrada, no?
0: Claro, fumava i fumava, uf.
3: Bueno, Mercè, que ha pujat molt.
0: Donava, sí. Bueno, jo volia parlar de l'estiu, no, de la part dels apartaments d'estiu.
3: Comença ara l'estiu, sortia una notícia a l'Empordà ahir o abans d'ahir, en un camping aquí al costat, zona turística total, aquest cap de setmana ple, a tope.
0: Aquest cap de setmana, per cert, que pugen les temperatures.
3: I a més a més, les tarifes dels bungalows, de tot allò que tenen allà muntat en el càmping, pels núvols, eh?
0: Bueno, és que han pujat per els preus dels nits, apartaments, suposo que també els preus dels càmpings i de les pernoctacions als hotels.
3: Per dos nits que vas allà, vas divendres, avui a la tarda, dissabte, diumenge, i diumenge te'n tornes cap a casa, espectacular el preu.
0: Bueno, ens quedem
2: bueno,
0: a casa.
2: Mira, si tens plaques solars i has estalviat, doncs ho pots gastar amb
3: Si t'has fet un raconet amb això, sí, amb les energies renovables.
0: Com digueu les coses, eh?
3: Amb les energies renovables.
0: Està clar. Jo que tenia apuntat el Mundial, els encariments dels apartaments, Sagrada Família, Papas and the Mamas, tenia apuntat, hipoteques, assassinats, tenia un munt de temes.
3: La hipoteca també han pujat el... L'Eurovíbor ara?
1: Encara no.
0: Eurovíbor.
1: Eurovíbor
0: m'agrada.
1: No, l'Eurovíbor no el puja ningú a libre albedrío, no? El que s'està plantejant el Banc Europeu és pujar els tipus d'interès perquè hi ha hagut un repunte de la inflació a l'eurozona.
0: Vale. Clar, m'ha agradat perquè t'ha traït el subconscient i és una víbora, Eurovíbor.
1: No, l'Euríbor és una... És
3: I un, la Cristina, és... tu què dius de la Cristina?
0: La Cristina Lagarde.
1: De la Cristina Lagarde. Em sembla una senyora excepcional. Amb una excel·lent professional, no? I amb un grau de sabidoria top.
3: Pues jo estic en contra.
1: Per què?
0: De la Lagarde.
1: No, em sembla...
0: Només per portar-li la contrària.
3: Era la presidenta de l'FMI i ara està al BCE i...
1: I quin és el problema? I havia sigut una...
0: Vols dir que té conflicte d'interessos?
1: I havia sigut
0: sòcia,
1: directora i gerent d'un dels grans despatxos d'advocats, que es diu Baker & McKenzie, per dir que és un top.
0: En Quico hi veu conflicte d'interessos?
3: Sí, jo veig totalment això. Ara, qui tingui més diners guanyarà més diners.
1: Quin és el problema?
3: Els bancs guanyaran més diners. I qui pagarà tota la festa? Nosaltres.
0: Votaràs a l'Eurice?
1: No entenc així aquest conflicte d'interessos entre el Fondo Monetari Internacional.
3: Home, si era presidenta del Fondo de l'FMI i ara està en el BCE, abans aguantava els bancs, si treballava pels bancs, i ara treballa per la Comunitat Europea.
1: Què és el problema?
3: Pues si puja els interessos.
1: Que no, que és una professional, perdona.
3: Que sí, que jo dic que sí, és una professional.
1: Volem professional.
3: Però que no m'agrada a mi.
1: És a dir, és com dir, no, com vols treballar en Zara, no pots treballar en Mango. Quin és el problema? No ho entenc. Si ets bo...
3: Suposo que Mango no contactarà ningú que ha treballat en Zara.
1: No t'equivoquis.
0: No sé.
1: A Mango...
0: Igual, depèn del càrrec.
1: Després us explicaré.
0: De venedores poder sí, perquè clar, no, però...
2: Jo no hi vaig mai.
1: No, però és a dir, hi ha hagut un petit repunte de la inflació.
3: Sí, ja
1: de fet, hi ha un repunte,
3: lo de la guerra,
1: un repunte molt potent també d'inflació als Estats Units, vale? D'inflació als Estats Units, estan sobre el 4,2, vull dir que és una inflació bastant galopant. En Trump li encanta la inflació, diu, és ell va dir que li encantava la inflació, perquè han aconseguit alliberar molts barrils de petroli, però sí que és cert que aquest repunt de la inflació, és que estem en un moment que, per exemple, Alemanya no tira, la resta d'economies no tenen, excepte l'espanyola, no? Que estan creixements molt per sobre de lo que és la zona, l'eurozona, i clar, això hem de veure com això s'adreça. Ojo, que el pressupost de defensa d'Alemanya està tirant molt endavant. I veig una cosa molt positiva, fixeu-vos, i veig una cosa molt positiva, i és que ara hi haurà molts diners que entrin a l'economia, sobretot en l'àmbit del desenvolupament, en l'àmbit de la industrialització i del desenvolupament, per el que se'n diuen tecnologies duals.
2: Però això es podria fer servir per una altra cosa i no per la guerra.
3: I tant.
0: Nosaltres som a la sintonia i això ja vol...
1: Estem abocats a una tercera guerra mundial.
3: Final Espanya-Brasil, per penals guanya Espanya.
0: Això diuen Quico, del Mundial, eh?
1: Jo el que veig és de molt important, és que Floren, el Tito Floren...
3: Continua.
1: El Tito Floren. Continua.
0: Parte 2. Maria, gràcies per aquesta temporada.
2: Ens veiem amb
0: els companys Quico i en José ens trobem el divendres, que els deixaré parlar de futbol i així.
3: Ui, si ben Martí...
0: Exacte. Nosaltres tornarem ben puntuals dilluns, encetant l'última setmana de temporada de la Tertúlia. Que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
3: Bon cap de setmana.
5: Gestoria Fernández patrocina la Tertúlia del Matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Un operari ha resultat ferit aquest matí al port de Mataró per l'explosió d'una canonada de gas. Connectem ara amb la nostra companya, la Clara Sánchez, des del punt dels fets. Quina és la darrera hora? Bon dia.
8: Bon dia, Maria. Doncs fa pocs minuts s'ha donat per tancada aquesta fuita de gas que ha provocat l'explosió aquest matí al port de Mataró, concretament en una rampa de la zona de restauració. Com deies, aquest operari que estava fent tasques de soldadura ha resultat ferit lleu per les cremades i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Mataró. Estava treballant en aquestes tasques de soldadura quan s'ha produït l'explosió per escapament de gas i els bombers doncs, han treballat per controlar les primeres flames i es farà la companyia de gas que doncs, fes aquest tall del subministrament. L'operatiu ha alertat d'aquesta companyia i ha aparegut pocs minuts després i ara mateix continuen encara, tot i que ja està tot controlat, continuen els serveis d'emergències aquí al port i està tallat doncs, l'accés a aquesta avinguda del port i també a l'espigó de Mataró.
7: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
8: Gràcies, bon dia.
7: I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat també el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja n'han registrat 6 aquest any, interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la informació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. I continua la recerca del menor desaparegut el dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de la mateixa empresa de lloguer van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás. La ràdio que ens uneix. Dime qué vamos a inventar,
5: pa' qué vamos a aparentar. Si no tuve... La teva companyia diària.

sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.

0: Molt bones, ja hi tornem, com sempre, fidels cada setmana des d'aquí, des de l'estudi número 1 de Vilafant FM, tot preparat per repassar les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 i, com no, les novetats per aquesta setmana. Per començar a fer boca, per començar a preparar-nos-ho per la repassada habitual de la llista del Top 30, ara mateix repassarem les 10 primeres posicions de la llista i les novetats. I comencem per aquestes. Comencem per les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: La primera, prou important, Jaume Mico, Raúl Alejandro. Aquel diciembre.

Tu. Allò que cantes quan no te saps la lletra de la cançó, pues és el que passa. Sutherland, novetat a la llista. I altra novetat, la Bebe Rexha i David Guetta, que darrerament col·laboren moltíssim i ens aporten el seu Sad Girls.

0: Obrint-se lloc, obrint-se pas dintre de la llista del top 30, Bebe Rocha, David Guetta, Sad Girls. Les tres novetats més importants de la setmana, i ara ens anem a repassar, com no, les 10 primeres posicions de la llista, els que encapçalen la top 30. I començarem, lògicament, des de la posició número 10.
1: Número 10.
0: María Becerra, Qué ganas de comerte. Nou setmanes de la llista.

0: Emi Cama sin ropa, esclar, que fa molta calor, és normal. Maria Becerra, des del 10 de la llista, i deixa passar el lloc número 9.
1: Número 9.
0: És la proposta de Demi Lovato. Low Rise Jeans.

0: Així és com sona aquesta proposta de Demi Lovato. Continuem i ens acostem a música de casa nostra.
1: Número 8.
0: Són el Sopa de Cabra, Camins, Somnis i Supromeses. Aquesta vegada amb la veu de la Su.

0: a aquests camins, a aquests somnis i a aquestes promeses. Amb la veu de la Su, com dèiem, arribant al lloc número 8 de la llista.
1: Número 7.
0: Vinga, som-hi, la xica 305.

0: Per un pendejo no se llora, va ser número 1 de la llista. Ara baixa ja i es col·loca en aquesta posició número 6 de la llista. I porta 16 setmanes fins a costat. Cap als 5, ens en anem.
1: Número 5.
0: Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa.

0: Elvis Crespo, com sempre, donant una miqueta de festa a les coses. I la veu de Quevedo, la graciosa. Continuem, pugem un lloc més en l'aire.
1: Número 4.
0: I arriben dos amantes.

0: Dani Ulises Bueno, Dos Amantes. Una bona remescla que de mica en mica va pujar en posicions i s'acosta al número 1, eh? Porta 8 setmanes al top 30.
1: Número 3.
0: Omar Kutz, Ñengo Flow.

0: D'això se'n diu Forever to Cantel. És a proposta de Marc Ors des del lloc número 3 de la llista.
1: Número 2.
0: Arriba Nicky Jam. Ens hi posa tendres. Loco por verte. Va estar número 1 de la llista fins fa 7 dies.

0: Estoy loquito por verte, per estar al teu costat, per sentir la teva pell. La proposta de Nicky Jam, Loco por verte, ens acompanya des de fa 13 setmanes, baixa des del lloc número 1, a situar en el 2. I arribem al nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Shakira Belén.

Cuando dices algo, algo tú, Shakira, Belé. Després de 10 setmanes es col·loquen en el lloc número 1 de la llista, pujant des del 2. I amb això acabem, amb el nostre número 1 de la setmana. I fins aquí l'abans de les 10 primeres posicions i les novetats de la setmana del Top 30. Vinga, família!

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Peça musical i novetat que ara mateix arriba de Lola Índigo i Lucho RK, el bachatón de la L.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: La veu encisadora de Malú amb una nova cançó des del seu àlbum 15. Aquí tens Rota.

0: teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: A les portes d'un nou cap de setmana, avui 12 de juny d'aquest 2026, iniciem una nova edició del nostre butlletí de notícies. Els apartaments de la Costa Brava s'encareixen de cara a aquest estiu. Detenen 3 homes per robatoris en empreses de Garriguella, Salt i Figueres. Figueres també celebrarà les festes de Sant Pere del 26 al 29 de juny, amb una trentena d'activitats repartides per diferents espais de la ciutat. La Fundació Dalí ha convocat 2 noves beques especialitzades per formar professionals en conservació, restauració i estudi de les obres de Salvador Dalí. I el temps, des de la xarxa de comunicació local i amb el patrocini de Llenyes Empordà, arribarà aquesta informació de la mà d'en Lluís Mi Pérez.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Llogar un apartament a la Costa Brava serà aquest estiu una mica més car. Segons un estudi sobre el lloguer vacacional, els preus al litoral gironí han augmentat entre un 5 i un 8% respecte a l'any passat. Cadaqués continua sent la destinació més cara de la comarca, amb preus que arriben als 1.850 euros per setmana amb un apartament a primera línia de mar, mentre que a Lloret de Mar ofereixen les opcions més assequibles, amb estades a partir dels 830 euros setmanals al centre del municipi. L'informe també constata una tendència a l'alça sostinguda dels darrers anys. La mitjana dels municipis gironins analitzats supera aquest estiu els 1.240 euros per setmana, prop d'un 14% més que fa 2 anys. Malgrat aquesta pujada generalitzada, els experts apunten que el ritme d'increment dels preus s'ha moderat respecte als estius anteriors. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha visitat Vilafant per prendre nota de les necessitats que té el municipi. Ha visitat les oficines de serveis socials i també el centre cívic Les Mèlies. En té més informació, Mercè Mainé.
4: Amb la voluntat de conèixer in situ les necessitats de Vilafant, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha visitat el municipi. L'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, li ha traslladat que Vilafant és un municipi amb gent gran molt activa i també amb joves amb voluntat de fer moltes activitats. La consellera s'ha compromès durant la visita a seguir treballant per aportar recursos des de la Generalitat. Així ho han explicat la consellera Mònica Martínez i l'alcaldessa Montse de la Llave.
5: Des del govern de la Generalitat continuarem impulsant aquestes activitats. Estem avançant en l'estratègia de societat longeva que ens permetrà doncs, també establir tot un full de ruta per tota Catalunya perquè la nostra gent gran és prioritària i no només volem reforçar els serveis públics en l'àmbit de la dependència, sinó també promoure un envelliment més actiu, més ric, per posar en valor la gran contribució de la gent gran a la nostra societat i també per desenvolupar els serveis públics que necessiten durant aquesta etapa de la seva vida.
6: Hem parlat doncs, això de joventut, de gent gran, de serveis socials, perquè pensem que més enllà de traslladar-lo, no, l'important doncs, és aquest pas que hagi vingut aquí al territori i ho vegi doncs, de primera mà.
4: La consellera, acompanyada del director dels Serveis Territorials de Girona, David Álvarez, ha firmat el llibre d'honor de l'Ajuntament de Vilafant i després de reunir-se amb l'alcaldessa i amb diversos regidors de govern, ha pogut veure l'activitat de gimnàstica suau de l'associació Clau de Sol al Centre Cívic de Les Mèlies.
7: Els Mossos d'Esquadra han detingut en només 4 dies 3 homes amb antecedents com a presumptos autors de robatoris on forcen empreses de Garriguella, Figueres i Salt. Les actuacions es van produir entre el 5 i el 8 de juny després de l'activació de les alarmes dels establiments afectats. Entre els arrestats hi ha un home enxampat dins una empresa de Garriguella, un altre detingut a Figueres després de robar una bobina de coure i portar gairebé 15 grams d'amfetamines i un tercer interceptat a Salt amb material sostret d'un centre de jardineria. Tots 3 han passat a disposició judicial davant els jutjats de Figueres i Girona.
3: Figueres celebrarà les festes de Sant Pere del 26 al 29 de juny amb una trentena d'activitats repartides per diferents espais de la ciutat. Entre les principals novetats d'enguany destaca la instal·lació d'un tobogan aquàtic gegant de 75 metres a la pujada del castell i d'una encesa d'espelmes a l'interior de l'església de Sant Pere. El programa també inclou concerts a la plaça Catalunya amb els DJs Alegre, Cap D i Sendo, així com les actuacions dels grups Peluques i Somboids. A més, es mantindran entre actes tradicionals com la Diada Castellera, la cercavila nocturna de l'encesa del drac, la proclamació del pubillatge, el repic manual de campanes i l'ofici solemne en honor al patró de la ciutat. El dilluns 29 de juny hi haurà una jornada de portes obertes a la Casa Natal de Salvador Dalí i al Museu del Joguet de Catalunya, complementant una programació que combina cultura popular, música, patrimoni i activitats familiars.
7: La Fundació Dalí ha convocat dues noves beques especialitzades per formar professionals en la conservació, restauració i estudi de les obres de Salvador Dalí. Les ajudes, donades amb 9.000 euros cadascuna, tindran una durada de 6 mesos i permetran als participants desenvolupar la seva activitat a la seu de la Fundació Figueres amb l'acompanyament de professionals especialitzats. Una de les beques estarà centrada en la conservació preventiva i restauració d'escultures i instal·lacions del Teatre Museu Dalí, mentre que l'altra se centrarà en la documentació, catalogació i anàlisi de l'obra gràfica de la col·lecció de la institució. Els seleccionats s'incorporaran a principis del 2027 i un cop finalitzat el període formatiu tindran la possibilitat d'integrar-se a l'equip de treball de la Fundació Dalí. Aquesta iniciativa vol contribuir a la formació de nous especialistes en la preservació del llegat artístic dalinià.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
1: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-983386. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: Doncs sí, arriba aquesta previsió del temps des de la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
8: Bon dia, molta tranquil·litat la que tenim per endavant aquest divendres a les comarques de Girona i amb una mica de vent, això sí, aquesta tramuntana que no deixa de bufar, sobretot a l'Alt Empordà. Podem dir que hi ha encara aquest tràngol marítim, per tant, compte perquè la corrent de mar de fons encara és evident de gregal en aquesta zona de la Costa Brava. Tot plegat amb pocs núvols, com dèiem, temperatura que torna a despertar fresqueta. De fet, hi ha algunes temperatures mínimes que s'han quedat al voltant dels 5, 6, 7 graus a les valls del Ripollès, cas de la de Camprodon, o també cap a la Plana Sardana, i en canvi la temperatura ràpidament, aquesta temperatura màxima pujarà i per tant s'acabarà plantant aquesta tarda en els 28, 30, 32 graus. Aquests 30, 31, 32 graus els tindrem al Gironès, al Pla de l'Estany i a l'interior del Baix Empordà. Cap de setmana tranquil, pocs núvols. La tarda de diumenge, si de cas algun xàfec a l'Alpiri neu i calor. Al cap de setmana fregant els 35 graus a totes les comarques interiors. N'estem pendents a la xarxa.
1: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
1: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
9: Li posem ritme a la teva vida.
10: La teva vida.
9: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
11: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
12: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.

Per al seu tema musical, Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You. No puc deixar d'estimar-te. 18 minuts per les 11 d'aquest assolellat i preciós matí de divendres. Van pujant les temperatures. Avui recordeu que arribarem als 30-31 graus de màxima cap a les 2-3 del migdia, eh? En aquests moments en tenim 29. Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 3:15 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol a l'Àgora. Us hi esperem.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giner.
2: Molt benvinguts a l'En sèrie, en una setmana més carregada d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal de la cartellera. I ho fem des d'aquest dilluns a Disney Plus i arriba Alice i Steve.
3: I wish I was in love.
4: You deserve to be loved. Anybody would be lucky to have you.
2: Parlem d'una comèdia que segueix una dona destrossada quan el seu millor amic comença a sortir amb la seva filla de 26 anys. La protagonista farà el possible per acabar amb la relació, però per desgràcia d'ella, l'amic està més que preparat per l'atac.
5: Siento que te vayas con ese tema pendiente.
6: Hoy os hablo del caso del acosador de Ripton y del hombre que no consiguió pillarle.
2: Des d'aquest dimarts a Filmin hi trobem El juego del asesino.
7: Soy Patrick, me he mudado a la casa del grande. Es un desperdicio que estés jubilado. Necesitas un nuevo reto.
2: Atormentat pel cas que mai va resoldre, un detectiu retirat és arrossegat de nou a un joc mortal quan ressorgeixen els indicis d'un assetjador sàdic, difuminant la línia entre la culpa, la veritat i l'obsessió.
8: ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Tienes miedo de que nos encontremos con Charlie y Sam?
2: Des d'aquest dimecres a Amazon s'hi estrena Todos Nuestros Años.
9: Charlie, ¿te invito?
10: Ella tenía que venir.
11: Su fue como una madre para mí.
10: Que Percy esté aquí es malo para mí. No sé cómo será volver a verla.
2: És una adaptació de les novel·les romàntiques juvenils de Carly Fortune.
12: Te has perdido mucho. Quiero asegurarme de que has venido por las razones correctas.
2: La trama explica una història narrada durant 6 anys i una setmana del típic poble costaner on neix l'amor entre els dos protagonistes.
13: Escucha. Si quieres ganar el caso, haz lo que te digo.
2: Dijous a Netflix hi trobem Les dos cares de la ley.
14: El hijo de un juez se ha cargado al de un policía.
15: Yo no he matado a nadie. ¿Quieres que te diga todas las...

0: ¿Qué has hecho?
1: Inculpat per un crim brutal que no va cometre, un jove advocat posa la seva vida en mans d'una defensora cruel per netejar el seu nom i buscar la veritat.
2: Si fuera el negocio, Robert. No hubo nada que no sea legal.
3: Un empresario ejemplar.
1: També des d'aquest dijous hi arriba a Movistar Plus la tercera i última temporada de L'Immortal.
4: ¿Quiere volver al negocio?
2: Quiero volver a mi puta casa tranquilo, rubia.
4: Entonces, déjame hacer las cosas a mi manera.
3: Lo importante es asegurar la cara.
1: Posa punt i final aquest thriller escrit per David Moreno, Diego Sotelo i Raúl López. Mescla en acció, drama familiar i thriller psicològic.
5: No quisiera tener que buscar en Madrid un socio que defienda mejor mis intereses.
1: En aquesta darrera entrega, l'acció es concentra en tan sols 5 dies i es desenvolupen diverses trames que s'entrellacen fins confluir en una única història. Encara aquest dijous a HBO Max hi trobem Tráfico Aéreo. El fill de la protagonista és empresonat per un assassinat que ell nega haver comès. Una banda li fa xantatge perquè es dediqui al contraband. A la protagonista no li quedarà altre remei que entrar en un món de corrupció i violència per salvar la vida del seu fill.
6: Esto podría ser lo azul que necesito para completar mi traje de boda.
7: Pero si todavía no tienes ni el vestido.
8: Tiene al hombre, todo lo demás son detalles.
1: Tornem a Netflix també aquest dijous i arriba la cinquena temporada de Magnolias.
9: Vuestro amor y apoyo me ayuda a compensar el dolor de estar lejos de todos mis seres queridos.
1: Torna aquest drama que segueix la vida d'un grup d'amigues mentre naveguen per la selva de les relacions, la família i les seves carreres laborals a Carolina del Sud.
10: Nelle ultime settimane ha fatto un bel rumore con i suoi casi.
1: La darrera proposta de dijous ens porta Sky Showtime amb Lawyer Ligas.
11: Hai passato tu l'audio alla stampa.
12: Ho tirato su un bel casino, eh?
1: La sèrie segueix a un advocat brillant i reconegut pel seu estil irònic i controvertit que s'enfronta a un sobtat declivi de la seva carrera per culpa d'un escàndol que l'obliga a abandonar el prestigiós bufet del que era soci. Divendres a Amazon Prime torna amb la temporada 4 a Tasco.
13: A todos nos hubiese encantado haber ganado el Grand Prix.
14: ¿A qué temperatura se lava esto? No sabes. ¿Cómo se fríe un huevo? No sabes.
15: Lo mío es el imán.
1: Entre les noves trames hi haurà matrimonis a punt del col·lapse, convidats de camí a una boda, concursants de televisió derrotats, emergències mèdiques, cites romàntiques que es torcen o fins i tot un papa mòbil enviat al Vaticà en una surrealista missió protagonitzada per Pepe Villuela i David Lorente. A HBO s'hi estrena també aquest divendres Orgullo. La sèrie explica la història d'un jove gay imprudent que viu amb l'il·lusió que el món està als seus peus i de que res pot pertorbar la seva llibertat. Quan una inesperada tragèdia familiar esmicola la seva realitat, el seu món comença a esfondrar-se.
16: Te debo todo lo que he logrado llegar a ser. Por mi amada esposa. Y por mi hermosa familia.
1: A Netflix también divendres s'estrena El Polígamo.
16: Me gusta mucho mimar a mis mujeres.
9: Me encanta.
5: Te lo diré una sola vez. Vas a dejar a esa puta ahora mismo.
1: La protagonista és molt popular a les xarxes i sembla l'exemple ideal de felicitat matrimonial. Tot plegat fins que les infidelitats del seu marit desencadenen una gran crisi.
17: Asimílalo. Todo lo que ha pasado te ha traído a este momento. Tú vas a hacer cosas que esta gente no alcanza a comprender.
1: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie, en aquesta ocasió fent una ullada crítica a la cinquena temporada d'una de les sèries insígnia d'Apple TV, Para toda la humanidad.
18: Hay que ser autosuficientes, dejar de depender de los envíos de provisiones desde la Tierra, tener el control de nuestro destino.
1: Estem davant d'una de les més grans apostes de ciència-ficció, junt amb Silo, de la plataforma. Fins ara ha tingut un desenvolupament satisfactori, malgrat les crítiques a la seva quarta entrega.
17: Se cambia cuando hay personas decididas que lo hacen posible.
19: Tenemos que tomar cartas en el asunto.
1: Ara, però, ens trobem davant d'una cinquena temporada que s'allunya dels orígens de la sèrie i ens transporta més cap a un drama social que cap a una trama de ciència-ficció espacial.
0: No podeu perdre vostra humanitat.
15: Luchamos por nuestra humanidad.
1: Aquest canvi d'enfocament ha estat rebut de forma molt desigual per la crítica. L'emocionant carrera espacial de les primeres entregues ha donat pas a un tens drama sociopolític centrat en la vida dels colons i la lluita de classes a Marte, utilitzant el planeta vermell com un reflex dels problemes contemporanis.
19: La missió és encontrar vida en los confines de nuestro sistema solar.
20: El mayor descubrimiento de la historia.
21: Tenemos que aprovecharlo.
1: D'aquesta cinquena temporada se'n critica l'excessiu ús del melodrama amb un ritme desigual i en format de culebrot. Abandonar l'exploració espacial, al marge que de la missió a Titan, és sens dubte un exercici arriscat, i en especial aquí no ha complert les expectatives dels fans.
22: Ya va siendo hora de recuperar el control en Marte.
23: No queda tiempo. Van a destruir cualquier esperanza de un mañana.
1: Tampoc ajuda al fet inevitable del relleu generacional dels personatges principals de la sèrie. Els nous protagonistes necessiten molt més per arribar a l'alçada dels seus predecessors.
24: Bueno, la cosa va en serio.
1: Seria injust qualificar una de les millors sèries de ciència-ficció en plataformes ara mateix per aquesta cinquena entrega, però no podem deixar de banda aquest regust amar que ens deixa a l'espera que es recondueixi en una futura sisena temporada, si es confirma.
25: Sin aliados, sin ayuda, sin su planeta de origen, vamos a ver cuánto pueden sobrevivir.
1: En definitiva, hem passat d'una magnífica epopeia espacial a un drama de supervivència obrera, amb l'afegit de thriller policial, això sí, a l'espai. En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment del primer capítol amb una de les trames que desencadenaran el fil argumental d'aquesta cinquena entrega.
26: El cuerpo muestra signos compatibles con una despresurización rápida y la exposición a la superficie. La epidermis presenta una deshidratación provocada por el vacío y una hinchazón severa causada por la presión interna.
27: A ver, ¿qué tenemos aquí?
28: Parece que otro polizón se ha suicidado, sheriff.
29: John Taemin pidió asilo desde Corea del Norte.
28: ¿Y esto?
29: Servicios sociales les hacen fotos y solicitan ayuda.
27: Gracias, Boyd. Mándame una copia de la autopsia cuando ya hayáis terminado.
29: Señor, estaba pensando en el lugar donde se ha encontrado el cuerpo y se me escapa un poco. En la Tierra, si alguien corre 12 segundos, puede llegar a unos 90 metros. Aquí lo multiplicamos por 3 por la gravedad. Pero el señor Yun ha corrido casi 400 metros desde el rover. Hay algo que no cuadra.
28: Ah, ahora es matemática.
30: Le habéis mirado el tiempo, ¿no?
26: No, he realizado un examen post-mortem estándar.
30: Están intactos.
28: ¿Y?
30: Si la causa de la muerte es una rápida descompresión, tendría los tímpanos perforados, pero no lo están. Lo que significa que murió en un entorno presurizado.
28: ¿Puede explicarlo para que lo entendamos?
29: Que alguien lo sacó al exterior una vez muerto.
27: ¿Entonces se trata de un homicidio?
30: Eso parece.
28: Joder.
27: Bueno, doctor, necesitaremos una autopsia completa. Análisis de ADN, toma de muestras, lo pasaremos por el sistema. Hasta que no sepamos más, esto no sale de aquí. ¿Entendido?
28: Señor.
26: Claro.
31: Nos llega que el cuerpo de la víctima fue descubierto en la superficie de Marte sin el traje espacial.
32: La base, con 5.000 personas, ha tenido momentos puntuales de violencia desde que existe, incluido el anárquico motín ocurrido hace casi 10 años.
33: Pido a todos los residentes del Valle de la Felicidad que mantengan la calma, ya que el Cuerpo de Paz sigue investigando este crimen.
34: Era el gobernador de Marte, Lenia Bolívaro, instando a los residentes del Valle de la Felicidad a mantener la calma mientras los cuerpos de paz continúan investigando el crimen.
1: Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adeu-siau.
2: totes les sèries i totes les novetats que arriben aquesta setmana. I ara mateix arriba Madonna, recuperant el Wostat Girls. Amb ella arribem al butlletí de les 11. Salutacions i bon cap de setmana. Acomiadeu de vosaltres un servidor, Toni Guerrero. Us deixem d'aquí no res amb l'informatiu i amb Ivan Llerpes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents és el director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB i n'ha parlat avui a la xarxa.
2: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal.
1: L'Ajuntament de Barcelona també s'assuma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap en plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països de tercers. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i un incendi que ha afectat la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada. I també els equips d'emergència continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb el centre de comandament ara a Pals, després que la moto aparegués a la platja de la localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire, amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I en mobilitat, a la C12 a Flix hi ha retencions per un accident amb pas alternatiu i també a l'AP2 a l'altura de l'Albi, un carril que queda tallat per en aquest cas una avaria que genera circulació intensa en aquest punt.
0: Notícies en xarxa.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: Ràdio Vilafant. 107.3 FM. En directe.
5: En directe.
4: Ivan Yerpes.

0: Doncs sí, la veu d'Antonio Orozco, Despierta, la cançó que ha obert aquest bloc musical agafant el relleu al nostre company Toni Guerrero, que des del punt de 8:45 sempre ens porta aquesta actualitat informativa, eh? I vinga, anem amb Max Navarro i les seves estrelles.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Ara per fi estem sols.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: Estàvem escoltant a Siderland amb el Tututurú i la Shakira amb Burna Boy amb el Dai Dai. I aquí continuem, des de Ràdio Vilafant FM, amb Nil Moliner.

0: sí, me acuerdo de ti, amb Nil Moliner, amb nosaltres, escoltant doncs aquest Nexo 01, amb minuts que manquen per arribar a 11:15, uns 7 minuts, per continuar descobrint les darreres propostes. Joan Dausà, per una cançó.
1: No em coneixes, no et conec, s'apaguen els llums, comença el concert.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
3: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
2: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
3: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
2: Ajuntament de Vilafant.
4: Like a Prayer, amb una versió...

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
3: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
2: Inscripcions a www.vilafant.cat.
4: I arriba una de les novetats d'Aitana. Després del seu exitós Superestrella, arriba la Conexión Psíquica.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: El 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava, organitzat per Clau de Sol. Sortida a 7:45 des del nucli antic, 7:45 al camp dels enginyers i a 8:00 a les Forques. Esmorzar de camí amb pa amb tomàquet i embotits, vi, aigua i cafès. Sortida en vaixell des de Tossa de Mar, amb un recorregut per la Costa Brava. Canyelles, Lloret, Fanals, Boadella, Santa Cristina. Parada a dinar al restaurant Estany de Malgrat de Mar, amb una amanida variada, paella de l'Estany, cap de llom amb salsa de bolets, pa, vi, aigua, cafè, cava i gotes. Amb ball de tarda. Inscripció

Organitza Clau de Sol. I ara, doncs, a continuació tenim una altra d'aquestes propostes musicals d'una banda coneguda com els Amics de les Arts. Segurament t'estimo.

0: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Aquest divendres 12 de juny, l'Alt Empordà es posa en marxa. Arriba la tradicional caminada pels drets de les persones grans, organitzada per a la taula comarcal pels drets de les persones grans. Aquest any sota un lema ben clar: cuidar dignament. Figueres, Roses, Llançà, Castelló d'Empúries, Peralada i l'Escala acolliran una jornada participativa que reunirà escoles, entitats de lleure, centres de dia i casals de la gent gran. A les 9 del matí, trobada, estiraments i lectura del manifest. A 9:45 comença la caminada, un recorregut circular de 3 quilòmetres, obert a tothom i adaptat a totes les edats. La festa acabarà amb una coreografia conjunta per celebrar la força de la comunitat i el compromís amb els drets de les persones grans. Perquè cuidar és respectar, perquè cuidar és dignificar. Aquest divendres fes un pas endavant i suma't a la caminada. Caminada pels drets de les persones grans 2026. Cuidar dignament, responsabilitat de tothom.
2: Anem a posar ritme a la FM amb el New Religion de Bebe Rexha i Fat Lace a 9 minuts per...

0: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
1: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres,

0: diumenge petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
0: Les 24 hores del dia estem aquí amb vosaltres, en el 107.3 de la FM, i ara amb la radiofórmula dels matins de la ràdio d'aquest 12 de juny, amb en David Bisbal. Vivir así es morir de amor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Per saber tots els detalls d'aquesta informació, connectem ara amb el nostre company Jaume Inglés, que en sabem de tot plegat. Bon dia.
2: Bon dia, doncs així és. La víctima, un home, s'ha localitzat a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú cap a les 8 del matí. Segons fonts policials, ha estat un banyista qui ha trucat al 112 per alertar que hi havia una persona sense vida. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i al lloc dels fets hi ha estat treballant la policia científica per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort. La víctima s'ha localitzat a la sorra, tocada a les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part d'aquesta platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha acordonat i tancat al públic aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a la platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
1: Gràcies, Jaume. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I els equips d'emergència també continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'ha habilitat també a Pals després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i hagi provocat un incendi que ha afectat a la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada prop de les 10 del matí. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu també ha pujat el tipus d'interès en el 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja s'han registrat 6 aquest any. Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició de doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
4: Així està l'actualitat informativa, ens acosta la xarxa de comunicació local i així és com estan les propostes musicals que compartirem a aquesta hora. Començant amb el Forbidden Paradise de Deep Ace i aquí acompanyant-te fins la una un servidor Ivan Llerpes.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.

Així sona aquesta proposta musical que ens acosta Lala Love You i es titula Alguien ha boicoteado el ponche. Ai, aquestes festes, eh? Ai, Déu meu. Un minut i arribem a un quart d'una. Anem descobrint més propostes musicals d'aquest 2026, recents. Aquesta, de la mà de Maroon 5, arriba l'heroi. Heroi.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
3: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
2: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: Quines dos grans veus. Mafalda Cardenal amb la seva Canción de Amor i ara doncs hem escoltat la veu de Pablo López. Esdrújula, una de les seves darreres propostes.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
0: El 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava organitzat per Clau de Sol. Sortida 7:45 des del nucli antic, 7:45 al camp dels enginyers i a les 8 a les forques. Esmorzar de camí amb pa amb tomàquet i embotits, vi, aigua i cafès. Sortida en vaixell des de Tossa de Mar, amb un recorregut per la Costa Brava. Canyelles, Lloret, Fanals, Boadella, Santa Cristina. Parada a dinar al restaurant Estany de Malgrat de Mar, amb una amanida variada paella de l'Estany, cap de llom amb salsa de bolets, pa, vi, aigua, cafè, cava i gotes. Amb ball de tarda. Inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al camp dels enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Data límit per reservar el vaixell el 25 de juny. Preu, 80 euros. 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava. Organitza Clau de Sol.

Amb la previsió del temps que tenim de cara a aquest cap de setmana, que sembla doncs que torna a pujar les temperatures i ho estem doncs això, anunciant a través del Servei Meteorològic de Catalunya, a través dels butlletins, doncs dona de gust escoltar bona música, bona selecció musical. Aquesta és una d'aquelles propostes que ens aporten energia positiva. És el Hold Me in the Dark de Miles Smith. És veritat, el panorama internacional ens aporta molt bones cançons, bons temes, aquí en la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com sempre, ho estem intentant, repassant l'actualitat, repassant els grans èxits. Donant les gràcies a que estiguis aquí a l'altre costat de la sintonia, de les zones, de la ràdio, de l'altaveu, del telèfon, d'on allà on estiguis escoltant-nos. Estava pensant en ràdio, estava pensant en l'ordinador i en diferents plataformes. I ara estic pensant en Fonseca i Juanes, que plegats ens porten aquesta perla, Antes que el tiempo se vaya.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els Eldi Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: El nostre següent protagonista és en De Paul i ens presenta En unos años, passant de l'equador d'aquesta hora.

L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant. Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres...

avui diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades, no els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campina Almata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manoli Palol Sabaldoria de Vilafant.

0: estem escoltant altres propostes musicals que poder encara jo no havia escoltat, eh? Calvin Harris i Jay-Z amb el Satisfy. I ara, doncs, en Charlie XCX, amb aquesta proposta que es diu Rock Music.
1: Aquest divendres 12 de juny, l'Alt Empordà es posa en marxa. Arriba la tradicional caminada pels drets de les persones grans, organitzada per a la taula comarcal pels drets de les persones grans. Aquest any sota un lema ben clar: cuidar dignament. Figueres, Roses, Llançà, Castelló d'Empúries, Peralada i l'Escala acolliran una jornada participativa que reunirà escoles, entitats de lleure, centres de dia i casals de la gent gran. A les 9 del matí, trobada, estiraments i lectura del manifest. A 9:45 comença la caminada, un recorregut circular de 3 quilòmetres, obert a tothom i adaptat a totes les edats. La festa acabarà amb una coreografia conjunta per celebrar la força de la comunitat i el compromís amb els drets de les persones grans. Perquè cuidar és respectar, perquè cuidar és dignificar. Aquest divendres fes un pas endavant i suma't a la caminada. Caminada pels drets de les persones grans 2026. Cuidar dignament, responsabilitat de tothom. Vint-i-sisena edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldoria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldoria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
0: Continuem navegant cap al punt de la una i ara amb la veu de la Taylor Swift amb aquesta proposta que es diu I Knew It, I Need You.

Com dèiem, poquet a poquet ens anem acostant a aquest punt de la una. Estem amb la Taylor Swift, una artista doncs, que hem punxat moltíssimes vegades aquí a la ràdio i ho hem fet també, ho ha fet la nostra companya Laura Casas, perquè és fanàtica de la Taylor Swift. Eh? I knew it, I knew you. Doncs aquí estem, convertint aquesta proposta i ara presentant-vos també una novetat d'en Daniel Digues, que ens va representar a Eurovisió ja fa uns anys. És també participant d'Operación Triunfo i amb ell arribarem al punt de la una amb el seu Cara a Cara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Diversos veïns han localitzat el cos a la sorra cap a les 8 del matí i han avisat els serveis d'emergència. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius de la policia científica i també de la Divisió d'Investigació Criminal, que han obert diligències per esclarir les causes de la mort, que de moment no presentaria signes evidents de violència. A l'espera de l'aixecament del cadàver, la investigació continua oberta. I almenys una persona ha resultat ferida en el robatori violent d'una joieria ubicada a la plaça Artós de Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els Mossos han detingut 5 persones relacionades amb aquest succés, que ha tingut lloc prop de les 11 del matí. La Divisió d'Investigació Criminal, també dels Mossos, s'ha fet càrrec d'aquest cas. I els equips d'emergència continuen també la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava amb moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'ha traslladat a Pals després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. I també en successos, un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu aquest matí després que s'hagi produït una fuita de gas ja controlada i s'hagi produït també un petit incendi que ha afectat a la zona. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. Ens ho explica Albert Ferrer, que és el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
2: Aquesta contenció en el nivell agregat de preus s'explica fonamentalment per les mesures antiinflacionistes desplegades pel govern central, que, tot i no ser segurament aquelles mesures més eficients per a aquest tipus d'inflació, el cert és que han aconseguit controlar el nivell de preus.
1: A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts, que suposen fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any, interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Castellbisbal deixa un carrer tallat direcció Tarragona. Un altre accident a la C12 a Flix continua deixant pas alternatiu i finalment una avaria a la P2 a Albi i una altra a la C25 a Estaràs també deixen un carril tallat en ambdós punts.
0: Notícies en xarxa.
3: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: A les bordes d'un nou cap de setmana, avui 12 de juny d'aquest 2026, iniciem una nova edició del nostre butlletí de notícies. Els apartaments de la Costa Brava s'encareixen de cara a aquest estiu. Detenen 3 homes per robatoris en empreses de Garriguella, Sal i Figueres. Figueres també celebrarà les festes de Sant Pere del 26 al 29 de juny amb una trentena d'activitats repartides per diferents espais de la ciutat. La Fundació Dalí ha convocat 2 noves beques especialitzades per formar professionals en conservació, restauració i estudi de les obres de Salvador Dalí. I el temps, des de la xarxa de comunicació local i amb el patrocini de Llenyes Empordà, arribarà aquesta informació de la mà d'en Lluís Mipérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Llogar un apartament a la Costa Brava serà aquest estiu una mica més car. Segons un estudi sobre el lloguer vacacional, els preus al litoral gironí han augmentat entre un 5 i un 8% respecte a l'any passat. Cadaqués continua sent la destinació més cara de la comarca, amb preus que arriben als 1.850 euros per setmana amb un apartament a primera línia de mar, mentre que a Lloret de Mar ofereixen les opcions més assequibles, amb estades a partir dels 830 euros setmanals al centre del municipi. L'informe també constata una tendència a l'alça sostinguda dels darrers anys. La mitjana dels municipis gironins analitzats supera aquest estiu els 1.240 euros per setmana, prop d'un 14% més que fa 2 anys. Malgrat aquesta pujada generalitzada, els experts apunten que el ritme d'increment dels preus s'ha moderat respecte als estius anteriors. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha visitat Vilafant per prendre nota de les necessitats que té el municipi. Ha visitat les oficines de serveis socials i també el centre cívic Les Mèlies. En té més informació, Mercè Mainé.
2: Amb la voluntat de conèixer in situ les necessitats de Vilafant, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha visitat el municipi. L'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, li ha traslladat que Vilafant és un municipi amb gent gran molt activa i també amb joves amb voluntat de fer moltes activitats. La consellera s'ha compromès durant la visita a seguir treballant per aportar recursos des de la Generalitat. Així ho han explicat la consellera Mònica Martínez i l'alcaldessa Montse de la Llave.
3: Des del govern de la Generalitat continuarem impulsant aquestes activitats. Estem avançant en l'estratègia de societat longeva que ens permetrà doncs, també establir tot un full de ruta per tota Catalunya perquè la nostra gent gran és prioritària i no només volem reforçar els serveis públics en l'àmbit de la dependència, sinó també promoure un envelliment més actiu, més ric, per posar en valor la gran contribució de la gent gran a la nostra societat i també per desenvolupar els serveis públics que necessiten durant aquesta etapa de la seva vida.
4: Hem parlat doncs, això de joventut, de gent gran, de serveis socials, perquè pensem que més enllà de traslladar-lo, no, l'important doncs, és aquest pas que hagi vingut aquí al territori i ho vegi doncs, de primera mà.
2: La consellera, acompanyada del director dels serveis territorials de Girona, David Álvarez, ha firmat el llibre d'honor de l'Ajuntament de Vilafant i després de reunir-se amb l'alcaldessa i amb diversos regidors de govern, ha pogut veure l'activitat de gimnàstica suau de l'associació Clau de Sol al Centre Cívic de Les Mèlies.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut en només 4 dies 3 homes amb antecedents com a presumptos autors de robatoris en força en empreses de Garriguella, Figueres i Sal. Les actuacions es van produir entre el 5 i el 8 de juny, després de l'activació de les alarmes dels establiments afectats. Entre els arrestats hi ha un home eixampat dins una empresa de Garriguella, un altre detingut a Figueres després de robar una bobina de coure i portar gairebé 15 grams d'amfetamines i un tercer interceptat a Sal amb material sostret d'un centre de jardineria. Tots 3 han passat a disposició judicial davant els jutjats de Figueres i Girona.
1: Figueres celebrarà les festes de Sant Pere del 26 al 29 de juny amb una trentena d'activitats repartides per diferents espais de la ciutat. Entre les principals novetats d'enguany destaca la instal·lació d'un tobogan aquàtic gegant de 75 metres a la pujada del castell i d'una encesa d'espelmes a l'interior de l'església de Sant Pere. El programa també inclou concerts a la plaça Catalunya amb els DJs Alegre, Cap D i Sendo, així com les actuacions dels grups Pelucas i Somboids. A més, es mantindran entre actes tradicionals com la Diada Castellera, la cercavila nocturna de l'encesa del drac, la proclamació del pubillatge, el repic manual de campanes i l'ofici solemne en honor al patró de la ciutat. El dilluns 29 de juny hi haurà una jornada de portes obertes a la Casa Natal de Salvador Dalí i al Museu del Joguet de Catalunya, complementant una programació que combina cultura popular, música, patrimoni i activitats familiars.
5: La Fundació Dalí ha convocat dues noves beques especialitzades per formar professionals en la conservació, restauració i estudi de les obres de Salvador Dalí. Les ajudes, donades amb 9.000 euros cadascuna, tindran una durada de 6 mesos i permetran als participants desenvolupar la seva activitat a la seu de la Fundació Figueres amb l'acompanyament de professionals especialitzats. Una de les beques estarà centrada en la conservació preventiva i restauració d'escultures i instal·lacions del Teatre Museu Dalí, mentre que l'altra se centrarà en la documentació, catalogació i anàlisi de l'obra gràfica de la col·lecció de la institució. Els seleccionats s'incorporaran a principis del 2027 i un cop finalitzat el període formatiu tindran la possibilitat d'integrar-se a l'equip de treball de la Fundació Dalí. Aquesta iniciativa vol contribuir a la formació de nous especialistes en la preservació del llegat artístic dalinià.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: Doncs sí, arriba aquesta previsió del temps des de la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
7: Bon dia, molta tranquil·litat la que tenim per endavant aquest divendres a les comarques de Girona i amb una mica de vent, això sí, aquesta tramuntana que no deixa de bufar, sobretot a l'Alt Empordà. Podem dir que hi ha encara aquest tràngol marítim, per tant, compte perquè la corrent de mar de fons encara és evident de gregal en aquesta zona de la Costa Brava. Tot plegat amb pocs núvols, com dèiem, temperatura que torna a despertar fresqueta. De fet, hi ha algunes temperatures mínimes que s'han quedat al voltant dels 5, 6, 7 graus a les valls del Ripollès, cas de la de Camprodon, o també cap a la plana Cerdana, i en canvi la temperatura ràpidament, aquesta temperatura màxima, pujarà i, per tant, s'acabarà plantant aquesta tarda en els 28, 30, 32 graus. Aquests 30, 31, 32 graus els tindrem al Gironès, al Pla de l'Estany i a l'interior del Baix Empordà. Cap de setmana tranquil, pocs núvols. La tarda de diumenge, si de cas algun xàfec a l'Alpiri neu i calor. El cap de setmana fregant els 35 graus a totes les comarques interiors. N'estem pendents a la xarxa.
6: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
8: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
6: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
9: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment de risc de suïcidi.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
0: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. El robatori violent a una joieria de Barcelona amb un ferit i 5 detinguts, Sònia Kerr.
3: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
0: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries.
3: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
0: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
3: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu.
0: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
3: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
0: Els esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després, Joan Barberà.
5: Els igualadins juguen a 8:45 del vespre el primer partit de la final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser l'any 1997.
0: I cop d'ull al temps de cara avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent i, per tant, molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe que UNICEF ha presentat avui a Barcelona. I d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats en almenys una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i d'altres riscos. A més, fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i a les indústries tecnològiques perquè actuïn amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
7: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
0: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen a tota la societat a participar en la manifestació per tal d'instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Canyo, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
9: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, en abandonament escolar, i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats, i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
10: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
8: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'assemblea educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
1: Notícies en xarxa.
0: Robatori i violent aquest matí a una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut 5 persones més relacionades amb el succés.
3: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos d'Esquadra, que es trobaven a la zona, han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta d'implicats.
0: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a Barcelona. En aquest sentit, l'alcalde celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
3: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
3: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
0: Aquesta petició de la Generalitat i de l'Ajuntament, els experts també consideren que és imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
3: Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
11: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells.
3: Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en un dels grans productors de marihuana de tota Europa.
0: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. Ara el cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
12: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic, que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos, la troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
0: Mentrestant, continua la recerca del jove desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, quan anava fent una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballaran amb la hipòtesi que hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
3: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va llogar la de la jove.
0: Un treballador ha resultat ferit aquest matí per l'explosió d'una canonada de gas al port de Mataró. L'home ha patit cremades de segon grau i ja hauria rebut l'alta, segons informa el port. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: L'incident s'ha produït cap a quarts de nou, quan el treballador que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari i ha impactat amb una canonada de gas. Joan Carles Romero és el cap del Parc de Bombers de Mataró.
14: Hem estat alertats per una fuita de gas inflamada que era aquí a l'entrada del port. Hem vist això, que hi havia una persona ferida i que estava fent unes tasques de manteniment a prop de l'escomesa del gas.
13: Arran de l'incident s'ha activat el protocol de seguretat al port de Mataró en fase d'emergència i s'ha tallat l'accés a l'avinguda del port i a l'interior de la infraestructura, tot i que a hores d'ara ja s'ha reobert la circulació.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com a oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries. A més, ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant, fent camí cap al cel, i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats. Montcarvajal, bon dia.
15: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
16: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
15: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
17: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
15: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
0: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
3: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
18: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
3: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
0: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció del preu de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista a causa de l'impacte que té el conflicte a l'Orient Mitjà.
3: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i fins i tot les hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
19: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
3: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per a Catalunya en un context global incert. Illa ha analitzat la situació actual a la segona i última jornada de la trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell. Anem fins allà. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
20: Entre d'altres aspectes, Salvador Illa assenyalà quatre grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
21: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea per encertar les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris i per no deixar ningú enrere en aquesta decisió, tenint presents els nostres valors, hi ha quatre requisits per poder fer això. Quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
20: A escala més local, Illa ha celebrat la imminent aprovació dels pressupostos i pel que fa al Pirineu n'ha destacat les partides previstes pel futur hospital i la residència de la Seu d'Urgell, les millores als eixos pirinenc de Comiols i del Llobregat i les noves actuacions d'extensió de la fibra òptica.
0: A tot això, la patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellver, bon dia.
22: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
23: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballant la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
22: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
0: I encara un apunt judicial en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat avui investigar-lo per delictes fiscals i de contraband de joies per les que s'han trobat al seu despatx. Avui s'ha sabut que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, és a dir, 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
3: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Notícies en xarxa.
0: Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
5: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
2: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
0: No deixem encara la capital catalana perquè els 4 aspirants a liderar el grup municipal de Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals necessaris.
3: Es tracta de Jordi Martí Galvis, Pilar Calpo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries comença demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
0: Canviem de comarques. Aquest matí s'ha presentat a Palamós el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la regió sanitària de Girona. Permetrà reduir trasllats innecessaris de pacients que no necessiten cures intensives i atendre'ls més a prop de casa seva. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
6: Durant l'últim any, l'Hospital Comarcal de Palamós ha fet una prova pilot i des d'aquest mes de juny ja hi funciona una unitat de semicrítics amb 8 llits connectada en temps real amb els hospitals de referència en aquesta matèria, que són la unitat formada pel Josep Trueta i el Santa Caterina, tot plegat amb el suport d'una nova plataforma tecnològica en el marc del projecte crític.cat. Jaume Heredia, gerent de la regió sanitària de Girona.
7: No caldrà traslladar-lo, serà un pacient que es quedarà aquí, que estarà monitoritzat, que haurà tingut, li haurem acostat l'intensivista al seu llit a l'Hospital Comarcal, cosa que abans no passava, i per tant aquest pacient pot acabar el seu procés aquí d'una manera amb molta més seguretat.
6: El nou model, que s'anirà desplegant a la resta d'hospitals comarcals de la regió sanitària de Girona, permetrà incrementar notablement el nombre de llits de pacients crítics i semicrítics al territori.
0: I és moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recuperarà una obra que fa 2 temporades ja va triomfar a la sala Fabià Puigcerver, L'herència. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
25: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
24: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga masculina 22 anys després.
26: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a 8:15 del vespre el primer partit de la final, el millor de 5, a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar en les semifinals el Barça, el vigent campió i gran favorit. Ara, el club de la Noia somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última, recordem, va ser l'any 1997. Escoltem el president del club, Manel Burón.
27: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
26: També és notícia, gran notícia esportiva, l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de la final a 4 contra el Ferencváros hongarès als penals. Escoltem el porter de l'equip català, Unai Aguirre.
4: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
26: En canvi, a la Champions femenina no hi haurà participació catalana a la final. El Mataró i el Sant Andreu es veuran les cares en la final de consolació pel tercer lloc avui a partir de les 7 de la tarda. En bàsquet, el Joventut de Badalona s'enfronta avui al València a les 8 al Roig Arena en el segon partit de les semifinals contra el conjunt del València, contra l'equip valencià. De moment perden l'eliminatòria a la sèrie per 1-0. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García fins al 2027. La davantera continuarà defensant la samarreta blanquiblava.
8: Sí, estoy muy contenta y muy feliz por seguir formando parte del Espanyol, de seguir formando parte de la familia Perica, y bueno, también muy contenta por la confianza que me han dado.
26: El Real Madrid ja ha fet oficial que José Mourinho torna a la banqueta del Club Blanc, i a segona divisió el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur.
9: In first two days I feel very happy.
10: Estic molt content de fitxar pel Girona. Tot és nou i estic desitjant que comencin els entrenaments. És un gran club amb molta història i amb jugadors de molta qualitat. Aquest és un pas important per la meva carrera. Soc davanter i vull marcar molts gols. Tinc un estil similar a Erling Haaland.
9: Striker of me.
26: En futbol, al Mundial, en el partit inaugural, Mèxic es va imposar a Sud-àfrica per 2-0 i Corea del Sud va guanyar contra Txèquia per 2-1. Avui, Canadà, Bòsnia-Herzegovina i Estats Units, Paraguai. Demà, al Centre d'Esports Sabadell s'enfronta al Zamora a domicili, partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió A. El conjunt arlequinat es desplaça hores d'ara cap a terres castellanes. El partit de tornada, recordem, es jugarà el divendres 19 a Sabadell.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El Sol podria xocar amb una altra estrella? Les estrelles estan molt, molt separades entre si. De fet, ho estan tant que gairebé amb tota seguretat els nostres cervells no ho poden entendre. Posarem un exemple. L'any 2015 va arribar a Plutó la sonda New Horizons. Havia estat llançada l'any 2006 de la Terra i va trigar gairebé 10 anys en arribar al planeta nan. I perquè només trigués 10 anys, aquesta sonda es va haver d'accelerar moltíssim. És una de les naus més ràpides que han fet els humans. Viatja a 60.000 km hora. I diem viatge perquè encara està viatjant. Va passar pel costat de Plutó, va fer moltes fotografies i segueix viatjant a tota velocitat. D'aquí uns anys sortirà del sistema solar i si anés en direcció de l'estrella més propera, la veïna del Sol, Pròxima Centauri, trigaria en arribar-hi 80.000 anys. Si parlem en quilòmetres, Pròxima Centauri està a més de 40 bilions de quilòmetres. Com que són números intractables, els astrònoms han inventat una nova unitat de longitud, l'any llum. Un any llum no és una unitat de temps, encara que el seu nom ho sembli, sinó que és una unitat de longitud. És la distància que recorre la llum en un any. Cal pensar que la llum és la cosa més ràpida de l'univers. En un segon recorre gairebé 300.000 quilòmetres. Doncs imagineu quina distància tan gran que és un any llum. És més de 9 bilions de quilòmetres. Per tant, si fem la conversió, Pròxima Centauri està a 4.246 anys-llum. El Sol té una mida important, de gairebé 1,4 milions de quilòmetres. Tot i així, és tan gran la distància del Sol a Pròxima Centauri que si poséssim tant tot de sols en fila, un al costat de l'altre, n'hi cabrien 29 milions. Per tant, com es pot veure, és gairebé impossible que el Sol xoqui amb un cap altra estrella.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, avisa també de l'increment del risc de suïcidi.
7: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
5: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori violent a una joieria de Barcelona amb un ferit gris 5 detinguts. Sònia Kerr.
8: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
9: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
5: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment en el seu últim acte a les Canàries.
8: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
5: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraban de joies i delictes fiscals.
8: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros. Això és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
5: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
8: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
5: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després. Joan Barberà.
10: Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre el primer partit de la gran final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia amb guanyar la seva sisena Lliga de la història. L'última va ser el 1997.
5: I cop d'ull al temps, de cara avui i al cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent i, per tant, molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
5: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe d'UNICEF, i d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital de les xarxes i fa una crida tant a famílies com a sistema educatiu, governants i indústries tecnològiques per actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
7: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, inclús el riesgo suïcida pot ser 3 o 4 vegades major en xavales que se construyen exclusivament a través de les pantalles, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
12: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
5: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
14: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar, i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats, i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
15: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
13: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
0: Notícies en xarxa.
5: Robatori violent en una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut fins a 5 persones que estarien relacionades amb el robatori.
8: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos que es trobaven a la zona han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta dels implicats.
5: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de les grans màfies vinculades al narcotràfic que hi ha a Catalunya.
8: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
9: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
8: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
5: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat el 112. Ara el cas està sota secret de les actuacions. Canal Blau, Jaume Inglés.
16: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
5: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
8: Efectius del cos continuen repassant per terra la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
5: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries i també ha ordenat les màfies que deixin de traficar en persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. A més, ha reconegut la feina del govern espanyol, de les entitats i les organitzacions en l'atenció dels refugiats. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
18: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
17: El papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
19: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañen familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
17: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
5: Tot plegat en el dia que entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
8: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, que és responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
20: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més, potser, seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
8: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat aquest acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: L'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima el mes de maig a Catalunya i se situa en el 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
8: De fet, l'últim mes els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
21: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
8: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
5: La patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en

0: Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
1: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
0: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
2: Són 3:15 i tenim novetats en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Rodríguez Zapatero. Doncs bé, avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamà, ha acordat investigar-lo també per delictes fiscals i de contraban per les joies trobades al seu despatx. S'ha sabut avui, a més, que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, que és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
3: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de l'UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i el 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estarà operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic.
3: Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que acabi generant 900 llocs de treball.
2: Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
5: Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest divendres les obres del polígon logístic i ha posat aquest Logis Montblanc com a exemple de model a seguir a tot el país.
6: El Logis Montblanc el podem posar d'exemple com un dels espais logístics més importants i com a referent a Catalunya, i que ens permet, sobretot, a part d'aquesta millora en la descarbonització de transport de mercaderies, a part dels punts que he assenyalat de connectivitat, és poder créixer, generar oportunitats i llocs de treball qualificats.
5: Paral·lelament, Bonpreu començarà entre juliol i agost les obres per implantar el seu centre logístic a Montblanc. L'Ajuntament acabarà la tramitació de la reparcel·lació del polígon a principis del mes de juliol, moment en què ja podran donar la llicència d'obres a la cadena de supermercats. El Logis Montblanc també preveu la instal·lació d'una futura terminal ferroviària en una parcel·la de 8 hectàrees, que suposarà una inversió de 21 milions d'euros.
2: El Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat han presentat avui a Martorell la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta. La iniciativa vol fomentar un model de turisme sostenible i de proximitat, aprofitant la línia Llobregat-Anoia per tal de descobrir els principals atractius patrimonials, culturals, naturals i gastronòmics que té la comarca. Ràdio Martorell, Irene Jurado.
7: La campanya té com a lema 10 parades, 10 experiències i connecta una desena de municipis del Baix Llobregat. La campanya convida a recórrer la comarca, estació a estació, i descobrir espais emblemàtics com la Colònia Güell, el Pont del Diable de Martorell, les Termes Romanes de Sant Boi o els parcs fluvials del riu Llobregat i l'Anoia. L'objectiu és potenciar la mobilitat sostenible i convertir les estacions de ferrocarrils en portes d'entrada al territori. Així ho ha explicat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
8: Aquest projecte connecta totalment. Nosaltres, els tres elements principals que guien la nostra acció són el territori, el transport sostenible i el patrimoni. Per tant, estem tocant de 100 a 100 amb el que és el nostre tarannà com a companyia.
7: La campanya posa a disposició dels visitants tota la informació al web baixalbaix.com.
2: A Barcelona, després d'anys aparcat, l'Ajuntament ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni

0: volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
1: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
0: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Sant Fruitós.
3: A Constantí, els edificis del grup Sencelles comptaran pròximament amb fisoròmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre Ajuntament, tècnics de la Generalitat i representants veïnals. Virgínia Bautista és regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Constantí.
4: Aquests dispositius permetran mesurar i registrar els moviments que experimenten els edificis al llarg d'un any complet. Per fer un seguiment exhaustiu, els tècnics visitaran periòdicament els immobles.
3: La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques del terreny.
5: L'Ajuntament de Sant Fruitós ha fet un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi. Ho ha fet cedint el dret de superfície d'una parcel·la de gairebé 4.000 metres quadrats a dues fundacions sense ànim de lucre que durant els propers 75 anys assumiran la construcció i la gestió d'uns habitatges de protecció oficial i en règim de lloguer. Un cop passats aquests anys, serà l'Ajuntament qui adquirirà els drets i serà l'encarregat de gestionar els habitatges amb les mateixes condicions.
2: És moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre, tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
7: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
6: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia. Sexy like you,
2: just want the sky. Una mica de música abans dels esports, perquè el Cabró Rock engega aquest vespre la seva edició més multitudinària amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, a qui escoltem, també Joan Dausà o De Tiet, són només alguns dels noms destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
8: El Cabró Rock està preparat per viure l'edició més multitudinària de la seva història. Aquest cap de setmana reuniran més de 55.000 persones en un festival que fregarà el ple absolut i que es consolida com una de les grans cites de la música en català. El cartell torna a reunir alguns dels noms més destacats del panorama musical dels Països Catalans, amb artistes com Oques Grasses, Joan Dausà, El Gossa Sorda, L'Axe Mbustó, Figa Flowers o Els Tiets. El cap de comunicació del festival, Oriol Planeses, destaca que aquesta serà una edició de rècord.
9: Molt contents d'aquesta edició de rècord. Nosaltres des del festival sempre intentem no només formar un cartell que tingui un valor amb els grups més importants del panorama musical català o dels Països Catalans, sinó també que els concerts siguin especials.
8: Amb el recinte ja enllestit, el Cabró Rock enceta una nova edició amb l'objectiu de convertir Osona en la capital de la música en català.
2: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després.
10: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre a la pista del Liceu, on el primer partit de la final al millor de 5. Escoltem el president del Club de la Noia, Manel Borón.
11: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
10: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per disputar la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van eliminar el Ferencváros hongarès als penals. Unai Aguirre, porter de l'equip català.
12: Doncs mira, jo... Bé, si... és el que et dic. Si jo crec que quan hem arribat als penals l'equip ha dit, hòstia, la final l'hem fet. Això és una lloteria i ja està. I bé, m'he reunit amb el Bruno i hem decidit que potser anàvem a fixar una miqueta i estava clar que el Fequete llançaria que... intentaria ficar peladilla o llançaria cap a dalt, perquè sempre ha llançat així els últims penals i res més.
10: En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García i el centre d'esport Sabadell viatja cap a Zamora, on demà juga el partit d'anada de les semifinals de la final per pujar a la segona divisió. A Ferran Costes, el tècnic del conjunt arlequinat.
13: Penso que els millors moments estan per arribar. Amb aquesta mentalitat vam arribar dilluns, com sempre fem, a zero, amb tot per endavant, per construir-ho pas a pas durant la setmana, amb molta dedicació, amb molt bona mentalitat, ajudant-nos entre tots, amb una setmana de treball molt bona, un altre cop de l'equip, i preparant-nos pel que tenim per endavant, que és il·lusionant, que és estimulant, i pel que sentim que arribem preparats.
10: I en tenis taula, el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món de Masters més 85, un nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
14: Doncs molt satisfet, en primer lloc perquè no es pot guanyar sempre, i en segon lloc perquè el xinès que m'ha guanyat doncs, m'ha dominat tot el partit, ha sigut superior, i bé, doncs, estic content, o sigui que he lluitat i ell m'ha dominat, però doncs, ja, doncs bé, content per haver quedat, per haver arribat a la final.
10: I en handbol, demà el Barça juga a les semifinals de la final a 4 de la Champions masculina, que un any més es juga a Colònia. El rival per ser la gran final és l'Alborg suec.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
3: Continguts en xarxa.
4: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El día de la revelación.
5: Oye, ¿tú qué has hecho todo esto año?
6: Trabajar por ahí de temporera.
5: Yo es que nunca me he ido de aquí.
6: Ya, es muy fuerte eso.
4: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
7: Las embajadoras han integrado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen al 10%. Pero tú me tienes que ayudar.
8: Sí, señora.
9: El váter pierde agua, les daré $100 más.
10: ¿Qué dice?
8: Que si le arreglamos el váter.
10: Somos afinadores, arreglamos pianos.
9: 200.
10: 500 y hablamos.
4: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
11: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
12: ¿Qué has robado?
13: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
4: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat és revelada a 7.000 milions de persones.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Anem a saludar els nostres tertulians, que avui no han vingut en tren. Quico Marín, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: No has vingut amb tren?
3: No, he vingut amb la moto. Com que ja fa bon temps, agafo la moto tot sovint.
2: Maria Creuet, tu has vingut sense gasolina, bon dia.
4: Bon dia, sí, sense gasolina.
2: Perquè té un cotxe elèctric, eh? No us penseu que vingut a...
4: Sí, he vingut caminant també.
3: Aquests dies
4: sí,
3: també.
4: Tampoc és tan lluny.
3: Els bueno. Dies anteriors també veníem jo amb el cotxe elèctric fins aquí, com que fèiem el... sí. No tan bon temps, pues veníem amb el cotxe elèctric.
2: La motos elèctriques n'hi ha?
3: Sí, cada vegada hi ha més.
2: Sí? No les tinc tan vistes, bueno, clar, també perquè el tema moto a mi no me va gaire, no sé.
3: Me'n recordo la primera Riejo que va treure a Figueres... Mm-hmm. Una moto elèctrica, i la Guàrdia Urbana es va posar en contra, perquè clar, no se sentia,
4: no feia soroll.
2: Ah,
3: i li demanaven, bueno. I li demanaven que en el tubo d'escape posés una cosa que fes soroll, perquè la gent si no s'acostuma
2: clar, a ir. Clar.
4: Això va passar amb els primers bus elèctrics que hi van posar.
3: També.
4: Una gran polèmica sobre això, perquè la gent, en lloc de mirar, travessa
2: pel soroll.
3: Si t'acostumes i no mires a dreta i esquerra i passes i...
2: S'ha de mirar a dreta, esquerra, dreta i pots travessar.
3: I el semàfor, si està bé.
2: Home, evidentment, el semàfor sobretot, no? Perquè si no...
3: Jo crec que cada vegada hi ha més cotxes elèctrics, més motos elèctriques.
4: El que passa que és veritat que jo que condueixo cotxe elèctric, quan vaig per ciutat o per poble, vaig molt en compte, molt a poc, i si veig algun vianant, espero veure com evoluciona, que no fos cas.
3: A mi m'ha passat.
2: Però si ara tots els vianants anem amb auriculars, escoltant música, tampoc ja, sentim els cotxes.
3: Això també és un altre problema, és un problema molt gran, això.
4: Però hi ha gent, per exemple, que es posa en un pas de peatons, que en tenen tot el dret, però sense mirar. Clar, llavors, si tu,
2: clar,
4: en el moment que t'acostes a un pas de peatons no hi ha ningú, pues passes, i si de cop i volta un es posa amb el mòbil, mirant el mòbil, a travessar el pas de peatons sense mirar...
3: Es doncs... pensen que tenen... que tenen ells més que nosaltres
2: la prioritat
3: ja. Però clar, si li fas mal, clar, potser no. Va a l'hospital amb la prioritat també.
4: Sí. Clar que sí.
2: La meva mare sempre,
3: a mi m'ha passat això
2: també. La meva mare sempre deia dius, clar, allò que conduïen, no? I deia no ho sé, ara fa temps que no vaig en cotxe amb ella, aquí ja hacía uno que tenia la prioritat,
3: sí,
2: no?
3: Claro. A mi em va passar en el Bon Retorn l'altre dia també, amb un pas de vianants, va dos noies. Jo crec que elles deien que tenia la prioritat i jo ja anava a poc, perquè la veritat és que quan portes un cotxe elèctric canvies la forma de conduir, jo crec. Jo he canviat la forma de conduir amb un benzina o un dièsel que tenia, i ara portes un elèctric.
2: Ostres, a mi em costaria,
3: sí,
2: jo crec.
3: Sí, vas com més atent, sí. més a poc, inclús la meva dona me diu que vaig molt a poc amb el cotxe. Dic, no, vaig bé, perquè marca aquí 40, jo vaig a 40, tu. No. La gent va més de pressa, suposo, amb els altres cotxes, amb els de combustió.
4: Sí.
3: Bueno, ara vindrà
2: José, que té
3: elèctric total, ja veuràs.
2: Sí. Tu tens elèctric total o híbrid?
3: Jo un híbrid enxufable.
2: Mal.
3: I la Maria...
2: O elèctric total, eh?
4: Elèctric total, també.
2: Jo combustió. ara arriba en José de les Heres, que el trobàvem a faltar, eh?
4: Divendres que ve, que no vindré, avui és l'últim dia que vinc.
2: Doncs avui és l'últim dia. Sí, avui és el penúltim dia de tertúlia vostra. I
4: jo l'últim, sí. Doncs tinc, com que estic al Consell Assessor de la Elèctrica, que és aquesta empresa pública per l'energia pública, doncs cada 3 mesos fan una reunió i el divendres la fan per parlar del...
2: I aniràs en tren?
4: Sí,
2: bon dia, José Las Heras.
5: Bon dia.
4: Jo baixaré en tren, perquè...
2: Sempre manté l'esperança, sí. La Maria.
4: No, a més, després tinc una sessió a Àger, i la meva idea primera, he marxat amb AVE d'aquí a Lleida.
3: Sí, sí, ja m'ho vas comentar, sí. Això.
4: I després agafar el...
3: Ferrocarrils, no?
4: Els ferrocarrils que fan Lleida a la Pobla de Segur, i tenen una estació a Àger. I quan vaig parlar amb l'hotel, per dir, no, és que diu, pensi-s'ho abans, diu, perquè l'estació està a 8 quilòmetres del poble, i vaig dir,
2: clar, que hauràs de caminar molt.
3: L'han situat bé, no?
4: No, és molt.
5: Per l'expansió... 8 quilòmetres està bé.
3: No, però per l'expansió urbanística, ja, preparada per l'expansió urbanística.
4: Sí, no sé. Bueno, llavors, com que hi ha aquesta reunió a Barcelona, i un dels companys que és a la reunió també irà a Àger, doncs faré... I després...
2: Compartireu cotxe.
4: Un altre em deixarà potser Massanet Massanes, perquè viu allà, i després pujaré el dissabte.
3: Massanet Massanes, bueno, sí.
2: Sí. Compartir cotxe,
5: compartir
2: que
5: cotxe és un element de sostenibilitat.
4: Cotxe, tren, sí. I compartir cotxe,
5: sí. Bueno, aniràs en xofer en tota l'estona.
2: Exacte.
4: Bueno, potser m'oferiré a conduir un rato, no sé si sabré tornar.
2: Clar,
4: a conduir.
2: Ara t'ho anava a dir, tu condueixes elèctric i, si és
4: i automàtic, i llavors clar. No sé si, bueno, perquè és clar, són uns quants quilòmetres, jo m'oferiré si
3: i estàs
4: bé.
3: A dintre o fora de la plataforma de micropobles en contra del Plater?
4: A veure, és estem en contra aquest pla, de la manera que s'ha gestionat aquest Plater.
2: Sí, expliqueu què és el Plater, que hi ha gent que no sap què és.
4: Com a associació fem una al·legació.
3: Ara acaben les al·legacions, ja, sí. El dia 22.
4: El Plater és el pla per
3: transformació energètica,
4: per instal·lar les
3: plaques i els molins.
4: Sí, o sigui, per la transició energètica en el territori. O sigui, era un pla territorial per la transició energètica. El que passa, perdoneu, és que un pla que implica territori, que s'ha estat elaborant durant molts anys, es tenia que haver fet havent parlat amb el territori. I com que no s'ha fet...
3: Ha sigut al revés.
4: Ha sigut de cop i volta a terra uns mapes pintats de blau dient... el teu poble, per exemple,
2: tot
4: el territori és possible que s'ompli de placa, després tu has de triar el 10%, però bueno, és clar, ha aixecat molta pols.
3: Molts de pobles estan en contra.
4: Estan en contra de com s'ha fet, o sigui,
3: sí.
4: Bueno, parlem-ne, no? Mirem a veure què, perquè a més no han tingut coses en compte, coses locals, s'ha fet amb mapes des de la ciutat i des d'un ordinador, i a vegades no s'ha tingut en compte petits detalls d'una ermita o d'un...
3: I jo el que veig és que ens el posen aquí
2: per donar llum allà.
3: A la costa d'allà no es posa res, per exemple, vale? Igual que passa a Roses, o ni a la muntanya de Montjuïc no es posa res tampoc.
4: No, ja.
3: Ens faran malbé la geografia nostra, el nostre territori, la nostra, aquesta llum, aquesta electricitat quedarà aquí i s'enviarà cap allà, perquè Barcelona, en vez de tindre tants...
2: Bueno, perquè Barcelona té molta necessitat, clar, perquè hi ha més habitants.
3: Perquè això no només és posar un molí, és posar un transformador i totes les...
4: Hi ha un Jesucrist, o com es digui, no sé, podrien haver dos o tres molins al seu costat, no?
5: No, però és un tema que no fa vent. És que,
2: a la Sagrada Família.
5: No, desenganyem-nos, és a dir,
2: no fa vent a Barcelona.
5: O ens decidim, o ens ho decidiran al Santiago Bernabéu o al Palco.
4: Què et deia?
3: No, però la versió és que ve des de a dalt a baix, sense comptar amb...
5: Ve de la Unió Europea.
3: El pla ve de la Generalitat.
5: Sí, però ve per una imposició de la Unió Europea per l'autonomia energètica dels territoris.
3: Correcte.
5: Llavors, o ens decidim ràpidament i ho fem, o ens ho imposaran de la manera que sigui, des del Parc del Vent.
4: Bueno, és el que diem, de parlar-ne, però bueno...
5: No, parlar-ne no, decidir-se.
3: Si hagués sortit Riquelme, no, des del Parc del Vent. També hagués sigut igual?
5: Perquè recordeu que ell és de l'energètica Cox.
3: Ostres, és veritat.
4: De totes maneres, pensa que això del vent és una ironia, en cert sentit, perquè a l'Empordà fa tramuntana, no bufa sempre, i quan bufa bo, s'han de parar els molins.
3: Per això posen a la costa, línia marina, allà de Palau cap a Roses, de Palau cap a Empunya Brava.
4: Bueno,
5: estarà més lluny, no passarà res. Funcionarà perfecte, les balenes les evitaran sense cap problema i tindrem aire.
2: Se'ls ha explicat això, els rorquals?
5: I recordeu una cosa molt important. N'està plagat a Noruega, ni està plagat a la costa escandinava, i les balenes segueixen pilotant. No, que sense cap dia. Però... recordeu una cosa, tenim un dèficit energètic a Catalunya, important. És a dir, aquí mateix hi haurà un polígon a Figueres que no... té energia suficient i, per tant, per molt polígon que facin, no hi arribarà energia, pues ni prou energia en aquest
4: lloc. Aquest polígon s'hauria d'omplir de plaques en el seu sostre.
5: No, és que no arriba.
3: La Generalitat ha fet una reserva per fer camps de plaques allà també.
5: És a dir, amb independència, és a dir, les plaques només s'alimenten de dia.
4: Ja ho sé.
5: Bueno, només s'alimenten de dia.
3: Per això volen posar molins, també.
5: Que amb les plaques no tenen.
4: Bueno, però és igual.
5: No, és igual.
3: Però poden reservar aquesta energia.
5: Ja t'asseguro que la posaran, les plaques. Ja t'asseguro, però no en tenen prou. I tenim un dèficit energètic. I si volem industrialitzar Catalunya, necessitem energia pròpia.
3: Però el dèficit energètic és només del nostre territori?
5: És de Catalunya.
3: Tot Catalunya.
5: Sí.
3: No, i Barcelona què farà en aquest... Jo me pregunto, Barcelona, que jo he mirat el mapa.
2: Jo veig molins a la Sagrada Família, ara que l'han acabat.
3: Podria haver aprofitat, haver posat un molí allà dalt de tot, i potser haguessin tingut llum per donar a la Sagrada Família.
4: Hi ha una cosa, un exemple que no és vàlid per als molins a la Mediterrània. Al nord, a la base del mar, de l'oceà, del mar del nord, és plana i és poc profunda. Llavors es poden instal·lar bases de ciment fixes on hi ha els molins.
5: Són flotants. Et recorregeixo, perdona. Són flotants.
2: Les que es preveuen aquí roses encara.
5: Ja n'hi ha de bases flotants al nord d'Europa.
3: Els que van a roses no estan construïts encara.
2: No. Però en principi seran flotants els arrosos.
3: I això paguem tots nosaltres, amb la subvenció que donarem de 3.000 milions.
2: Bueno, jo ja estic d'acord si això és per abastir la llum, perquè sigui energia per tothom i que es consumeixi de proximitat i que tots tinguem els nostres molins a prop i les nostres plaques solars. Si a Barcelona no fa vent, doncs que posin plaques.
3: Un
2: altre tipus d'energia.
3: Palau li treuen... que està entre l'Albera, els aiguamolls i tot això, li treuen allà i li diuen, tota aquesta franja d'aquí del costat de l'Albera o del costat dels aiguamolls, construïm i posem dos camps de molins, ¿vale? Com que estan al costat dels hàbitats naturals aquests, ho poden fer. Però si ve una persona que té els terrenys allà i diu, vull construir aquí una nau per fer no sé què, com que està al costat de la reserva natural, li diuen que no pot fer-ho. Però a part, Palau, jo dic Palau perquè és l'exemple que m'han donat a mi fa dos dies, que vam fer una reunió. Aquesta gent de Palau, que se'ls trencarà tota la geografia allà, tal i qual, el que li posin, la seva llum que gastaran serà gratis?
2: No, la llum la seguirem pagant.
4: No pot ser gratis.
3: És igual, serà una reducció de la tarifa o el que sigui,
4: gratis no,
3: segur que no.
4: Has de comptar la despesa de
2: l'instal·lació,
4: de la producció.
3: I us dic una cosa, a La Rioja ara ja fa 25 anys que hi ha els molins allà, entre Saragossa i Pamplona i tot allò, que jo passava diverses vegades amb el cotxe. Ara resulta que aquells molins ja no tenen funció, ja ha acabat la seva vida útil i tal i qual. Costa més treure'ls que han decidit de que es queden posats.
2: Però no seria millor treure'n per posar-ne de nous?
3: Han dit que no es treuen, es queden allà posats, hi ha una notícia que diu això, es queden allà posats i muntaran d'uns altres.
4: No, a veure...
3: Cuidado amb això també.
2: Al costat.
5: Bueno, això és un contracte de concessió mal fet.
3: Correcte, perquè si hi ha un aval, si hi ha unes garanties...
5: No, sobretot, escolti, vostè està obligat a desmantelar-ho.
2: Clar.
3: I no desmantelen. Hi haurà una denúncia, suposo, hi haurà un judici i tot això, i al final qui tindrà que treure'ls? Nosaltres.
4: Jo crec que un dels problemes que hi ha hagut amb tot això és que hem estat endormiscats durant 15 anys sense fer una previsió, una planificació, un poder dir a qui pot anar bé, a qui no pot anar bé, necessitem tant, necessitem quant, i ara hem de córrer. I quan es corre, les coses es fan malament. I jo crec que un dels problemes també que hi ha hagut és que s'han posat moltes pegues, moltes, i s'estan posant moltes pegues a les comunitats energètiques locals, o sigui, els veïns que es posen d'acord per fer una comunitat energètica, i en canvi s'està facilitant molt a les grans empreses. Llavors, que hi hagi un canvi a renovables per seguir en mans de la mateixa gent, pues mira, ja que hi ha un canvi, aprofitem-lo i que sigui un canvi de veritat. I jo no dic que per exemple, jo sé que les grans empreses s'estan preparant o estan ja preparades per gestionar una comunitat energètica local, que no acabis acabant, però per decisió teva dir que m'ho gestioni, perquè a veure, una comunitat energètica, per ser gestionada correctament, necessita que hi hagi algú que entengui d'energia, que hi hagi algú que entengui d'informàtica, que hi hagi algú que entengui d'administració i de cures, perquè si en una comunitat de veïns és un problema pintar l'escala, no t'hi digo jo el que és gestionar el preu de l'energia que varia cada minut, cada no sé què, un que produeix a una hora i la gasta a una altra, i l'altre que la gasta a una hora i la produeix. O sigui, és una gestió complexa. Llavors, un municipi petit que aconsegueix una comunitat energètica necessita algú que li gestioni. Per exemple, a l'Osona...
2: Bueno, aquí a Vilafant en tenim una. Tenim una empresa que ens gestiona.
4: Vale. Però, per exemple,
2: perquè ho ha creada de l'Ajuntament.
4: Ja, però no és, això no és una comunitat energètica.
2: Què és, doncs?
4: És un autoconsum compartit, que se'n diu.
2: Ah.
4: O sigui, una comunitat energètica és una cooperativa.
3: És que
4: o una associació. I això ja és molt més complex. Vale? El que passa que hi ha moltes cooperatives energètiques que han començat com a cooperativa energètica i s'han ampliat a gestionar altres recursos com llenya, com transport compartit, etcètera, etcètera. Vull dir, ja que tenen la cooperativa feta, estan aprofitant per fer
2: clar,
4: altres coses.
2: Si a nivell
4: coses.
2: Legal, ja que t'ha costat fer la cooperativa, doncs aprofites
5: tenen,
2: i fan més coses.
5: Tenen l'estructura legal per poder, i a més forma part, no? O sigui, la llenya, si tal, el pèlet o el que sigui, forma part del seu idiosincràsia.
4: Sí, sí. Deia que l'Osona és... No, Vic és l'Osona.
2: Sí,
4: no.
2: Osona, Vic és l'Osona.
4: A l'Osona han fet una... O sigui, el Consell Comarcal ha creat una cooperativa de segon grau per poder gestionar les petites cooperatives. Conscient de que un municipi que ha aconseguit, o un grup de veïns que han aconseguit una cooperativa, no ho poden...
2: No ho poden gestionar tot
4: ells correctament perquè és molt car, no els hi surt a compte ni no sé què, o és una persona que entén a tot o es necessiten diverses persones. Llavors han creat aquesta cooperativa de segon grau que acull, fa de paraigües a totes les altres cooperatives. I això,
2: doncs, que, a l'igual l'informàtic dona gestió a diverses cooperatives.
4: El que passa és que estan tenint també molts problemes. I els problemes els posen les mateixes empreses.
2: Perquè, perquè perden tros del pastís, no?
3: Fa 10 anys, una cosa així, a Vilamalla hi havia un superàvit a l'Ajuntament. I era quan l'Estat va dir tots els superàvits que tinguin els ajuntaments ens ho quedarem nosaltres per pagar tot allò que tenia. Te'n recordes,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí, sí, me'n recordo.
3: Pues Vilamalla va dir, ostres, pues, en vez de donar-li cap a fora, ho gastem a dintre el poble. A tots els veïns els posarem dos plaques solars. Els que vulguin tindran dos plaques solars. Es munta el projecte, es munta tal i qual, i resulta que hi havia un d'allà que era directiu d'Endesa i va anul·lar-ho tot. Es va anul·lar tot. Se va quedar el superàvit, se'n va enviar a Madrid i no va haver-hi plaques.
4: El senyor Montoro.
2: L'Arsal, no? Era l'Arsal, aquesta llei?
3: No me'n recordo ara.
4: No me'n recordo, però va ser el Montoro.
3: Jo estic d'acord, amb tot això de...
2: Bueno, esclar, les hisendes locals han d'estar sanejades i...
3: Sí, sí, això sí.
4: Però bueno, a veure, quan Espanya presenta els resultats dels pressupostos a Europa, no són els resultats dels pressupostos de Madrid, del govern. És Madrid, les comunitats autònomes i tots els municipis. O sigui, els municipis formem part de l'economia.
5: No, de los pressupostos generals de l'Estat.
3: És el primer escalón, quasi.
4: Això hi ha vegades gent que no ho sap.
5: No, sobretot Montoro, és a dir, quan recordo en aquella època Montoro, clar, tenien dèficits molt galopants, no?, que no provenien tots del govern Montoro, també s'ha de dir. En Zapa, el de los 1.300.000 euros en joies, aquest. Venien molts d'ells, aquests dèficits fiscals.
3: Hizo les aceres.
2: Clar, el plan ZP.
5: El plan ZP. No li trec a Montoro la seva responsabilitat, però clar, va haver de quadrar una sèrie de comptes. Va ser quan va restringir de forma molt animal, no?, a la capacitat de despesa. També és veritat, i desenganyem-nos, no?, tot i que amb honroses excepcions, l'endeutament dels ajuntaments en general era estratosfèric.
4: Els grans.
5: No, i els petits.
4: No tots.
5: I els petits. Molts ajuntaments, i d'aquí de la comarca te'n podria dir 7 o 8.
3: Van estirar molt el braç.
5: No, és a dir, endeutament molt elevat si ho comparem amb el pressupost que generem. Si tenim un pressupost de 200.000 euros d'ajuntament i tenim un endeutament de 600.000 euros, doncs
3: la famosa regla de la despesa.
5: No, no hace falta ser un lince financiero para decir que això no està gaire bé normal, no? No ho entenem, no? Llavors, clar, això és un gran endeutament, encara que 600 euros semblin pocs, eh?
4: Sí, que sí.
5: Llavors, l'endeutament no és només un valor absolut, sinó un valor relatiu respecte al pressupost i la teva capacitat de generar ingressos, no? O caixa lliure per poder-lo...
2: Clar, però si l'Ajuntament està obligat a donar un obligat entre cometes, els seus ciutadans li reclamen o les reivindiquen uns serveis i necessita aquests diners per donar-los,
4: hi ha uns serveis que són obligatoris, aquests no es poden tocar.
5: No, i els serveis són serveis. És a dir, quan s'endeuten els ajuntaments, no s'endeuten com les empreses perquè cobren a 90 dies llavors, i paguen els seus nòmines i necessiten 60 dies de finançament, però se'n diu finançament a curt termini. No. Finançaments a llarg per fer coses a llarg termini.
2: Com per exemple un pavelló.
5: Un pavelló, una piscina, un camp de futbol perquè no hi jugui ningú, bueno, etcètera, etcètera.
4: Sí, hi ha hagut molt poc sentit comú a l'hora de gestionar un municipi.
5: Clar, bueno, és el que jo dic, a golpe de qui entra al despatx. És a dir, qui entra al despatx, jo recordo quan era regidor, que quan anàvem a la comissió de govern, jo sabia exactament aquella setmana qui havia entrat en el despatx de l'alcalde.
2: No
5: em calia ni cap espia, ni una càmera,
2: només
5: llegia els detalls de caldia i ja tenia clar.
2: Si els ciutadans demanen una piscina... Clar, l'Ajuntament l'ha de fer?
5: No, depèn.
4: A veure, Ordis, quan jo vaig agafar l'Ajuntament hi havia projectada una piscina quan no teníem ni el mínim de base d'esports, que és una pista poliesportiva. Doncs jo vaig anul·lar el projecte de la piscina, que és un projecte, un poble petit, que tenim al mar a dos passos, que tenim piscina a Vilafant, a Navata i a no sé què, i que tu mires amb una fotografia aèria al poble i cada casa té una piscina, com qui diu. Llavors no fa falta una piscina pública. Primer, és un espai que funciona 2 mesos,
2: sí,
4: que perquè funcioni necessites una persona que la cuidi.
2: Bueno, més d'una persona,
3: personal bari.
4: I després, a la resta de l'hivern, és un espai que...
3: Els costos que te crea el manteniment de tot això, sí, és una instal·lació...
4: Per exemple, un poble com a l'interior de la Garrotxa, tens que posin una piscina. Però aquí, amb els regidors, en vam estar parlant i vam decidir que no.
3: I hi havia altres prioritats.
4: Hi havia altres prioritats. I vam fer la pista per l'espectina.
3: S'ha de gestionar bé els diners públics.
2: Però sí que hi ha hagut un moment de boom, el que deia en José, no? De construir un pavelló, no sé, que potser no feia falta. O potser no era necessari, però es va fer.
3: Però perquè... clar, el que passava és que un poble construïa un pavelló i te deia l'altre poble, estos tienen pavelló, nosotros no tenemos, i obligaven a l'alcalde o a l'equip de govern a intentar fer aquest pavelló.
5: Sí, però fixa-t'hi.
3: I tots els pobles volien un pavelló,
2: En detriment de què?
4: No. Dit del camp de futbol que no hi jugueu ningú, molta pressió vaig tenir per un camp de futbol.
3: Clar.
4: Quin sentit té un poble de 400 habitants, no arribava a 300
3: i pico. Podria haver creat l'equipo femenino.
4: De fer un camp de futbol quan en tens a Borrassà, que hi pots anar. Però pots anar a peu sense problemes.
5: El de Villanueva va costar 150.000 euros, per dir-te, perquè, clar, amb una subvenció de la meitat per part de la Generalitat de Catalunya, del Departament d'Esports, que els hi va costar bastant més a la Generalitat perquè els vam demandar o vam intentar una demanda contra ells perquè no pagaven, una subvenció que estava ja adjudicada, feta, tal i no sé què, els hi va costar gairebé 120.000 euros per en interessos i de més, però bueno, això és un altre tema. Però va haver-hi un moment que estava en expansió la Unió Esportiva Figueres i de més, i sí que és veritat que des del punt de vista de l'Ajuntament de Avinyonet se'ls va donar la gestió del camp de futbol al Club Futbol Avinyonet i els van dir, escolta, ja seria interessant que parléssiu amb el d'això, i es van negar quan jugaven dos equips de futbol per Benjamins i de més a Navata, a Avinyonet, perdoneu. Llavors, clar, és a dir, a mi no m'importava tenir un cap de futbol, però home, si la gent, me mento, d'Ayers, Crespià, no sé on, vinguessin en un moment determinat a jugar i tinguessin la possibilitat de fer coses mancomunades i a més contribuir al manteniment conjuntament de que això suposarà, clar, compte que mantenir un camp de futbol en mínimes condicions costa entre 60 i 70.000 euros l'any.
4: Ja,
5: més o menys. Vale? Per tant, si el tens bé,
4: Si no, no el tens.
5: Sí. 60 o 70.000 euros entre tall, aigua, tractaments... No, a part la llum. La llum és pels que d'explotació. Parlo de manteniment només. Tractaments fitosanitaris, replantament... Bueno, tota sèrie, són 60, entre 60 i 70.000 euros. El de Navata,
6: sí.
5: El del Real Madrid costa gairebé un milió d'euros.
2: Clar, com més gran, més cost, clar.
5: No per gran, sinó per
3: però cantidad. Si posen allà cantant aquest de Bugs Bunny, ja està, no?
4: És amb uns grans.
3: Ja guanyen diners.
2: Bugs Bunny no, Bad Bunny.
3: Ah, Bad Bunny,
4: perdona. Hi ha les grades, hi ha tota la graderia que s'ha de mantenir, perquè si no...
5: No, bueno, jo sóc, home, sí que, mira, vaig... Quan era jovenet, no?, després d'acabar la carrera, vaig fer un postgrau de gestió, planificació i gestió d'equipaments esportius a la Pompeu Fabra. I allà hi havia una de les persones que he considerat un mestre, que és en Rafael Rando, no? Que precisament va ser el paridor dels pavellons esportius de Catalunya i dels plans de la Generalitat dels pavellons esportius. I si us fixeu, si aneu per... Bueno, clar, jo és que he anat, visité Catalunya amb els meus fills i, a més, amb pavellons esportius i camps de futbol.
2: Fas turisme de pavelló,
5: sí,
2: no?
5: Sí, feia turisme de pavelló i de camp de futbol, però tots tenen unes similaritats de manera de fer, i és perquè ell va crear una mena de model. Però sí que va dir una cosa que jo li vaig preguntar en el seu dia, quan vam anar a veure algun pavelló, i li vaig dir, escolta, veig pavellons en pobles relativament petits amb unes graderies espectaculars, no? Mm-hmm. I li deia, però és que per mi això és una pèrdua de calés, d'espai, i a més que es podien dedicar a altres coses i tal. I diu, tens tota la raó. El que passa és que se'ls va donar des de la Generalitat la possibilitat de fer alguna modificació als projectes, i la major part, alcaldes en aquell moment, volien grades perquè tal. I dius, però aquestes grades seran inútils el 99% de les vegades. No, per la vegada, la vegada que es farà el discurs de l'alcalde en el tancament del curs escolar, o el pavelló, un dia de partit, o una festa, tal. Llavors es van modificar els pavellons des d'aquell moment, i es van convertir en grades més petites, elevades i amb espai a sota per poder d'amagatzem o de petites sales, petites aules, etc.
4: Aquests projectes, per exemple, a la pista poliesportiva d'Ordis, ens van obligar sí o sí a fer vestidors amb dutxes i tot plegat. A veure, a Ordis els que van a jugar van a casa a dutxar-se, no es dutxa. I tampoc fem competicions amb gent de fora que s'hagi de dutxar.
2: Clar.
4: Llavors, al final, què? Vam fer la instal·lació perquè ens obligàvem, però no vam posar ni les dutxes, ni, o sigui, vam fer... I són uns espais que ara es fan servir per 50.000 coses diferents.
3: Una sala polivalent.
2: Sí.
4: Però el projecte era que havíem de, si fèiem una pista poliesportiva, havíem de posar els vestidors i dutxes.
5: No, té sentit perquè es van crear models. I a veure, els models i els procediments generen seguretat en general, de que es fan les coses d'una manera determinada, i en general estan molt ben fets i es van evitar molts sobrecostos.
4: Però hi ha una cosa que és el que estem reivindicant des de l'Associació de Micropobles, i és que no es pot tenir la mateixa mira amb un poble gran o una ciutat gran com un poble petit. I s'ha d'adaptar les normatives a la realitat.
5: Totalment
4: de cada lloc. I això és algo que ens costa molt d'aconseguir, perquè des de ciutat es fan els projectes i es fan les coses amb unes, i els hi has d'anar recordant contínuament, i que això en poble no serveix o és excessiu.
2: Bueno, perquè
4: o
2: la idiosincràsia no és la mateixa, no?
4: No, és clar que no,
2: les
4: s'ha de tenir en compte.
2: Tampoc.
4: Hi han un 40%, una tercera part dels municipis de Catalunya són de menys de 1.000 habitants. Llavors aquests necessiten adaptar un projecte a la realitat de veritat, i de més cada un és completament diferent. Per exemple, a mi quan me preguntaven com és un micropoble al principi, quan jo era presidenta, que tot just començàvem, no? I la gent preguntava, què és un micropoble? Pues mira, com en aquell moment era 500 habitants, i que tens, a partir d'aquí cada un és diferent, depèn d'on està ubicat.
2: Clar, costa, muntanya, interior,
4: és que és impossible definir-lo, que és petit. No, i cada un és d'una manera.
5: Tu dius un tema de població, però és gairebé el 80% del territori.
3: I tant.
2: Sí.
5: Llavors, amb una heterogeneïtat de territorial molt
4: important. I el 2% de la població.
5: I el 2%, per això dic, i això és una barbaritat. Estic d'acord amb tu, però també és veritat que hi ha una ceguera, una incapacitat, un molt, no?, de tot, per l'intent de mancomunar serveis entre ajuntaments per una potencial pèrdua de poder entre ells.
2: Sí. Cada vegada però jo crec que això està canviant.
5: Bueno, és a dir, a Alemanya s'ho van ventilar ràpid. És a dir,
3: no... Obligats.
5: Ah, sí, no. Sí. És a dir, com a mínim, és a dir, perquè algú hi hagi, perquè hi hagi una entitat municipal d'haver-hi 25.000 habitants. Punto pelat.
3: Ja està.
4: Ja, però bueno, també perds identitat. Llavors...
5: Sí, però la identitat serveix per moltes pues coses, no, però sobretot per gastar molts calés.
4: Però bueno, cada vegada més, per exemple, secretaris, interventors, tècnics, tot això ja és compartit. Això
5: sí,
4: ja
5: clar, perquè és inassumible moltes vegades.
2: Clar.
4: Però és que després...
5: Bueno, i perquè no hi ha prou secretaris, també.
4: Hi ha moltes coses.
3: Però alguns determinats serveis també tindrien que ser mancomunats.
4: Sí, i ara, per exemple, s'estan mancomunant també moltes coses en quant a energies renovables.
5: Claro.
4: Però és en el moment en què els municipis es donen compte que necessiten...
2: De que cal, no? Que
4: necessiten aquesta... No, i necessiten aquest treballar conjuntament. Per exemple, aquí a la comarca soc conscient d'un treball conjunt entre Navata, Cabanelles i Lladó. I Pontós. Que estan, i Ordis i sí, mig i no, però estan treballant conjuntament amb una sèrie de coses.
3: És que estan obligats a acabar aquí, estan obligats, el que diu en José.
4: Sí, sí.
2: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i després anem a altres temes. Va, vinga, fins ara.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
7: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Manolada 2026. Amics de Manoli Palolsa Valdòria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campinal Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palolsa Valdòria de Vilafant.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
4: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
3: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
4: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
3: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
5: Saps aquest lloc on sempre tornes?
6: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
5: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic, perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
7: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
8: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
9: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
10: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Jo tinc aquí apuntades moltes coses i no hem parlat de cap.
1: Ah, tenies apuntades coses.
2: Sí. No, ja ho saps.
3: Que... No, perdona, és culpa teva, perquè no ens vas passar els temes.
0: Sí, ahir, perquè mira, vaig pensar, va, que
2: podem anar sense... Que sempre li canviem els temes.
3: Això també és veritat. Sí.
0: Jo dic, podem anar sense tema del dia,
1: que estava de vacances, ja.
0: A veure què tal funciona, no? Acabem el 19, la temporada, i jo us volia preguntar si anireu a, si voleu agafar un apartament aquest estiu, que es veu que s'han encarit.
1: S'ha encarit tot?
0: Bueno, sí.
2: A l'estiu jo ho tinc molt clar.
0: On vas a l'estiu?
2: A casa.
0: A casa.
2: A casa meva.
1: És millor no sortir. És millor no sortir.
2: A casa,
0: no gastar.
2: No gastar. Si sortir... A veure, jo vaig a la platja a les 8 del matí a Sant Pere Pescador amb una colla d'amigues. Ens banyem i a les 10, quan baixa la gent, nosaltres ja marxem. I això un cop a la setmana. Després d'això aniré a aquest mes de juliol.
0: Bueno, consumiràs cultura, ara és la tornada a dir.
2: A uns quants espectacles del FAST en els micropobles de l'Empordà, que estan molt bé. I para de comptar, no crec que faci gaire res més.
3: Bueno, nosaltres tenim un lloc on la gent paga molts calés per venir de vacances,
0: sí, sí,
3: per tant,
0: sí.
3: És a dir, tenim la sort de viure en un terreny de vacances, no? I això sí que és veritat. Home, bé, uns dies por ahí sempre funcionen, eh? Sempre funcionen. Però sí que és veritat que la de vacances s'ha encarit. Uh-huh. La de vacances s'ha encarit, especialment en els moments d'alta afluència, no? Que són juliol i agost, no? Especialment a partir de la segona quinzena de juliol fins a la primera quinzena d'agost. Després comença a baixar un palet. Tot i que li van fer una... Això de començar tan aviat... Bueno, tan aviat...
0: Clar, depèn de com t'ho miris, tan aviat.
3: Lo dels mestres, eh? És a dir, allò que comenci tan aviat l'escola, això que comenci...
0: El 8,
3: que això...
1: El 8 de setembre.
0: Sí, comença el curs escolar el 8.
1: Que li queden menys vacances, no?
3: Sí, no, perquè teòricament des de l'1 de setembre treballen.
2: Sí, ells treballen fins al 31 de juliol. Ells, les vacances són l'agost.
1: Vale.
2: Fins al 31 de juliol tenen... preparar
1: projecte. I l'1 de setembre també comencen a treballar.
3: Bueno, va, sí.
1: M'ho he secat la llengua.
2: Això segons el calendari escolar, eh?
3: Jo, sí.
2: Bueno, el calendari.
3: Jo digue-li a l'administrativa que sí que hi va, però els mestres ni estan ni sent
1: alguns. Van arreglar l'aula, preparar l'aula...
3: No, això ho fan fins al dia 30 de juny, o com a molt la primera setmana de juliol. Dit això...
0: Bueno, també fan formació, no?, el juliol.
3: Clar, perquè formació és treballar.
0: Bueno, forma part de la professió, no?
3: És a dir, sí, però forma part de la professió, però no sé si és treballar.
0: Vale? Bueno, sí. Llavors, jo, per exemple, els cursos que curs que he fet en hores de feina, per la feina,
3: Què vol dir per la feina?
2: Es considera...
0: Home,
3: no, perdona, la formació, és a dir, mira,
0: ha de córrer compte de les meves hores lliures.
1: Mercè, tu tens 7 hores i mitja hora de curs durant tot l'any.
3: Perdona, és a dir, hi ha una cosa que és a dir, perdoneu.
1: Sí.
3: Qui s'emporta la formació? Per qui queda? Mira, jo quan vaig fer un màster,
2: bueno,
3: jo vaig decidir fer un màster.
2: Però també repercuteix en el lloc on treballes.
0: Sí, clar.
3: No sempre. Vale,
2: hauria de repercutir.
3: Ah, vale, així m'agrada. Ara sí que has fet servir el temps verbal molt adequat.
0: Home,
3: Maria, ara
0: jo
3: sí que
0: aquesta formació l'aplicaré aquí, no l'aplicaré a casa meva.
1: Home, fas cursos per aplicar.
3: És clar. Sí, però si tu demà... És a dir, qui ha pagat el curs?
0: Sí,
1: l'Ajuntament. Clar.
3: I si tu, l'Ajuntament, tu fas el curs la setmana passada, no? Que fas un curs, m'invento, gestió de tertúlies radiofòniques perquè no em tirin...
0: Perquè no em tirin els temes de
1: taula. No, com pujar i baixar el volum de la taula.
3: Dit això, i tu te'n vas demà mateix, és a dir, el fas la setmana passada, te'n vas demà mateix, qui s'emporta la formació?
0: Ja.
3: Te l'emportes tu, és a dir, vale, llavors, i no li retornes res a la ràdio, no?
1: Però si ho fa en horari de laboral.
3: No, torno a dir, llavors, quan jo, per exemple, a l'empresa privada, si tu fas una formació màster, per exemple, o un postgrau o alguna cosa, que sí que és veritat que moltes coses com a professional les pots retornar a l'empresa, et fan signar un contracte.
2: No marxaràs?
3: No, marxaràs quan et doni la gana, però li pagaràs a l'empresa
1: el curs que has fet,
3: el curs, li pagaràs el curs,
1: no està amortitzat, no?
3: No, clar, tu dius, bueno, llavors es fa un contracte normalment que dura entre 2 i 3 anys, depèn de
0: la formació,
3: no, sobretot de l'import, no? I dius, bueno, pues si te'n marxen els 6 mesos posteriors, se suposa que no has tingut temps de desenvolupar els teus nous coneixements, pagues la totalitat i això va en decreixendo fins que s'acaba d'alguna manera amortitzar tal. Llavors, això de que la formació és feina, no ho he entès mai, perquè qui s'emporta la formació va anar al servei de la persona, això per començar. És a dir, li vaig dir a la gent que tenia l'empresa, diu, farem coses d'anglès i he buscat un curs, una persona tal, que vingui, però vindrà a partir de les 6, i m'han dit, no, no el volem fer
1: perquè és fora de l'horari laboral, José.
3: Però qui s'emporta l'anglès?
1: Però
3: qui s'emporta l'anglès?
0: Però els beneficis de saber anglès els
3: s'ho emporta la persona.
0: Sí.
1: Ma, clar que fas el curs per a les persones, fa la formació.
0: Perquè són les persones les que fan la feina, clar. És complicat.
1: Ja sé per on te va, ja sé per on te va.
0: Que no és un software que s'incerta.
3: Que no són hores de feina, collons, que no estàs treballant.
1: Això és una empresa de cada mil, a lo millor que ho farà.
2: També ho podem fer al revés, no?
0: Digues, digues, Maria.
2: Una persona que té tota una sèrie de coneixements, quan la contracta, tracten, han de valorar els seus coneixements, que no sempre els valoren, perquè aquests coneixements són els que porta a la feina on es posa a treballar. Normalment, jo no vol dir que una persona hagi fet la carrera de dret i hagi d'estar en un caixer d'un supermercat, que també segurament potser, hi pot aportar alguna cosa, no? Però vull dir que també a l'enrevés existeix. Tu ho aportes quan et poses a treballar amb una feina, amb un lloc concret, aportes tot el teu coneixement a la feina aquella on estàs treballant. Almenys jo això ho he entès així, i així ho he fet sempre que he treballat.
3: Però això et paguen, no? Sí, hi ha una contraprestació. Sí.
2: Bueno, hauríem de veure si el que pagaven corresponia amb el que
1: jo portava. Hi ha un currículum, bueno, unes categories,
3: però ningú posava una pistola al cap.
0: No.
3: Per anar-hi a treballar. Entenc, bueno,
1: no, home, no, hi ha un currículum, l'empresa t'agafa per aquest currículum, hi ha unes taules salarials, hi ha uns graus de nivells i tal i qual, i te paguen una raó de lo que tinguis i ja està, això està claríssim.
2: Però no sempre.
1: Bueno, vale, correcte.
0: Jo que volia parlar dels apartaments.
1: Però no sempre, perquè no hi ha tant de treball per tanta gent que té estudis i tot això, sí, clar, normal. Doncs.
0: Perquè hi ha, en segons quins sectors, una sobreformació de professionals.
1: En el cas d'aquests companys d'aquí, tenen mitja hora cada dia de formació durant tot l'any. O sigui, quan facin un curs, encara que sigui acumulat a les 6 de la tarda, sigui a les 8 del matí, tindria que ser fora de la jornada laboral, tindria que ser en horari laboral. O sigui, li compten com a horari laboral, no és que sigui horari laboral.
3: Sí, com mitja hora a treballar.
0: Sí.
1: Sí.
0: Bueno, això és el que es va conveniar, no? En tinc entès. Sí.
3: És que jo flipo. És que jo, sincerament, a mi em costa molt d'entendre.
1: 7 hores 30, només treballant 7 hores, mitja hora li queden cada dia per fer formació.
3: I si no la fan, van a treballar o
1: no
3: se, van,
1: ja.
3: se van per a casa, no?
1: Hasta aquí puedo leer.
3: Llavors no és formació.
2: Bueno.
1: Sí que és formació.
3: No, si no fan formació, aquella hora l'hauríem de treballar.
1: La formació sempre és dintre de la jornada laboral.
3: No, fantàstic. Però si no van a cap curs...
4: No, perquè aquí a la ràdio hem fet molta formació fora de l'horari laboral, eh?
1: Però dintre de la mitja hora
3: no,
1: que fas.
3: Però, o sigui, jo puc entendre que si tu dius, mira, jo faig una setmana, no? 2 hores i mitja aquesta mitja hora, i faig mitja hora menys, perquè a la tarda vaig a fer un curs de 2 hores i mitja que dura tota aquella setmana, no ho entenc, és a dir, no ho comparteixo, però puc arribar a entendre-ho.
1: Aquí
3: puc arribar
1: a entendre-ho. Que a les 6 de la tarda...
3: Una altra cosa és que no facin cap hora de formació durant tot l'any, que n'hi ha segur, i marxin mitja hora cada dia, i facin mitja hora menys de treball.
2: Bueno, això és... ara estic pensant en una...
4: Espera, Maria, apunteu. Si el jefe és en José Las Heras, no agafeu la feina. Aneu a treballar un altre
1: lloc. No, jo penso que és més just de lo que penses.
3: He pagat milers d'euros en formació. Ah. Milers d'euros en formació a la meva gent. Milers. Escolta, això sí... De 9 a 6 de la tarda se treballa a destajo, que és el que ens dona de menjar tots. I la formació

0: era a Girona o era a Barcelona, per la raó que sigui, i era entre setmana, pues escolta, mil sobrehojuelas. I em preguntaven, José, he de recuperar les hores? Tu, jo sempre deia, tu sabràs, és a dir, a mi no m'importa les hores que hagis de recuperar perquè me la bufen, no? Lo que, per mi l'important
1: que
0: és
1: que la feina estigui feta.
0: M'entens? Sí. Per tant, el que tu dius de justícia, si és més just o no és més just.
2: Mira,
0: però
2: això...
0: ningú ha marxat perquè li digués que la formació hagi de fer fora de l'hora de la feina.
2: Amb un dret que em vaig autoadjudicar quan treballava a l'administració.
1: Apunteu.
2: Sí, perquè tothom, tota la gent que fumava tenia dret a sortir X minuts a fumar la cigarreta.
3: Un debat enorme.
2: Ui. I llavors jo vaig decidir que jo sortia a respirar, a fer una volta al pati o a la mansana i tornar a
3: entrar. Aquests 8 minuts o aquests 10 minuts.
2: Havia de tenir el mateix dret que els altres de parar
3: un moment. Ja va sortir una notícia.
0: Ha sortit una sentència del Tribunal Suprem, no, en l'àmbit laboral, per una persona que va ser exigida per recuperar les hores o el temps que sortia a fumar. Va demandar a la companyia, no?, por acoso i tal, i el Suprem, és a dir, va perdre l'empresa en l'àmbit laboral. El Tribunal Econòmic Superior de Justícia també va fallar a favor de la demandant, i el Tribunal Suprem ha dictat jurisprudència a dir que les hores de fumar, els temps de fumar, no és temps efectiu de feina.
3: Correcte.
2: No.
3: I ara ha sortit una notícia també que pagaran aquesta gent i els donaran un plus si deixen de fumar. Cuidado, els que ja no fumen no cobren res, però els que deixin de fumar i estiguin a l'empresa els donaran un plus perquè deixin de
1: fumar. Jo començaré a fumar, ja tinc el paquet comprat.
0: Si és com el del xiste, no sabeu del xiste, aquell senyor va al metge i li pregunta, no? Diu, escolta, què puc fer, no? Perquè estic de mal. Diu, miri, menjar poc, una mica d'esport i sobretot, diu, un o dues cigarretes al dia com a màxim, no? Cap d'un mes, va, i diu, com ho porta? Diu, mira, el de menjar poc, bé, més o menys, el de l'esport, sí, mira, doncs me trobo millor, el que per tu pitjor és el de fumar. Diu, així, ho trobo a faltar? Diu, no, és que no he fumat en ma vida i em costa molt, no m'agrada, no?
1: Clar, no fumava i fumava,
3: uf. Bueno, Mercè, que ha pujat molt.
1: Bueno, jo era d'on fumar, jo volia parlar de l'estiu, no, de la part dels apartaments d'estiu.
3: Comença ara l'estiu, sortia una notícia a l'Empordà ahir o abans d'ahir, en un camping aquí al costat, zona turística total, aquest cap de setmana ple, a tope.
1: Aquest cap de setmana, per cert, que pugen les temperatures.
3: I a més a més, les tarifes dels bungalows, de tot allò que tenen allà muntat en el càmping, pels núvols, eh?
1: Bueno, és que han pujat els preus dels apartaments, suposo que també els preus dels càmpings i de les pernoctacions als hotels.
3: Que vas allà, vas divendres, avui a la tarda, dissabte, diumenge, i diumenge te'n tornes cap a casa, espectacular el preu.
1: Bueno, ens quedem a casa.
2: Mira, si tens plaques solars i has estalviat, doncs ho pots gastar amb això.
3: Ah, si t'has fet un raconet amb això, sí, amb les energies renovables.
1: Com digueu les coses, eh?
3: Amb les energies renovables.
1: Està clar. Jo que tenia apuntat el Mundial, els encariments dels apartaments, Sagrada Família, papes en de mames, tenia apuntat, hipoteques, assassinats, tenia un munt de temes.
3: L'hipoteca també han pujat el l'Eurovíbor ara?
0: Encara no.
1: Eurovíbor. Eurovíbor m'agrada.
0: No, l'Eurovíbor no el puja ningú a libre albedrío, no? El que s'està plantejant el Banc Europeu és pujar els tipus d'interès perquè hi ha hagut un repunte de la inflació a l'eurozona. Vale.
1: Clar, m'ha agradat perquè t'ha traït el subconscient i és una víbora, Eurovíbor.
0: No, l'Euribor és una... És
3: I la Cristina, tu què dius de la Cristina?
0: La Cristina Lagarde. Em sembla una senyora excepcional, amb una excel·lent professional, no? I amb un grau de sabidoria top.
3: Però jo estic en contra.
1: De la Lagarde.
0: No, només
1: per portar-la al contrari.
3: Era la presidenta de FMI i ara està al BCE. I
0: quin és el problema? I havia sigut una...
1: Vols dir que té conflicte d'interessos?
0: I havia sigut directora i gerent d'un dels grans despatxos d'advocats, que es diu Baker & McKenzie, per dir que és un top.
1: En Quico jo hi veu conflicte d'interessos.
3: Sí, jo veig totalment això. Perquè, ara, qui tingui més diners guanyarà més diners.
0: Quin és el problema?
3: Els bancs guanyaran més diners. I qui pagarà tota la festa? Nosaltres.
1: Votaràs a l'Albice?
0: No entenc així aquest conflicte d'interessos entre el Fondo Monetari Internacional.
3: Home, si era presidenta del Fondo de l'FMI i ara està en el BCE, abans aguantava els bancs, o sigui, treballava pels bancs, i ara treballa per la Comunitat Europea.
0: Què és el problema?
3: Pues si puja els interessos.
0: Que no, que és una professional, perdona.
3: Sí, que jo dic que sí, és una professional.
0: Volem professional.
3: Però que no m'agrada a mi.
0: És a dir, és com dir, no, com vos treballeu en Zara, no pots treballar en Mango. Quin és el problema? No ho entenc. Si ets bo,
3: suposo que Mango no contactarà ningú que ha treballat en Zara.
0: No t'equivoquis.
1: No sé.
0: A Mango,
1: depèn del cas.

0: Des, després us explicaré.
1: De venedor, de venedores poder sí, perquè clar, no, però
2: jo no hi vaig mai.
3: No, no, però és, no, és a dir, el, no, hi ha hagut un petit repunte de la, sí, de la inflació.
0: Sí, ja
3: de fet, hi ha un repunte,
0: lo de la guerra,
3: un repunte molt potent també d'inflació als Estats Units, vale? D'inflació als Estats Units, estan sobre el 4,2, vull dir que és una inflació bastant, bastant galopant. En Trump li encanta la inflació, diu, és sí. Ell va dir que li encantava la inflació perquè han aconseguit alliberar molts barrils de petroli, però sí que és cert que aquest repunt de la inflació, és que estem en un moment que, per exemple, Alemanya no tira, la resta d'economies no tiren, excepte l'espanyola, no? Que estan creixements molt per sobre de lo que és la zona, l'eurozona. I clar, això hem de veure com això s'adreça. Ojo, que el pressupost de defensa d'Alemanya està tirant molt, molt, molt endavant. I veig una cosa molt positiva, fixeu-vos, i veig una cosa molt positiva, i és que ara hi haurà molts diners que entrin a l'economia, sobretot en l'àmbit del desenvolupament, en l'àmbit de la industrialització i del desenvolupament, per dur el que se'n diuen tecnologies duals.
2: Però això es podria fer servir per una altra cosa i no i per tant, la guerra.
0: I tant.
1: Nosaltres som a la sintonia i això ja vol...
3: Estem abocats no, a una tercera porra. Guerra mundial.
0: Final, ai, Espanya, no. Brasil, per penals guanya Espanya.
1: Això diu en Quico del Mundial, eh?
3: Jo el que veig és de molt, molt, molt important, és que Floren, el Tito Floren
0: continua.
3: El Tito Floren
1: regressa,
3: continua.
1: Parte 2. Maria, gràcies per aquesta temporada.
2: Amb els companys. Vinent.
1: Exacte, gràcies. Amb els companys Quico i en José ens trobem el divendres que els deixaré parlar de futbol i així.
0: Ui, si ve en Martí.
1: Exacte. Nosaltres tornarem ben puntuals dilluns, encetant l'última setmana de temporada de la tertúlia. Que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Bon cap de setmana.
4: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà el dia 7 de juliol sobre la llei d'amnistia. La sala gran del Tribunal, amb seu a Luxemburg, ha de resoldre els dubtes del Tribunal de Comptes sobre l'aplicació de l'amnistia a la causa per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i els de l'Audiència Nacional pel cas d'Operació Judes contra el CDR. L'advocat general del Tribunal es va mostrar favorable, recordem la norma, en una opinió feta pública el novembre i va avalar-ne l'aplicació tant per les despeses del referèndum com pel cas del CRR. La seva opinió no és vinculant per al tribunal, però els magistrats parteixen d'aquesta posició per emetre una sentència. I robatori violent en una joieria de Barcelona amb un ferit crític i 5 detinguts. Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la protesta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
2: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
1: I no deixem la capital catalana perquè els 4 aspirants a liderar Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals que eren necessaris. Es tracta de Jordi Martí Galvis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries començarà demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el dia 20 i 21 de juny. I el jutge ha ampliat la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals, tot plegat per unes joies trobades al seu despatx que tenen un valor d'1.300.000 euros, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu. Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDE va localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero al carrer Ferrat de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. I parlem de la pròxima temporada del Teatre Lliure, que unirà passat, present i futur en el 50è aniversari d'aquesta institució. Una tardor de celebracions i d'homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recupera una obra que fa 2 temporades va triomfar a la sala Fabià Puigserver. Es tracta de L'herència.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
3: La ràdio que ens uneix.
4: Yo sé que te voy a joder, recordarme las canciones tristes.
5: La teva companyia diària.
4: En el cual toca un diluvio.
6: Bona tarda, com estem? Benvinguts.
4: Cada vez más yo te
5: Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
6: 4 i 3 minuts, tarda assolellada, calorosa, i nosaltres amb la música dels Hell with on Fire. Vinga, amb ells comencem aquesta nova hora aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Qui no recorda el Let's Groove, Hell with on Fire. Bona tarda, benvinguts, vinga. Passarem bona tarda aquí a la FM amb un servidor, Toni Guerrero.

Let Us Grow, amb aquesta peça musical, amb aquest gran tema, Derwent on Fire. Començàvem aquí, aquesta nova hora de la tarda. Heu fet la migdiada? Sí, ha anat bé, això, eh? Una miqueta, eh? Això no és per estar tota la tarda, ja m'enteneu. 4 i 8 minuts, Bob Sinclair i Chiesa també ens han recordat la música disco d'aquella dels 80-90 amb aquest I Can Wait.

Quin ritme, quina bona peça musical, aquest tema de Bob Sinclair i Kesha, I Can Wait. Alex Warren també vol estar present en aquesta tarda. Té nova cançó, anem de desfent el seu darrer àlbum. Ara li toca el tema que és el nou senzill, aquest Passengers. Alex.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I que fresqueta, una canya ben tirada allà al Dinàmic. Estàs allà passejant pel centre de la ciutat, eh? Portes uns amics que no han estat mai, els hi expliques, els hi ensenyes i després pum, acabes al Dinàmic fent una cervesota i alguna cosa més, eh? Mira que jo sóc dels d'aquell del Dinàmic de quan era jove. O sigui que fa anys i panys, que diuen. Segurament quan sonava això, el Charlie. Megatron Man, Patrick Homley.

0: Així sona i així sonava aquesta peça de Patrick Conley, Megatron Man. Segurament hem ballat i hem estat moltes vegades gaudint de temes com aquest de Patrick Conley, Megatron Man.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: Som-hi des de la sintonia de la nostra emissora, des de Ràdio Vilafant FM, per què no escoltar i gaudir-ne de bona música i de bons temes aquí a la sintonia del 107.3.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades, no els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
0: Exacte, fem de les revetlles un lloc per passar-ho bé, per divertir-se. I ara mateix nosaltres ens divertirem amb David Bisbal. Vivir así es morir de amor.

0: musical, i és que Vivir Así es Morir de Amor, original de Camilo Sesto, amb la veu de David Bisbal.
1: Por amor, no tengo más vida que su vida.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
0: No m'estranya que Taylor Swift estigui on està amb cançons tan boniques com aquesta, eh? I know it, I know you.

Ho sabies? Jo sabia, eh? Taylor Swift, I know it, I know you. És que ho sabia i tu també ho sabies. A vegades les coses... Ai, aquestes coses de l'amor, que són difícils, eh? Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició d'etiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem. Un any més, eh? La festa està muntada amb Dolça Tardor i fan un espectacle fantàstic. 4:45 de la tarda, divendres, a les portes del cap de setmana, eh? Tame Impala, Jenny, aquí tens el Dràcula. Atenció, que mossega.

aquí la tenia Tame Impala, Jenny i el seu Dràcula. Si surts aquesta nit, vigila, no et mosseguin el coll. Vinga, una mica d'energia. Sí, sí, són ells, són...

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Nosaltres no marxem, eh? Ens queda estona aquí a la ràdio. Fins a les 7, imagina't si hem d'estar amb tu. Acompanyen-te amb bona música, com aquest tema de Fangoria i el seu Me Voy. Però no marxis.

0: El 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava organitzat per Clau de Sol. Sortida a 7:45 des del nucli antic, 7:45 al Camp dels Enginyers i a 8:00 a les Forques. Esmorzar de camí amb pa amb tomàquet i embotits, vi, aigua i cafès. Sortida en vaixell des de Tossa de Mar, amb un recorregut per la Costa Brava. Canyelles, Lloret, Fanals, Boadella, Santa Cristina. Parada de dinar al restaurant Estany de Malgrat de Mar, amb una amanida variada paella de l'Estany, cap de llom amb salsa de bolets, pa, vi, aigua, cafè, cava i gotes. Amb ball de tarda. Inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Data límit per reservar el vaixell el 25 de juny. Preu, 80 euros. 4 de juliol, sortida en vaixell per la Costa Brava. Organitza Clau de Sol.
1: I és que Clau de Sol no paren d'organitzar excursions, sopars, dinars... Així m'agrada aquesta segona joventut dinàmica, eh? Max Navarro, inigualable.

Aquest divendres 12 de juny, l'Alt Empordà es posa en marxa. Arriba la tradicional caminada pels drets de les persones grans, organitzada per a la taula comarcal pels drets de les persones grans. Aquest any sota un lema ben clar: cuidar dignament.

recorregut circular de 3 quilòmetres, obert a tothom i adaptat a totes les edats. La festa acabarà amb una coreografia conjunta per celebrar la força de la comunitat i el compromís amb els drets de les persones grans. Perquè cuidar és respectar, perquè cuidar és dignificar. Aquest divendres, fes un pas endavant i suma't a la caminada. Caminada pels drets de les persones grans 2026. Cuidar dignament, responsabilitat de tothom. Una activitat bé que s'ha portat a terme aquest matí, eh? Pel que veiem, això és una activitat, una vegada més, de cares a la gent gran, però la que hi participa tothom. Nova cançó i nou tema, d'allò que han trobat cançons que encara no havien sortit publicades i han fet un nou àlbum de Primes.

L'Ajuntament de Vilafant informa. El proper dimecres, dia 17, es tallarà la circulació total al carrer Garrotxa en el tram comprès entre el carrer Selva i la Nacional 2A, la rotonda del Bon Retorn, a causa de treballs de manteniment viari, pintura, jardineria i neteja. Es preveu que aquest tall duri tot el matí i afectarà el trànsit rodat, que no podrà circular per aquesta via mentre es duguin a terme les tasques de manteniment. Aquesta sonarà d'allò més, eh? És tota una novetat de Madonna, Love Sensation.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Camí de les 5 de la tarda, falten només 4 minutets. I aquí tenim a Joan Dausà per una cançó.
2: Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fonts del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat avui que es pronunciarà el 16 de juliol, no hi ha temps, diuen, per obrir les deliberacions en l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i la qüestió es començarà a debatre passades les vacances d'estiu, com us dèiem, al mes de setembre. I crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en una manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça Catalunya. Escoltem David Caño, que és portaveu d'USTEC.
2: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar, i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats, i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
1: I el nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estigui operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic. Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que s'acabi generant 900 llocs de treball. Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. I a Constantí, els edificis del grup Centelles comptaran pròximament amb fisonòmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre l'Ajuntament i tècnics de la Generalitat i també representants veïnals. La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques que té especialment aquest terreny. I el Cabro Rock arrenca aquest vespre amb la seva edició més multitudinària, amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, Joan Dausà i The Tired són alguns dels noms més destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival, que oferirà moltes actuacions exclusives.
0: Notícies en xarxa. Teva ràdio, 107.3 FM.
3: Tornem de l'informatiu de les 5 de la tarda, 5 i 3 minuts. Antonio Carmona. Preciós aquest tema, eh? Más de lo que te quiero.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Són les 6 de bé i aquí la tenim una vegada més a la sintonia de la ràdio. Ugel y Solto, amb una de les peces que poden ser de les que siguin peces d'aquest estiu, aquest Jamaican Ban Ban.

Clau de Sol organitza el dinar del soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 12:45 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol a l'Àgora. Us hi esperem. 5:10 a la tarda. Aquesta és una peça dinàmica. Bebe Reixa, Faithless, New Religions. 32 graus aquí a Vilafant, eh? Va calor.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ho parla i ho diu ben clar. És un nano que és un bala perduda. No te enamores de mi, l'Erika.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aina Machuca. Atenció a la cançó perquè és preciosa, eh? L'estiu ets tu.

0: Recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes de 10 a 13 hores.
0: Diumenge tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
1: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
2: Sí, és que de pecadors n'hi ha moltíssims, eh? Tu, i tu també ets un pecador. O una pecadora, eh? Ens ho diu Naina i Figa Flaves. Pecat original.

és que t'ho he dit, són el pecat original. I tu, tu ets pecador, pecadores, eh? Bueno, aquests dies amb la visita al Papa suposo que ha perdonat a molta gent, eh? Ho ha fet així a lo gros? Potser m'ha perdonat.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Home Waker és la cançó de Sombra. 5 minuts i arribarem a 6:15 de la tarda. Poseu-vos a l'ombra, eh? Si no, un barret, eh? I ulleres de sol.

Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida. Festassa grossa, Revetlla de Sant Joan amb Clau de Sol, al Centre Cívic Les Mèlies, eh? I aquests dies, partits del Mundial, també, futbol a dojo. Shakira i Burna Boy han fet, doncs, l'acte inaugural i també la cançó d'aquest...

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: Estic molt content perquè m'han convidat a un trio aquesta nit, eh? Un trio amb Anna Mena i Lola Índigo. Té nova cançó i nou treball. El trio és per escoltar la cançó, no sigo mal pensat.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: actual, Remember, Hardcore, High Style i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta't el dissabtes de 9 a 11 del vespre. Aquest estiu, la música es viu a top volum.
1: Jorge Agui, Bele, tenen nova cançó i nova peça, també la volen compartir en aquesta tarda de divendres a les portes del cap de setmana, aquest Abusadora.

A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: L'aspiro al teu any.
1: Palaciós tema musical. Fran Perea, Ernest Plana, junts, plegats.
0: Canto pel
1: el teu aire. Sona així de bé.

Vale, Ernest Parana, el teu aire. I ara, però, una cançó en viu en directe de Dua Lipa, que s'ha casat, per cert. End of Era, la fi d'una era, serà de soltera, eh? En viu i en directe. Dua Lipa.

0: L'Ajuntament de Vilafant informa. El proper dimecres, dia 17, es tallarà la circulació total al carrer Garrotxa en el tram comprès entre el carrer Selva i la Nacional 2A, la rotonda del Bon Retorn, a causa de treballs de manteniment viari, pintura, jardineria i neteja. Es preveu que aquest tall duri tot el matí i afectarà el trànsit rodat, que no podrà circular per aquesta via mentre es duguin a terme les tasques de manteniment. Nota informativa, doncs, al nostre ajuntament serà dimecres, dia 17, dimecres de la setmana vinent, Aquest tall del vial de comunicació, quan arribes a la Nacional 2, doncs aquest tall entre al carrer La Selva, que això és el carrer Garrotxa, doncs abans d'arribar des de la Solana, per dir-ho així, fins a la Nacional 2.
1: El caprichoso.
0: Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa.

0: Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa. Aquí compartint amb tu la millor música en aquesta tarda de divendres, eh? Nosaltres amb ganes ja del cap de setmana. Que cap de setmana de platja i piscina. Això sí, l'aigua està una mica freda, eh? No, no m'he ficat, només la maneta. Allò que dius per tastar i tal, eh? I a la platja, allò que et mulles els peus i se t'ha passat tota la calor, eh? Oh, sí, sí. Quan arribes a l'aigua, mulles els peus, ja no tens calor.
1: Però La Graciosa, en La Graciosa, la vida és més sabrosa.
0: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem. Quin estiu que ens espera, eh? Festes, Vespres Musicals, Festa del Carme, piscina... A vegades diu, no, hem d'anar de vacances. Queda't a Vilafant, home, no cal que vagis enlloc. David Guetta, Alok, Run.

0: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.
1: Dimecres de 9 a 11, diumenges de 8 a 10 del vespre. El Top 30 amb Lluís Guerrero. Els 30 temes més canyeros del moment, eh? No t'ho perdis. 2 minuts i alguns segons per arribar al butlletí de les 6. Després continuarem, eh? Fins a les 7 tenim track encara, eh? Siderland, tu, turututu, turututu.

0: metges de les Illes Canàries a Roma després que s'hagi detectat una anomalia a l'aparell. Feia tot just una estona que havia començat el seu viatge de tornada. Avui, en la seva darrera jornada, ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una nova oportunitat d'enriquiment entre pobles. Ha estat a l'últim acte a les Canàries i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb les persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles.
1: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
0: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Clara Calderó, responsable de migracions a l'Institut de No Violència, ha alertat a la xarxa del que suposa aquesta nova regulació.
2: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
0: I un operari ha resultat ferit lleu aquest matí al port de Mataró per una explosió d'una canonada de gas. L'incident s'ha produït cap a 9:15, quan el treballador, que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron, estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari quan per accident ha impactat amb una canonada. El treballador ha sofert ferides de segon grau, però ja se li ha donat l'alta sortosament. I a Vilanova i les altres Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. El cadàver estava a poc més de 20 metres de la línia de la costa i molt a prop de l'espigó que limita la platja del Far amb el port dins de l'espai delimitat per la platja de Gossos. El cas està sota el secret de sumari.
3: Notícies en xarxa. L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant.
1: Tots els programes que escoltes aquí a Ràdio Vilafant els tens per descarregar-te'ls des de la nostra plana web www.radiovilafant.net o .cat.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Casellas, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.

0: ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Ens involucrem des de la ràdio a fer-te arribar totes les novetats discogràfiques que arriben aquí al 107.3. Cançó de Jennifer López i David Guetta, Save Me Tonight.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades, no els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Aquesta és una d'aquelles peces, doncs, per anar de festa. Paula Cops, Juan Magán i Funzo. Brindemos. Brindemos.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició d'etiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
3: porque vamos a aparentar. La teva companyia diària.

Mindship Superstar és la superestrella del Tor de Nit. La cançó de Muse aquí a la sintonia de ràdio i la Fana FM. Aquesta té ritme, eh?

0: Pugem les revolucions al ritme amb aquesta nova peça de Tini i Ulises Bueno, Dos Amantes.
1: Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Jordi Fortià.
2: Són dades d'un informe d'UNICEF que també alerten que un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Antonio Rial és el director científic de l'informe.
3: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
0: La justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
2: El Tribunal Constitucional, però, no resoldrà els recursos presentats per Oriol Junqueras o Carles Puigdemont fins passat l'estiu.
0: S'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraban i delicte fiscal per les joies confiscades en el cas Plus Ultra.
2: Les joies estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
0: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%.
2: La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà. Des de Comissions Obreres, Albert Ferrer reclama polítiques públiques per contenir els preus.
4: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
0: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
2: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. Julio Manrique és el director del Lliure.
5: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
0: I en esports, Toni Castro, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després.
6: Els igualadins que venen d'eliminar el Barça a les semifinals juguen a un quart de nou el primer partit de la final a la pista del Liceu, a la Corunya. En waterpolo, Mataró i Sant Andreu comencen tot just ara a Malta el partit pel bronze de la Champions femenina. I demà l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. I en bàsquet, la 6 de Joventut juga a les 8 al segon partit de semifinals de l'ACB a la pista del València amb l'objectiu d'empatar l'eliminatòria.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, un divendres del lleó més tranquil, ben assolellat a hores d'ara, i de fet el que queda de jornada continuarà sent de temps del tot agradable i molt calmat. Un vent que és més aviat feble, s'ha reforçat un palet al sud de Lleida, els núvols molt i molt primets i la temperatura que avui està pujant més que la d'ahir. Atenció, perquè al llarg del cap de setmana anirem parlant cada vegada més d'estiu, més insistent i més ferm. De fet, ja el dissabte a la tarda arribarem a màximes al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, i el diumenge cap als 37-38 graus en aquests indrets de la terra ferma, també al voltant dels 35 graus a l'interior gironí, o cap al Pla de Bages, a prop de la costa, de 27 a 31 graus, tant demà com diumenge, amb una mica més d'humitat, per tant, xafogó, i amb núvols molt escassos. El dissabte serà una jornada molt neta, diumenge també, però a la tarda hi haurà algun xàfec al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Lali, doncs la situació viària avui és complicada. S'espera una sortida de 600.000 vehicles entre avui i demà, i a més s'acelera la Fórmula 1. Això en aquests moments està provocant molts problemes a la P7, l'eix principal, i si fem una relació de retencions el més ràpid possible, hem de dir, per exemple, que hi ha aturades entre Granollers i Santa Perpètua, 9 quilòmetres, cap a Girona, entre Cerdanyola i Santa Perpètua, també a Barberà, entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, cap a Tarragona, i aturades a Gelida. Les rondes presenten molta mobilitat, també, i també el que són les vies d'accés i sortida del circuit, com també vies com la C32 o la C33. Per tant, sobretot i molt important, si heu de sortir aquests dies per allà al viatge, principalment si us dirigiu al circuit transport públic, i si no, informeu-vos, com per exemple amb els companys de Ràdio 4. Que tingueu bon cap de setmana.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Quatre de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya, i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social.
4: Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital de les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat.
0: L'organisme fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Maite Poló.
5: Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana, i a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
6: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida, puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
5: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
0: I no deixem l'àmbit educatiu. Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema. Els sindicats CGT, USTEC, COS Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Esther Minguell.
7: Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
8: Perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
9: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
7: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Titular també de la jornada, la justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
4: La sentència podria desencallar l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta dels líders del procés que encara estan pendents del perdó judicial. Un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dicti la seva sentència definitiva, el Constitucional ja podrà resoldre els recursos que té pendents contra la no aplicació de l'amnistia que van interposar Puigdemont i els exconsellers. Tot i això, fons del Tribunal de Garanties afirmen que no hi haurà sentència sobre els recursos fins passat l'estiu.
0: I en el cas Plus Ultra s'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraban i delicte fiscal per les joies confiscades.
4: El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, obre una peça separada en la investigació contra l'expresident del govern espanyol després que la taxació que va encarregar determinés aquest dijous que les joies que van trobar al despatx de Zapatero estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
4: Un Jaume Collboni que aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
11: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
4: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% el primer trimestre d'aquest any.
0: Una petició que els experts també consideren imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
4: Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona, ha remarcat a la xarxa el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
12: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només, diguem-ne, es matin entre ells.
4: Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en el productor més important de marihuana a tot Europa.
0: En clau judicial, la Fiscalia s'oposa a retirar les mesures cautelars a Jonathan Andic perquè hi veu alt risc de fugida.
4: La defensa havia demanat, en un recurs davant l'Audiència de Barcelona, el retorn del 1 milió d'euros de la fiança i la retirada de la resta de mesures cautelars al seu client. El fill d'Isaac Andic està en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros que li va imposar el jutge de Martorell que instrueix el cas. A més, la magistrada va ordenar la retirada del passaport i l'obligació de presentar-se periòdicament al jutjat.
0: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
4: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El papa és ja camí de Roma, finalment amb el Falcon de la Casa Reial, després que l'Airbus d'Iberia, amb què havia de viatjar, ha patit una incidència tècnica. La parella havia de sortir a 3:45 PM, però després d'estar una hora esperant a la pista, els passatgers han començat a baixar de l'avió per una incidència tècnica, segons ha informat Iberia. La resta de la delegació vaticana espera ara l'arribada d'un altre aparell. Tot i això, des de Canàries, l'última parada de la seva visita, el Papa Lleu XIV ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin.
4: Lleu XIV ha dit que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
0: Mont Carvajal.
13: El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
14: La política migratòria del govern d'Espanya se sostiene sobre tres principis inseparables: humanitat, regularitat i convivència.
13: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud, i s'ha dirigit així a les màfies.
15: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
13: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
0: Doncs tot plegat en el dia que ha entrat en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
4: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
16: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
4: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
0: L'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
4: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de mercat de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
17: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
4: Per demarcacions, l'IPC remunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
0: Més coses. Salvador Illa posarà en marxa en les pròximes setmanes un equip de treball per 5 infraestructures ferroviàries clau, en concret l'R1, el desdoblament de l'R3, el túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari.
4: En una intervenció a la trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell, el president ha dit que els experts estudiaran què cal fer amb l'R1 perquè cada cop que hi ha un episodi de tempestes pateix conseqüències. Analitzaran el desdoblament de l'R3 fins a Puigcerdà, el futur del túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari.
0: Per fer tot això, Illa confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per Catalunya en un context global incert. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
18: Entre d'altres aspectes, Salvador Illa assenyalà quatre grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
19: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea, per encertar les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris i per no deixar ningú darrere d'aquesta decisió, tenim presents els nostres valors, hi han quatre requisits. No puc fer això. Quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
18: A escala més local, Illa ha celebrat la imminent aprovació dels pressupostos i pel que fa al Pirineu n'ha destacat les partides previstes pel futur hospital i la residència de la Seu d'Urgell, les millores als eixos pirinenc de Comiols i del Llobregat i les noves actuacions d'extensió de la fibra òptica.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment com a Torre Pública Glòries. Jordi Casino.
20: Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
21: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
20: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
0: I encara a la capital catalana, els quatre aspirants a liderar Junts a Barcelona ja han reunit el 20% d'avals necessaris.
22: Es tracta de Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries començarà demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
0: En cultura, el Teatre Lliure celebra els 50 anys amb una programació que abordarà les herències i l'esperança. Un cicle relacionarà generacions amb Marcos Morau, Cesc Gelabert, Josep Pons, Carme Portacelli o Lluís Omar. David Navarro.
23: De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució amb exposicions com Un Teatre Lliure, el Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre, tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
24: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
23: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans al Lliure de Gràcia.
0: I en marxa des d'aquesta tarda el Cabró Rock, que engega la seva edició més multitudinària amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, Joan Dausà o The Tallets són només alguns dels noms destacats.
22: Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival. A més, moltes de les actuacions tindran un caràcter únic, com l'últim concert d'Oques Grasses a Osona abans del seu comiat definitiu. De moment, aquest vespre obren oficialment el festival The Tallets i més tard els Amics de les Arts. A aquesta hora, però, qui està a punt de començar el seu concert és la cantautora Maria Jaume.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. L'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després. Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre el primer partit de la final al millor de 5 a la pista del Liceu, a la Corunya. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a les semifinals el Barça, el vigent campió i gran favorit, i ara assumir amb guanyar la sisena Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Escoltem el president del Club de la Noia, Manel Burón.
3: La fem mou muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
2: I encara en hoquei patins, el Vila-sana tindrà diumenge la primera oportunitat de guanyar el títol de l'hoquei Lliga Femenina. Si s'imposen el Fraga, les del Pla d'Urgell aixecarien el trofeu per primer cop en la seva història i tancarien el curs amb un doblet després d'haver guanyat la Copa. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta disputa demà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals a Malta contra el Ferencváros hongarès als penals i buscaran la segona Champions de la seva història tot just 12 anys després de conquerir el primer títol continental. Escoltem el porter dels catalans, Unai Aguirre.
4: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
2: En canvi, a la Champions femenina, Mataró i Sant Andreu van quedar fora de la final i en aquests moments estan jugant la final de consolació, per tant, el partit pel bronze europeu. Ara mateix, Mataró 4, Sant Andreu 5. En bàsquet, la 6a Joventut juga a les 8, el segon partit de les semifinals de l'ACB, a la pista del València. Els badalonins volen igualar l'eliminatòria després de la derrota per només un punt al primer partit al Roig Arena. Escoltem el jugador de la penya, Guillem Vives.
5: Hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques amb la intensitat que correspon, i mentalitats per donar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
2: I el Barça està només una victòria de classificar-se per a la final de la CB després de guanyar el Tenerife 97-89 al Palau. La sèrie continua demà ja a les Canàries. Escoltem el blaugrana Joel Parra.
6: Per sumar el segon punt a l'eliminatòria, sabem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història.
2: També demà el Barça d'handbol juga a les semifinals de la final a 4 de la Champions, que un any més es disputa a Colònia. El rival, per ser a la gran final, serà l'Alborg danès. En futbol, a la segona divisió, el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur. A la primera federació, al centre d'esport Sabadell, juga demà al camp del Zamora, el partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint a Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar bé.
2: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
4: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del top.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant.
2: Bona tarda, són 8:15.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Jordi Fortià.
4: Són dades d'un informe d'UNICEF que també alerten que un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Antonio Rial és el director científic de l'informe.
5: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida pueden ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
2: La justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
4: El Tribunal Constitucional, però, no resoldrà els recursos presentats per Oriol Junqueras o Carles Puigdemont fins passat l'estiu.
2: S'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraband i delicte fiscal per les joies confiscades en el cas Plus Ultra.
4: Les joies estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
2: L'índex de preus del consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%.
4: La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà. Des de Comissions Obreres, Albert Ferrer reclama polítiques públiques per contenir els preus.
6: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
2: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
4: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. Julio Manrique és el director del Lliure.
7: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
2: I en esports, Toni Castro, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després.
8: Els igualadins que venen d'eliminar el Barça a les semifinals juguen a un quart de nou al primer partit de la final a la pista del Liceo a la Corunya. En waterpolo tenim en joc a Malta el partit pel bronze de la Champions femenina. A punt d'arribar al descans, Mataró 4, Sant Andreu 6. I demà l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. I en bàsquet, la 6a Joventut juga a les 8 al segon partit de semifinals de l'ACB a la pista del València amb l'objectiu d'empatar l'eliminatòria.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, un divendres del Lleó més tranquil, ben assolellat a hores d'ara, i de fet, el que queda de jornada continuarà sent de temps del tot agradable i molt calmat. Un vent que és més aviat feble, s'ha reforçat un palet al sud de Lleida, els núvols molt i molt primets, i la temperatura que avui està pujant més que la d'ahir. Atenció, perquè al llarg del cap de setmana anirem parlant cada vegada més d'estiu, més insistent i més ferm. De fet, ja el dissabte a la tarda arribarem a màximes al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, i el diumenge cap als 37-38 graus en aquests indrets de la terra ferma, també al voltant dels 35 graus a l'interior gironí, o cap al Pla de Bages, a prop de la costa, de 27 a 31 graus, tant demà com diumenge, amb una mica més d'humitat, per tant, xafogó, i amb núvols molt escassos. El dissabte serà una jornada molt neta, diumenge també, però a la tarda hi haurà algun xàfec al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs la situació continua complicada a la peça, tot i que van minvant alguns punts i se n'afegeixen de nou. És el cas de la AP7 a la zona de Freginals. S'ha produït un accident. Hi ha un carril tallat en sentit Castelló i 5 quilòmetres de circulació lenta. Encara segueixen les aturades en sentit Girona entre Santa Perpètua i Granollers, i també en sentit Tarragona a Santa Perpètua entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes i a Gèlida. Les rondes també encara molta mobilitat, i els accessos a Barcelona cada cop són una mica menys saturats, però hem de parlar de 73 i 58, per exemple, amb problemes per arribar als dos a la Trinitat, i també la zona de la C35 a Granollers. Una vegada més, demanar-vos que circuleu amb prudència i no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Quatre de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya, i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social.
4: Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat.
0: L'organisme fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Maite Polo.
5: Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana, i a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats, tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
6: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, inclús el riesgo suïcida, poden ser 3 o 4 vegades major en xavales que se construyen exclusivament a través de les pantalles, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
5: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
0: No deixem l'àmbit educatiu, crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Esther Minguell.
7: Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
8: Perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua, amb resultats, en inversió, amb abandonament l'abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
9: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
7: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Titular també de la jornada, la justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
4: La sentència podria desencallar l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de líders del procés que encara estan pendents del perdó judicial. Un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dicti la seva sentència definitiva, el Constitucional ja podrà resoldre els recursos que té pendents contra la no aplicació de l'amnistia que van interposar Puigdemont i els exconsellers. Tot i això, fons del Tribunal de Garanties afirmen que no hi haurà sentència sobre els recursos fins passat l'estiu.
0: I en el cas Plus Ultra s'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraban i delicte fiscal per les joies confiscades.
4: El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, obre una peça separada en la investigació contra l'expresident del govern espanyol després que la taxació que va encarregar determinés aquest dijous que les joies que van trobar al despatx de Zapatero estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
0: L'alcalde de Barcelona celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
4: Un Jaume Collboni que aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
10: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
4: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% el primer trimestre d'aquest any.
0: En clau judicial, la Fiscalia s'oposa a retirar les mesures cautelars a Jonathan Andic perquè hi veu alt risc de fugida.
4: La defensa havia demanat en un recurs davant l'Audiència de Barcelona el retorn del 1 milió d'euros de la fiança i la retirada de la resta de mesures cautelars al seu client. El fill d'Isaac Andic està en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros que li va imposar el jutge de Martorell que instrueix el cas. A més, la magistrada va ordenar la retirada del passaport i l'obligació de presentar-se periòdicament al jutge.
0: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
4: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos a l'empresa que va organitzar l'excursió.
0: I a Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat el 112. El cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
11: La víctima, un home, s'ha localitzat a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú cap a les 8 del matí i, segons fonts policials, ha estat un banyista qui ha trucat al 112 per alertar que hi havia una persona sense vida. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i al lloc dels fets hi ha estat treballant la policia científica per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort. La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos, la troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El papa ja és camí de Roma amb el Falcon de la Casa Reial després que l'Airbus d'Iberia amb què havia de viatjar ha patit una incidència tècnica.
4: La parella havia de sortir a 3:45 PM, però després d'estar una hora esperant a la pista, els passatgers han començat a baixar de l'avió per una incidència tècnica, segons ha informat Iberia. La resta de la delegació vaticana espera ara l'arribada d'un altre parell.
0: Abans, des de Canàries, l'última parada de la seva visita, el papa Lleó XIV ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin.
4: Lleó XIV ha dit que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions a l'atenció de refugiats.
0: Mont Carvajal.
12: El primer acte d'avui del papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
13: La política migratòria del govern d'Espanya se sostiene sobre tres principis inseparables: humanitat, regularitat i convivència.
12: El papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud, i s'ha dirigit així a les màfies.
14: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
12: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
0: Tot plegat en el dia que entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
4: Sí, com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
15: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
4: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
0: En clau econòmica, l'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
4: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 0,4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de mercat de

0: Per demarcacions, l'IPC remunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
1: I la patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya. Ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir, de retruc, diuen, incrementar els salaris. Carina Bellbé.
2: Notícies.
3: Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
4: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
3: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
1: I després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment com a Torre Pública Glòries. Jordi Casino.
5: Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
6: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
5: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
1: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Solsona i Premià Mèdia.
7: A Solsona, els Consells d'Infants i Adolescents impulsen conjuntament una xarxa d'establiments i espais públics on acudir en casos d'urgència. La iniciativa porta per títol Aquí pots, i en formen part 43 punts per poder acudir si necessiten tenir accés a un telèfon o al lavabo de forma puntual, tant petits com grans. Els llocs adherits s'identifiquen amb un adhesiu taronja amb el nom de la campanya i la intenció és que la xarxa es vagi ampliant. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fer de Solsona una ciutat més amable, segura i acollidora per tothom.
8: L'Institut de Premià de Mar i l'Ajuntament han iniciat una nova col·laboració en l'àmbit de la publicitat i el màrqueting que ha tingut la Festa Major com a primer projecte. Fa unes setmanes els alumnes de segon de màrqueting i publicitat es van reunir amb responsables de les àrees de comunicació i cultura i festes per presentar-los diverses propostes creatives i campanyes promocionals dissenyades específicament per a la celebració. La voluntat, però, és que la col·laboració tingui continuïtat més enllà de la Festa Major. De fet, segons explica el centre, l'Ajuntament ha plantejat la possibilitat que a partir del curs vinent l'alumnat pugui participar activament en l'elaboració de propostes de comunicació per a campanyes municipals reals.

0: 50 anys amb una programació que abordarà les herències i l'esperança. Un cicle relacionarà generacions amb Marcos Morau, Cesc Gelabert, Josep Pons, Carme Portaceli o Lluís Omar, David Navarro.
1: De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'Òpera de Tres Rals a la Fabià Puigserver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre, tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
2: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que

0: celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
1: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed amb Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. L'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després. Els igualadins juguen a un quart de nou el primer partit de la final, el millor de 5 a la pista del Liceo, a la Corunya. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar semifinals al Barça, el vigent campió, i ara assumia amb guanyar la sisena Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Escoltem el president del club de la noia, Manel Burón.
3: La fem a muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
2: L'Atlètic Barceloneta disputarà demà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de Malta contra el Ferencváros hongarès als penals i buscaran la segona Champions de la seva història 12 anys després de conquerir el títol continental. Escoltem el porter dels catalans, Unai Aguirre.
4: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
2: En canvi, en la Champions femenina, Mataró i Sant Andreu van quedar fora de la final i en aquests moments estan jugant el partit pel bronze europeu. Ara mateix, partit a 4 minuts del final, empatat Mataró 9, Sant Andreu 9. En bàsquet, la sisa joventut juga ara a les 8 el segon partit de semifinals de l'ACB a la pista del València. Els badalonins volen igualar l'eliminatòria després de la derrota de només un punt al primer partit al Roig Arena. Escoltem el jugador de la penya, Guillem Viva.
5: Hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques amb la intensitat que correspon, i mentalitats per tornar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
2: I el Barça és a només una victòria de classificar-se per a la final de l'ACB després de guanyar el Tenerife 97-89 al Palau. Demà, la sèrie, tercer partit, en aquest cas ja a les Canàries. Escoltem el blaugrana Joel Parra.
6: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que Tenerife serà una altra història.
2: En handbol, demà el Barça juga a les semifinals de la Champions masculina a Colònia contra l'Aalborg danès. En futbol, el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs per intentar el retorn a la primera divisió. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishur. A la primera federació, el centre d'esport Sabadell juga demà al camp del Zamora el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. I el Badalona afronta diumenge l'anada de la tercera eliminatòria de ascens al camp del Compostela, un partit que es podrà seguir a les 6 de la tarda en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, també, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
3: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
4: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes.
5: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: de 66.
1: Aquí arriba la Ruta 66, la nostra cita setmanal per les novetats discogràfiques i els hits d'ahir, d'avui i de sempre del gènere rock. Un espai radiofònic amb 17 anys d'història que realitza un servidor, en Pito de Santos. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Vinga, comencem amb noves propostes. Som-hi, endavant! Endavant!

On the Run, hard rock i tocs de metal des d'Itàlia. Aquest és el projecte de Daniel Gazzoli, guitarrista i compositor. Va debutar ara fa 10 anys i ara, aquest 2026, ens presenta Stranger in My Own Town. Després d'escoltar tot el disc, he triat una segona per punxar aquí a la Ruta 66. Aquesta, The Place of My Heart.

Somewhere in this Universe. Ara viatgem a Alemanya amb el projecte de Gene Faber, Alive in Hell. És un tribut a l'estil operístic de Gene Stenman, famós per el seu treball amb Meatloaf i Bonnie Tyler. Compta amb el vocalista italià Mario Pastorino. Per cert, la banda s'anomena Neverland Train, i aquesta és una d'ells, Not Alone.

Detroit Rock City obria el quart àlbum d'estudi dels Kiss. La banda de Boston editava ara fa 50 anys Destroyer. I, curiosament, aquell mateix any sortia un altre àlbum de la banda de Nova York liderada per Paul Stanley i Gene Simmons. Parlem de Rock and Roll Over. A dins trobem una cançó que vam composar per Rod Stewart però que no va voler gravar. I al final la va cantar el baterista Peter Criss. Anem a escoltar Hard Luck Woman.

Lord, aquesta és una de les noves de Michael Sweet. És tot un referent del hard rock i glam metal cristià. Líder de la coneguda banda Strepa. The Master Plan és el seu 11è àlbum d'estudi en solitari. Balades i mig temps, amb tocs de rock and roll, soul, funk i jazz. Sempre amb continguts de gospel. Aquí tens una altra mostra, Eternally.

Running Out of Love és una de les destacades composicions d'ara fa 40 anys dels The Moody Blues. L'any 1986, la banda de Birmingham editava el seu dotzè àlbum d'estudi titulat The Other Side of Life. Al capdavant, és a dir, el frontman Judge Hayward. 9 cançons de pop rock amb sintetitzadors. La cançó més destacable la punxarem a continuació, la que porta per títol Your Wildest Dreams.

If This Is It, Get Ready. Pertany a la banda britànica White Skies, formada l'any 2020 per músics veterans d'estil hour i hard rock melòdic. Shooting at the Hurricane va sortir ara fa unes setmanes. I amb una més dels White Skies, tanquem la paradeta d'avui. Amb la cançó Money to Burn, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Què és? Ens patina l'embrague?
1: És un dia de sol.
2: És Neurobic.
3: Neuro què?
2: Sí, agilitat mental.
0: És salut mental, empatia, mindfulness.
1: Au, una altra patinada.
0: Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena.
1: Ah, doncs sí que ens sona ara que ho dius.
3: Ei, i carpe diem.
2: Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia.
3: Ara sí que l'hem fet grossa.
0: I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits.
1: Això ja m'agrada.
3: A mi també.

0: Benvinguts i benvingudes al programa d'Ens Patina l'Embreguer. Aquesta setmana tenim amb nosaltres un grup comunitari molt trempat, compromès en millorar la seva qualitat de vida i compartir les seves experiències amb nosaltres. Venen a parlar sense tabús de la seva manera de veure la vida. Cal tenir en compte que la teràpia grupal no només ensenya a conviure amb les veus, sinó que demostra que el suport mutu pot transformar els patiments en esperança. En pocs instants els coneixereu. Però abans ens presentem els locutors que avui participarem en directe.
1: Josep.
0: I jo, en Jordi, una setmana més amb vosaltres.
1: Saludem la nostra companya Eulàlia, que avui és aquí a l'estudi de ràdio com a observadora i esperem que aviat s'estreni com a locutora. Benvinguda! També ens acompanya la Susana. Benvinguda també. Comencem l'entrevista professional amb la nostra convidada, la senyora Susana Romero, psicòloga clínica i professional del Servei de Rehabilitació Psiquiàtrica de l'IAS. L'acompanyen les participants en primera persona del grup d'escoltadors de veus, Luna Olasso i Marta Torrent.
0: Benvingudes.
2: Merci, gràcies.
3: Gràcies.
0: Hem preparat unes preguntes per tal de saber una mica més sobre les vostres experiències. Esteu a punt?
2: Sí.
0: Oh, vinga, va, al ruedo. Susana, fes-nos 5 cèntims de la teva trajectòria acadèmica i professional fins al dia d'avui, sisplau.
2: Bueno, doncs a veure, jo vaig estudiar psicologia a Madrid perquè soc d'allà. Després vaig fer l'especialitat a psicologia clínica i al 2008 vaig arribar a Girona i des de llavors estic treballant a la xarxa de salut mental, que ja ho heu dit, i el 2015 vaig posar en marxa el grup de veus del que venim a parlar avui, el grup de veus comunitari. Una mica abans va començar el grup a l'hospital, al servei de rehabilitació, però bueno, això resumidament és la meva trajectòria.
0: De quin hospital, perdona?
2: Estem parlant de l'hHospital del Santa Caterina i en concret estem parlant de la unitat de subaguts, la unitat de rehabilitació hospitalària. Jo treballo allà com a psicòloga clínica.
0: Marta i Luna, com vareu conèixer el grup i quina va ser la vostra primera impressió?
3: Jo vaig conèixer el grup amb un cartell que estava a salut mental, tot just el dia que m'havien diagnosticat una malaltia mental. I llavors vaig veure el cartell i vaig dir, bueno, jo em sentia molt sola, i vaig dir, bueno, ja aniràs a veure si aquí pots parlar, no? Perquè fins ara no havia compartit amb ningú les experiències que havia tingut, i va ser allà, en un cartell.
1: Molt bé. Marta i Luna, com heu arribat a conviure amb les veus?
4: Hi ha molta gent que conviu diferent manera, però jo, per mi particularment, no tinc cap problema amb les veus. Inclús a vegades pues, m'han dit alguna cosa i jo els he seguit la corrent i m'han contestat. No tinc problema.
3: Per mi he tingut diferents estats, no? Vull dir que perquè forma part d'experiències, no? Que he tingut i hi ha hagut moments de molta soledat, de molt de dolor. Molt de dolor, però també perquè no es podia compartir, perquè el dolor compartit és acompanyat, no? Vull dir que és molt dolor sola, vull dir que això és més profund. Ara estic bé, vull dir que ara entenc el que passa, i he pogut conviure i estic convivint, no? Vull dir que sí. Perquè estic entenent, sobretot l'entesa és molt important.
1: S'entén. Atès que els escoltadors de veus tenen sentiment de pertinença dins del grup, com és l'evolució d'estar abans del grup i del després? Luna i Marta, ens ho podeu compartir?
4: Me pots repartir la pregunta, sisplau?
1: Oh, i tant, no hi fa res. Aviam, aquest grup, diguem-ne, tenen sentiment de pertinença. No és el mateix arribar-hi, que coneixes gent, que no pas abans, que et sents poder una mica sol. Però quan trobes aquesta gent, aquest col·lectiu que en formes part, o que en formeu part, podeu tenir un sentiment de pertinença com passa doncs, amb altres àmbits de la vida, oi? Aleshores, com es pot verificar o com es pot resumir l'evolució d'abans i el després de romandre en aquest grup? Luna i Marta, si ens ho podeu compartir, si ens ho podeu dir, sisplau.
4: Bueno, jo abans també, com la Luna, me sentia molt sola, no ho explicava a ningú perquè pensava que si ho explicava podrien pensar que jo estava malalta o que... I anant al grup, pues, vaig veure que hi havia altra gent com jo, que jo no estava sola, i ara ho explico més també, ho explico més a altres persones. Encara.
1: Abans hi havia un poder, una mica de sentiment aquella de no sóc una persona compresa, sóc un incomprès, no?
4: Sí.
1: I ara, en canvi, doncs poder és més feble, aquest sentiment.
4: Sí, jo pensava abans que era rara, que millor que no explicar res, perquè era rara. Però ara no ho penso, això, de que sóc rara. Ara ja estic més bé, sí, sí.
1: O ho som tots, poder. D'acord.
3: Sí, estem d'acord.
0: Susana, en què consisteixen les sessions dels dilluns a la tarda a la Biblioteca Carles Rahola de Girona?
2: Sí, doncs, cada dilluns, que he de dir que ja portem 10 anys, que vam celebrar fa poc els 10 anys del grup a la Biblio.
0: Opa, 10 anys, eh?
2: 10 anys, sí. Sí, vam sortir a la tele volant, i tot. Eh? Sí. Doncs, fa 10 anys, des de fa 10 anys ens reunim a la Biblio. Al principi era un cop cada 15 dies i després vam veure que poder seria millor un cop a la setmana, i cada dilluns a les 4 de la tarda ens reunim allà i parlem de tot el que té a veure això, amb les veus, amb les visions, no? I estem allà una hora i quart, i bueno, jo penso que podem aprofitar allà l'espai per poder compartir això que dieu abans, no? De poder sentir-nos menys sols i més acompanyats, no?
0: I què et va inspirar a l'hora d'endinsar-te en el projecte d'Escoltadors de Veus?
2: Doncs mira, me va inspirar que a l'hospital jo treballo com a adjunta de residents, no?, que estan fent l'especialitat, i una resident de psicologia, que es diu Aida, en aquell moment me va parlar de grups que se feien a Anglaterra. Ella venia d'allà de fer una rotació i me va dir: mira, allà a Anglaterra fan grup de veus i es parla d'aquest tema d'una manera més natural que aquí, no? I va ser quan vam començar a aplicar aquí, a fer aquí el grup, a l'hospital primer, 2 o 3 anys primer a l'hospital, que encara es fa, a l'hospital, i després van sortir a la comunitat. Però va ser una inspiració, bueno, d'això de tenir la informació de que en altres països es feia. Bueno, i vaig pensar que era una oportunitat i que obria molt la manera de mirar i d'entendre el patiment psíquic.
1: Sí, era el moviment Hearing Voices.
2: Sí, oi? Sí, sí.
1: Molt interessant.
2: Sí.
1: Aviam, i quin és el teu rol dins el grup com a professional?
2: Clar, jo faig el grup com a psicòloga clínica de la xarxa de salut mental. A veure, jo crec que el meu rol és facilitar que poder tenir aquest espai, no? És veritat que jo intento aportar, no?, el meu coneixement, no?, del que s'ha investigat en relació a les al·lucinacions, en relació a aquestes experiències, però és veritat que jo penso que aprenc més jo de o sigui, però bueno, és, jo crec, poder facilitar, poder complementar el que jo sé i de la part emocional en relació a aquestes experiències, però sobretot poder dinamitzar i poder facilitar que sigui possible la comprensió, el no jutjar i el poder parlar de totes aquestes coses que normalment no es parlen, no?, en altres llocs, no?
1: Sí, sí, queda clar. I quines són les eines que proporciones a les persones usuàries?
2: Bueno, per una banda, informació, la informació que tinc, que sobretot l'he après escoltant la gent que té aquestes experiències. S'aprèn moltíssim, jo de veritat que dic, i de fet és, al final és, una persona li va funcionar això o una persona deia que les veus tenien a veure amb això, però jo penso que el que potser que ofereixo és la possibilitat d'obrir, sí, el focus i de entendre la experiència des de molts llocs, no?, des de molts punts de vista, no? Hi ha experiències que podem donar un sentit comú, però hem d'estar oberts a poder donar un sentit que no és el comú, però que la persona el té, no? O sigui, que jo penso que és sobretot el respecte i que es pugui parlar de tot, no?
0: Molt important. Com accedeixen les persones usuàries al grup?
2: Sí, pues és veritat, o sigui, l'alumna ha dit, no?, a través va venir com perquè va veure un cartell, perquè ara no tant, però al principi donaven molts de tríptics informatius perquè se sapigués, no?, és en plan porlo donde se, al gimnàs i cal, no? Però bueno, normalment l'entrada en principi és oberta, vull dir, a les 4 la persona pot venir, però normalment o en el tríptic informatiu, com que està el meu correu electrònic, m'envien normalment un mail. He vist que està aquest grup, podria apropar-me, com ho fem? I normalment la persona pot venir, no? No hi ha restriccions, no?, en aquest sentit.
0: i per, bueno, això són
2: veritat,
0: temes...
2: Perdona, és veritat, Marta, que en el teu cas va ser la psicòloga, no? Jo penso del, no? Si podem, del CAP, que va dir, mira, estan fent un grup a la xarxa de tal, vols, vols venir, tal, o sigui que pot ser de diferents, per diferents vies, sí. Fa poc va venir una persona també perquè no s'havia vist a la tele, i va dir, mira, això és el que me passa a mi, i va venir ara fa unes setmanes, o sigui que, bueno, que de moltes maneres es pot accedir.
0: D'on solen ser els usuaris?
2: A veure, no, la majoria són de Girona capital, però bueno, és veritat que venen d'Olot, de Figueres, de Santa Coloma, vull dir, és, venen també de fora.
0: Que bueno, tema d'edat
2: ara
0: és aquí.
2: Ara hi ha gent més jove també.
3: 20 i algo llargs.
2: 20 i algo, fins a 50...
3: 60, que estic jo quasi.
2: 60, 70, no. Sí. Bueno, és veritat que a vegades me plantejo o fer un altre grup de gent també molt jove, o no sé, és com, bueno, o introduir gent, però bueno, aquest és la mitjana més o menys d'edat, 30 i pico, 40.
0: Vale, és una bona
2: però
0: edat,
2: bueno, pot venir gent més, molt més jove, eh? O sigui, jo què sé, i a vegades ha vingut gent molt més gran, vull dir que no està tancat a ningú.
0: Què us semblaria fer sortides externes o activitats, per exemple, a Devesa?
2: Activitats, vols dir, de en relació a fer el grup a fora o de fer coses de gaudiment?
0: Tipo excursions.
2: Clar, sí. O sigui, és veritat que no hem fet gaire... O sigui, a vegades hem fet el grup a fora perquè la biblioteca per alguna raó estava tancada i no ens hem recordat, i ho hem fet al parc, no? Si fa bon temps. Però és veritat que dos cops ja hem anat a veure una exposició d'una de les persones que venen al grup, que va fer una exposició de quadres a Girona, sí, al Barri Vell, i en comptes de fer el grup hem dit, mira, quedem al Barri Vell i anem a veure l'exposició. Bueno, però és veritat que en principi estem molt allà a la Biblio i de moment no fem...
0: Bueno, la natura és...
2: important.
0: La natura també és cultura, eh? Sí. És teràpia.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, està guai.
1: En què consisteixen les trobades Parlem de Veus i com responen a elles els participants i les participants?
2: Sí, jo faig la primera, no? I vosaltres, si voleu dir de què us sembla a vosaltres les trobades. Les trobades van sorgir perquè al principi tenia com molta expectació lo del grup de veus, no? Era com així, com molt, sí, que cridava molt l'atenció, i hi havia com molta gent interessada, estudiants, residents de psicologia, de psiquiatria, familiars, professionals, monitors, i venien, i era una mica, era, venien al grup, però el grup d'alguna manera l'havíem també de protegir, no? Com un espai més de confiança, de, i van sorgir les trobades com un espai on tota la gent interessada, perquè també a nosaltres ens interessa que hi hagi gent interessada, perquè el tema de les veus és un tema que interessa a la societat, i el que vam dir és un dilluns al mes, després del grup, que entri qui vulgui. Qui vulgui, a veure, d'una manera respectuosa. No hem tingut mai una experiència negativa, i també hem tingut, ara ho mirava, i hem tingut 60 trobades, penso, i bueno, a vegades no ha vingut ningú, algun dilluns, a vegades han vingut, ens hem ajuntat allà 30 persones, no? I bueno, és interessant, ve bastant gent. No sé vosaltres com les viviu, les trobades.
3: Bueno, a mi em sembla interessant perquè poden venir professionals, poden venir familiars, vull dir que a vegades, no, la família, no és el mateix escoltar un fill o a qui tingui, o un germà, escoltar-lo, que escoltar que n'hi ha altres, persones que també entenen, que fan una vida dins de la comunitat, i això és molt integratiu, no? Vull dir que o amics, vull dir que a mi a vegades m'han dit algun amic, jo vull anar-hi, i vull participar, i vull, bueno, sembla... Sí. Més apertura, no?
2: Sí. A mi m'ha cridat l'atenció que a vegades hi ha com menys prejudici a fora de la xarxa, no? dels professionals, perquè ha vingut gent, jo què sé, no sé, no? L'amiga de tal, i entenen perfectament del que parlem allà, no? Sí. I dic, no sé, ens hem de replantejar si sortim, no? De, pues sí, del despatx, de la, no? De sortir una mica cap a fora, no? I cridar una mica perquè s'entengui tot això,
1: no? No està tan reclòs.
2: No, sí, exactament.
1: D'acord, no, perquè fa moltíssims anys que davant reclosos era com una vergonya, parlo dels anys 60 o 70, sí, allò devia de ser, doncs, sí, força gros,
2: sí,
1: res a veure,
2: sí,
1: amb ara, que sí, sembla que la cosa vagi canviant,
2: sí, sí,
1: a poc,
2: sí,
1: a poc.
2: Sí.
1: Doncs pel que fa a les malalties, què fa que la gent pugui sentir veus? Quin és el mecanisme?
2: Clar, jo aquí, mira, me mira el Marta i Luna, perquè quan parlem de malalties jo faig així, no, perquè és veritat... No, no passa
1: si
2: res, no. Però està bé, és veritat que no... O sigui, jo crec que el tema de veus o els símptomes en general, l'ansietat, la depressió, les visions, la paranoia, o sigui, jo penso que tenen a veure amb mecanismes de defensa, o sigui, davant del patiment psíquic i normalment del patiment silenciat, i no relacionem les veus a cap diagnòstic en el grup. Vull dir, sento veus perquè tinc esquizofrènia, i tinc esquizofrènia perquè sente veus, me sembla que és un discurs molt, molt, molt tancat i no aprenem gaire, no? O sigui, que en aquest sentit, quan parlem de veus, sí que ho relacionem, a part de qualsevol diagnòstic psiquiàtric, perquè hi ha gent que sent veus en un dol, amb una pèrdua molt important, el que passa que potser tampoc ho diuen, no? O sigui, que està molt associat a diagnòstic d'esquizofrènia i tal, però ja amb això no estic del tot d'acord. I sí que té a veure el que s'ha vist en investigació i el que de veritat jo també penso, que té a veure amb haver patit situacions d'impacte emocional i de trauma, bueno, significatius al llarg de la vida, moltes vegades a la infància, i sobretot no han sigut posat en paraules, no? O sigui, jo crec que les veus es fan càrrec d'un patiment molt profund, molt silenciat, i que d'alguna manera, tot i que es pot passar molt i molt malament, que al grup a vegades hem tingut situacions molt, molt, molt dures, i cada setmana es parlen de temes duríssims, però pensem que hi ha un aprenentatge per fer.
1: I si prové d'un trauma, no es pot reprogramar la ment? Vull dir que si hi ha alguna cosa a fer per millorar-ho?
2: Clar, totalment. És que les veus són, entre cometes, una excusa per poder potser reparar la història traumàtica.
1: D'acord, és la representació d'aquest trauma.
2: Totalment, o sigui, a través de la experiència al·lucinatòria es gestiona emocionalment moltes coses que s'han quedat allà, sí. Sí.
1: Com una fòbia respecte a l'ansietat, que és una manifestació.
2: Sí, exacte, un símptoma com l'ansietat, com un altre. Sí.
0: Susana, quina edat pot experimentar tal simptomatologia una persona de mitjana?
2: Que a quina edat pot aparèixer, vols dir?
0: Sí,
2: clar, el que s'ha vist en investigació és que realment aquest tipus d'experiències o de símptomes, per dir-ho així, apareixen a vegades més abans del que pensem. Vull dir, jo penso que al final és situació d'impacte emocional o traumàtica, hi ha molta possibilitat, depèn del context, de si la persona s'ha escoltada, si no, si se la creu, si, de moltes coses, però és que poden aparèixer de persones petites amb una edat petits, o sigui, també jo penso que hi ha una creença de que les veus apareixen d'adults i no és tan així. Hi ha persones que conviuen amb les veus molts anys, que tenen tota una història d'aprenentatge i una sabidoria que no estem aprofitant. Que és veritat que ha començat ara amb una crisi amb les veus, i la persona jo penso que ja no diu res, perquè diu, mira, a mi jo no dic, però que normalment ja a la infància pot haver-hi aquestes... De fet, he escoltat a vegades programes de ràdio que parlen dels amics imaginaris, i hòstia, és una experiència, bueno, no és, o sigui, molt semblant, no?, en el sentit de que són experiències, de hi parlo amb no sé qui, parlo, o sigui, que això, bueno, que s'hauria de... Jo penso que les persones en qualsevol moment amb situacions d'impacte emocional i que no han pogut expressar aquesta bolleria, per dir-ho així, poden tenir experiències extrasensorials o sensorials, sí. Mm-hmm.
0: Hi ha algun patró temàtica que es repeteixi pel que fa a les veus?
2: Temàtica, què vols dir en concret?
0: Algun patró que es repeteixi, algun tema...
2: No sé, vosaltres què diries? O sigui, es repeteix. O sigui, el que sí que és important i que treballem molt és quan es repeteix una relació... No sempre, la Marta diu, jo tinc bona relació a les veus. També és veritat que ella no s'ha sentit com perseguida, no?, per aquesta experiència. Ha pogut estar relaxada, no? Clar, no. Però normalment, moltes vegades hi ha una relació molt ambivalent amb l'experiència extrasensorial, de m'atrae i m'atrapa, no? Hi ha ahí com un maltractament també moltes vegades, però en el fons és com ho he de patir, ho he de viure, no? I este enganxe que no és sano, no? Que no és sa, és el que hem d'intentar que la persona pugui dir, no, bueno, fins aquí. Jo he de tenir una relació amb les veus de respecte i també d'assertivitat, i de jo poder posar límit. No sé, no sé quines temàtiques penseu que es repeteixen.
3: Bueno, jo sí que he sentit, però he viscut molt això que són, no, insults o menyspreus o continuats. Vull dir que això sí que crec que és algo que es repeteix molt. Normalment quan algú expressa que sent veus, jo sempre faig la mateixa pregunta, positives o negatives, no? I el percentatge són negatives, molt negatives.
2: Que a vegades és interessant, que són negatives, però en algun moment alguna t'ha ajudat, sí, no? O sigui, també hem de buscar, no?, aquesta ambivalència de en algun moment alguna o t'insulta menys o és una mica més comprensiva, no? Al final es tracta de fomentar la veu comprensiva i compassiva, no? Poder fomentar-la, no?, perquè pugui calmar les altres veus, no?, d'alguna manera.
0: Ara obrim un meló, vale? Es poden considerar els pensaments extremadament negatius com a veus intrusives?
2: Clar, bueno, jo aquí, vosaltres ara també direu, no?, que sou les expertes també, però jo crec que cada persona és un univers. Sí. Però un univers, o sigui, que no te l'acabes, vull dir, és com cada cop dius, mare meva, no sé res, no? Jo penso que entre el tema del pensament i la veu, és veritat que a vegades veus que hi ha un continu entre pensament sonor, veu... depèn de la persona, no sé, s'hauria de parlar amb aquesta persona en concret, no?, com la viu, com, perquè que és sonora o que no és sonora, no? És tot això, però bueno, com considera, si aquesta persona les considera, no sé, podria ser, perquè no.
1: Quina relació amb les veus és necessària per portar millor l'experiència?
2: Clar, bueno, una relació que no sigui de maltractament, vull dir, clar, sí, però clar, normalment succeeix i sembla com que ha de ser així, i no. De fet, el problema ja no són les veus, sinó la relació amb les veus. Si les veus formen part del meu equip, si les veus me poden avisar de que en aquest moment me sento trist, me sento amenaçat, i les puc fer servir per dir, hòstia, m'estan donant informació respecte al meu estat emocional... Clar, per això dic que sigui una relació sana, de respecte, i que la persona sigui la supervisora, per dir-ho així, no? La que dirigeix, no? Que tingui clar que representa cada veu i que tingui la persona el control, no?
0: Ara aquesta pregunta va per la Marta i la Luna. Quins obstacles us trobeu a la societat actual i en què podria millorar?
3: Bueno, crec que el desconeixement, no? Vull dir que és el gran forat, no? Vull dir que llavors i això fa que molts cops quan expliques, no? Vull dir que només que la cara li canvia a la persona, encara que no digui res, ja està, no? Vull dir que ja se te treuen les ganes d'explicar-ho. També depèn de la força que tinguis i lo bé que estigues d'ànim, no? Vull dir que perquè si estàs bé, pots dir el que sigui i no t'importarà el que passa, però molts cops, vull dir que no, la persona està baixa, està fluixa, i si comparteix i no rep un acolliment, vull dir que o no escolta, perquè a vegades ja no cal entendre, no? Sinó només escoltar, i potser mira, seria que faria falta escoltar més, no? En general, i ens aniria tot molt, molt millor.
4: Ah, no, jo és que ara ja no sé què dir, que no sé que la, sí, això, que la gent ens no, segons a qui ho expliques, pues no et mira bé, però bueno, jo ara ja m'és igual, eh? Jo abans m'ho callava i ara ja no em callo res.
0: Millor no callar-se les coses.
4: Clar, això es tracta.
0: Susana, com a professional, com veus la situació de les persones que escolten veus a la societat?
2: En relació a la comprensió o incomprensió, vols dir, o en relació a...
0: Clar, si
2: jo crec que encara és un meló, que també, com deia, ja parlant de melons, que no s'ha obert. De fet, jo pensava, no? I dic, jo soc molt crítica amb l'etiqueta diagnòstica, però soc crítica en el sentit de que penso que, de veritat, el diagnòstic no ajuda a entendre realment què és el que està passant i perquè una persona està sentint veus, no? O està tenint, o té visions, o el que sigui, no? Que la resposta sigui el diagnòstic, per mi és poc comprensiu, i no s'apropa a la realitat, no? Clar, jo penso que el que deien Marta i Luna, no?, que s'ha de poder escoltar moltíssim, i sobretot jo penso que tenir la creença de que el que no s'entén, perquè no a vegades no s'entén algunes coses, no? No vol dir que no tingui un sentit. Jo penso que, vale, que la societat no ho entengui, però els professionals hauríem de ser les persones encarregades de poder traduir, no?, aquest sentit. No és fàcil, però jo penso que és una labor, no?, i és un regal poder escoltar una persona que està dient una cosa que no forma part de la narrativa col·lectiva, no?, del discurs comú, però voler entendre i donar un sentit, i sobretot que la persona formi part de lo comú, que no es quedi en lo marginal, no?, en cuanto a l'entendiment, no? Que jo penso que la verdadera locura és el no poder hablar con nadie, no? El no poder compartir-la. Eso sí que crec, no?, que és de veritat.
1: I tant.
2: Això.
1: Molt bé, i ara una pregunta per les tres. Ens podríeu explicar una anècdota maca que hagueu viscut en el grup d'escoltadors de veus?
3: Bueno, jo vull dos anècdotes, però enllaçant amb el que ha dit ara la Susana, no?, de que el no sentir-se escoltat, recordo un noi que va venir i va explicar que durant 6 anys no ho havia dit a ningú, no?, que sentia veus, i vaig pensar, ostres, 6 anys sense poder comunicar-se-ho a ningú, vull dir que, i em va sobtar moltíssim. I com a maca, quan vaig arribar al grup, recordo un noi que feia molts anys que escoltava veus molt agressives, amb molts insults, 24 hores. I ara, 2 anys després, està escoltant-les amb un 20% del temps, no el 100% com abans, i han baixat d'agressivitat. I això em sembla molt esperançador.
1: I tant.
4: Mare,
2: que si no, que si recordes tu.
4: És que si jo recordo tu, no, però és de mi mateixa. Que a l'estiu pues, parem el grup, el juliol i l'agost, i el setembre, quan vam tornar, els hi vaig estar explicant que els ventiladors em parlaven, que n'hi ha un que em parla, em diu les notícies, i l'altre me canta opera.
5: Que guai,
1: no? Sí. No, mira, si canta bé.
4: Sí, canta bé. Sí, és que el bo que li vaig explicar... Bueno, el meu fill estava sentat al meu cantó i li dic, ah, tu sents el ventilador que canta òpera? I em diu, mama, tu estàs bé? He dit, sí.
1: Déu-n'hi-do.
4: Sí.
1: I com a professional, alguna anècdota divertida, maca?
2: Clar, o sigui, no és divertida la que estava pensant, no, però és molt maca i molt gratificant. Sí, hi ha diverses, però una que me'n recordo molt, que és en el moment, jo ja ho intuïa, no?, però un moment en el que vaig de veritat sentir que no estava sola, que va ser un moment que una de les persones que ve al grup es va començar, no?, a donar cops al cap, no?, perquè en aquell moment ho estava passant molt malament, i va ser un moment, no?, de dir, què fem? O sigui, no?, jo vaig pensar, què faig? Però el què faig va ser, o sigui, això es va transformar en què fem, perquè automàticament, no?, entre tots, una persona se va aixecar, le va calmar, le van parlar, o sigui, el grup va contenir no?, que aquesta persona no es fes mal, no?, es va tranquil·litzar, es va poder quedar al grup, i no sé, sí. Jo penso que va ser un moment que vaig pensar, jolín, això és, bueno, és important, no?, o sigui, fem aquí una bona contenció, un bon acompanyament, no?, jo penso que va ser un moment que va ser una sorpresa, que potser jo no és que no pensara que això pogués passar, però que és veritat que va ser que no me va sentir sola, no?, és com, bueno, clar, aquí estem clar. Fent pinya aquí tots.
1: I ara l'última, us moveu molt per xarxes socials? Per on us podem trobar?
2: Jo, amb això, o sigui, jo ni tinc ni Facebook, ni jo personalment, o sigui, jo sóc un desastre, però és veritat que dic, bueno, potser Marta Luna i més gent del grup, jo que sé, tiren d'aquí, perquè jo amb això realment, de veritat, que no estem modernitzades, bueno, sí, almenys...
3: Sí. Jo tampoc, en l'edat meva ja ha passat el tema de xarxes socials, vull dir que no, però bueno, igual pot ser una oportunitat aquesta pregunta per reprendre el grup, a veure, sí, si algú es veu amb sí. Ulls de... de poder obrir algun compte d'Instagram.
2: Sí, i a més la gent més jove, o bueno, gent que... Posar, sí, sí, és veritat que hem anat directament a la tele nosaltres, directament per la porta gran. A la tele ens van fent un podcast també, no? A la Garrotxa, sí, que van venir del de... Sí, bueno, sí, sí, o sigui, que fem cosetes, però perquè han vingut a nosaltres, no? Però sí, que és veritat que en aquest sentit no hem fet feina.
0: Una suggerència, us agradaria fer ràdio? Un programa de ràdio?
2: Que...
0: No? Ah,
3: sí.
0: És una bona idea.
3: Sí, sí, sí.
2: Ens ho hem plantejat.
0: Sí.
2: Ens ho hem plantejat. El que passa és que quin registre, perquè no, també és com, home, molaria també sentir, amb sentit de l'humor, no? És com, què podem fer? Sí. Un cinefòrum, un no sé què, no? O que, bueno, sí, sí, estaria guai.
1: Tots els registres són benvinguts.
2: Sí, sí, sí. Merci.
0: Companyes, hi ha alguna altra cosa que vulgueu afegir abans d'acabar aquesta primera entrevista?
2: Bueno, doncs jo per la meva part animar a la gent que es pugui apropar a la biblioteca, a la Carla Rahola, que és una sort poder fer un grup com aquest a la comunitat en una biblioteca, és una sort, no? I que tothom que ens estigui escoltant i diga, bueno, me passa això, una cosa semblant, encara que no sigui el mateix, o jo conec, no sé, un familiar, un amic, que es puguin apropar a la biblio. I els dilluns a les 4 ja hi som. Bueno, al juliol i a l'agost no, però ja al setembre tornem i que ens coneguin allà.
0: Doncs molt bé, en una estona curta tornem amb vosaltres per fer-vos unes preguntes més divertides, d'acord?
3: Super.
0: Endavant amb les seccions personals.
6: Amb pa i vi es fa famint amb ens Patina d'en Braga.
7: Benvingudes, patinadores. Avui en Jimmy parlarà d'una cantautora de la nostra cançó, Maria del Mar Bonet. La seva cançó, Que volen aquesta gent, és una lletra superdura de l'època de la dictadura i la censura d'aquest país. Doncs la lletra parla de quan t'envien a buscar la policia a casa teva i et porten a comissaria, ja que aquesta època d'aquesta cançó era la majoria de la policia eren simpatitzants del franquisme. No té res a veure amb la policia d'avui en dia, que respecta més els drets del detingut. Una lletra que podia ser d'un grup de punk o antisistema. I us deixo amb la cançó de Maria del Mar Bonet, Que volen aquesta gent. Espero que analitzeu la lletra. I fins la propera. Demà.

Hola, bon dia, patinadors i patinadores. El meu nom és Eulàlia i desitjant que estigueu tots molt bé, avui us vull compartir dues inquietuds que força sovint m'acompanyen. L'evolució de l'home i cap a on anem. Amb el fet de l'alimentació i la evacuació o defecació i el respecte i cuidado que es mereixen aquests dos temes per poder desenvolupar la nostra persona amb salut integral i dignitat humana. Quan gaudeixo dels meus àpats, dono gràcies al cel per ells i penso què seria de mi si no en tingués per a menjar, com els passa a tantes persones arreu del nostre món. Dic nostre perquè tots en formem part del mateix. El nostre món és casa de tots, com el cos és casa nostra. El cuidem amb bons aliments i el mateix desitgem per a tothom. Així que penso, què puc fer jo per posar un granet de sorra per a millorar la situació? I se m'acudeix la idea de vigilar el que menjo, no llançar i compartir el que em sobra amb el que no en té. I així potser podem construir la civilització de l'amor, tots mirant els uns per als altres. Amor a nosaltres i amor als altres com a nosaltres. I pel que fa a l'evacuació o la defecació, donar-li la dignitat i cuidado que es mereix, amb espais adaptats per a totes les persones, cuidant la higiene i la salut comuna. No hi ha alimentació sense defecació. Què us sembla, patinadors i patinadores? Us deixo amb aquesta cançó que desitjo us agradi molt. Fins la propera. La cançó és We Are the World.

0: ens patina l'embrague.
1: Benvinguts al programa Ens patina l'embrague. En aquest espai volem donar a conèixer un gran desconegut, el llop. Ho farem des d'una perspectiva diferent. Parlarem del seu comportament, dels mites que l'envolten i de tot allò que ens pot ensenyar sobre la natura i sobre nosaltres mateixos. Es tracta d'un animal del qual no sempre es transmet ni tota la veritat ni tota la realitat, sinó que sovint ens arriba una versió incompleta i una mica distorsionada. Això condiciona la nostra manera d'entendre'l, així com les emocions que ens desperta, que normalment són de por i de rebuig. Des de l'associació La Huella serem la veu del llop. Ho farem apropant-nos a un animal que considerem un dels millors representants de la natura. Podem ajudar a entendre-la millor i a reflexionar sobre la nostra relació amb ella. Ens permet trencar amb la barrera invisible que com a espècie ens separa i ens aïlla de la resta dels éssers vius. Podem recuperar una visió més biocèntrica i superar aquella visió antropocèntrica que ens limita, fent-nos interpretar el món únicament des de la nostra perspectiva. És important prendre consciència d'això, sobretot quan pensem en com ha canviat el significat de la paraula salvatge. Doncs abans evocava i representava la llibertat, però amb el temps ha passat a transmetre conceptes com perillós, agressiu o imprevisible. Potser perquè allò que anomenem salvatge és simplement allò que escapa al nostre control, allò que respon a les seves pròpies necessitats i no a les nostres, i que per tant no compleix amb les nostres expectatives perquè té els seus propis interessos. Si ens fixem, quan intentem imposar la nostra voluntat sobre els altres en lloc de conviure-hi des de la comprensió, l'acceptació i el respecte, és quan neixen els conflictes. Aleshores, sembla que el problema sigui només l'altre, perquè sovint ignorem la nostra part d'implicació i de responsabilitat. Per això creiem que informar és una manera de prevenir conflictes i d'evitar donar un tracte injust i immerescut. Empatitzant des del punt de vista de l'animal, podrem entendre que és millor intentar comprendre'ns que no pas voler que l'altre canviï i, si no ho fa, rebutjar la seva presència. Només així podrem valorar els beneficis de la convivència amb els altres. Tot recordant un exemple tan important com el que va suposar la nostra relació amb els cànids al llarg de la història, per a la nostra adaptació, desenvolupament i millora de la supervivència. Esperem poder presentar ben aviat a aquest animal tan especial. Moltes gràcies.
2: Hola, soc la Susana amb la meva sessió Cercant les forces a l'univers. Com sabeu, hi ha 12 signes, però jo faig els 7 primers més ben situats. En primer lloc, aquesta setmana està Bessons, felicitats. El sol i urà al teu signe porten canvis positius, sorpreses i merescudes recompenses. Poden arribar notícies i alegries que us omplin d'il·lusió i us donin la confiança. És possible que recuperis el contacte amb algú important per a tu o que et facin una proposta de feina interessant. Moltes portes es poden obrir si t'atreveixes a sortir del conegut. En segon lloc, cranc. Amb Júpiter, Venus i Mercuri en el teu signe, tens al davant dies afortunats en què la sort estarà al teu costat, especialment en l'amor, on tot començarà a fluir amb més facilitat. Que com bonic s'està acostant a la teva vida, i aquesta vegada sabràs reconèixer-ho. De la mà d'algú que ja coneixies, pots arribar a la solució a un tema que t'inquieta. En tercer lloc, Aquari. Dies de canvis i noves oportunitats que poden aparèixer si més no ho esperes. La teva ment està molt desperta i sabràs trobar solucions originals a situacions que semblaven complicades. Atreveix-te a trencar amb allò que ja no et fa feliç. L'amor necessita llibertat emocional i sinceritat. Si algú el limita o el confon, prendràs distància. En quart lloc, Sagitari. Les circumstàncies et seran molt propícies i sentiràs una felicitat immensa. S'obren camins que semblaven bloquejats i tornaràs a il·lusionar-te amb projectes, persones i somnis que creies llunyans. La clau és no dubtar gaire i aprofitar l'impuls, perquè el que comencis ara resultarà molt positiu per a tu. Prepara't per viure tot el bo que portarà la vida. En cinquè lloc, peixos. Amb el quart menguant en el teu signe, és el moment de deixar anar pors i confiar més en tot el que ets capaç d'aconseguir. Pot sorgir una oportunitat inesperada que marqui un abans i un després a la teva vida. Segueix la teva intuïció, que està molt poderosa i no fallarà. En sisè lloc, Capricorn. Ets en una etapa d'avenços importants. És el moment de fer el gran salt i assumir riscos, perquè estàs rebent els bons aspectes del planeta Mar, que t'omplen d'energia i valentia per lluitar pel que et desitges, i els resultats et poden sorprendre. A l'amor, deixa aflorar allò que sents sense por, perquè sempre que parles amb el cor encertes. I amb allò màgic, aquesta setmana ha estat Taure. No faltarà energia per enfrontar-te al que vingui, ja que tens Mar transitant pel teu signe, que augmenta la teva determinació i t'impulsa a actuar amb fermesa i aconseguir metes que semblaven llunyanes. Tot allò relacionat amb la feina, diners i decisions personals pot començar a moure's a favor teu, si et trus amb seguretat. L'11 i 12, la lluna al teu signe et protegeix. Demana-li un desig. Fins aquí la meva sessió. A reveure.
0: Ens patina l'embrague.
3: Bon dia, patinadores i patinadors. Soc en Javier i avui us parlaré del Santuari Gaia. El Santuari Gaia va ser fundat a l'octubre de 2012 per en Ismael López i en Coque Fernández per salvar animals considerats de granja, víctimes d'explotació, i oferir-los una vida digna. Mostrar les seves històries des de l'amor i l'empatia, construint un món millor per tots, donant a conèixer un estil de vida respectuós amb els animals i el medi ambient, com el veganisme. Si vols fer voluntariat amb ells, pots organitzar-t'ho a la teva mida i unir-te a la família Gaia. El voluntariat eventual consisteix en assistir dies sueltos sense dormir a les seves instal·lacions. Si viviu a prop del santuari, és una opció ideal. Es poden fer donatius, amadrinar o apadrinar, i també tenen empreses col·laboradores. Tota la informació la podeu trobar a la seva web, fundacionsantuariogaia.org. A la seva web també podeu veure fotografies de tots els animals que viuen allà, que són molts. I fins aquí la meva secció d'avui. Espero que us hagi agradat, tant com a mi.

Hola, sóc en Saladin. Avui us parlo de Michael Jackson. Va néixer el 1958, va morir el 2009. Va ser un cantant, compositor i ballarí americà, aclamat mundialment com el rei del pop pel seu enorme impacte en la música i la cultura de masses. La seva carrera va començar en la infantesa amb el grup familiar The Jackson 5, però va assolir un estatus legendari com a solista amb el llançament del seu àlbum Thriller 1982, el disc més venut de tots els temps. A lo llarg de la seva trajectòria professional va revolucionar el món de l'espectacle musical a través de múltiples facetes fonamentals. Va acumular més de 350 milions de gravacions venudes globalment. Va obtenir 13 premis Grammy durant la seva trajectòria artística a solitari. L'interès per la seva figura segueix vigent a la cultura popular. De fet, la seva vida i obra són el focus de grans produccions de la indústria d'entreteniment, com la pel·lícula biografia titulada Michael. Us deixo amb el tema Smooth Criminal.

0: Continuem el programa d'avui amb les nostres convidades, la Susana Romero, la Luna i la Marta. Ara donem pas a unes preguntes més divertides i informals. Ja esteu preparades?
1: Sí,
2: no sé jo.
1: Sí.
0: Doncs som-hi.
1: Sí.
0: Doncs som-hi, i tant. Quines són les vostres aficions?
3: La natura, la música i ballar.
0: Oh, la música és interessant també. Tots i tant.
4: A mi m'agrada pintar, la natura també, i anar a ballar.
1: Aquí coincidim, eh?
3: Bueno, aquí en secret, la Marta és fan de Diversiones, que va tot arreu, on estiga cantant Diversiones, sí. La Marta i les amigues ballant.
1: Sí, jo la dansa també. La dansa m'agrada moltíssim, i la música també. Sí, sí. Jo penso que coincidim bastant.
5: Quin és el vostre menjar preferit?
3: Això sí, arròs al forn. Es fa a València, és que soc de València, d'un poble. I llavors l'arròs al forn, això és espectacular per mi.
4: A mi m'agraden molt els cargols. El que va haver-hi una temporada que no em podia menjar perquè estava embarassada, i me'n vaig menjar 60.
0: Déu-n'hi-do, eh? Sí. No vas acabar embafada de tant de cargol?
4: No, encara em menjo. Encara segueixo.
1: Jo l'arròs, la paella, o sigui, com si, encara que no estigui ni molt bo, m'encanta l'arròs, també.
0: Uh-huh. I quina és la vostra estació de l'any preferida?
3: Totes. No podria triar una. Totes tenen...
0: El seu encant.
3: Tenen el seu encant, sí. No puc triar.
4: La meva és el primavera, el que m'agrada més.
1: Jo penso que abans era més de tardor, però ara és veritat que cada cop m'agrada més l'estiu, no sé. Gaudeixo molt del sol, de la platja, de... no sé.
5: Us agrada la platja, no?
1: Home, clar, sent de Madrid, imagina't. Si m'agrada la platja, clar, molts anys allà.
5: Com és?
1: Clar, per mi, veure la platja és com veure, no sé, és com... Ah.
5: Com és esa canción en Madrid, no?
1: Sí, total. Però lo més fort és que a Madrid la cantàvem, i igual, la cantàvem també així, com si no... Jo penso que no ens adonàvem com que no era per nosaltres la cosa. Sí, sí, la cantàvem igual. Sí, sí, molt contents.
0: Interessant. Teniu ganes d'aprendre alguna cosa? Si és així... Què és el que més us entusiasma d'aprendre?
1: Dependre vols dir? Dependre de...
0: D'aprenentatge.
1: Dependre. El piano m'encantaria aprendre a tocar el piano. Sí, m'agradaria saber tocar
0: música
1: el piano.
0: Música clàssica, sonates...
1: Sí.
3: Per mi, aprendre a viure la vida. Vull dir, jo fins ara havia entès que la vida era una manera, després del diagnòstic i les experiències, he entès que la vida és una altra cosa... i llavors ara estic aprenent a viure, i això és el que m'agradaria, continuar aprenent.
0: Marta?
4: A mi el dibuix és que m'agrada molt,
1: ja,
4: i
1: ja
4: vaig a classes de dibuix, però jo seguiria aprenent més.
5: Quin vehicle us agrada més per desplaçar-vos? En bicicleta, en un vehicle de quatre rodes, en motocicleta o a peu?
3: A peu.
5: A peu?
1: No sé què dir.
4: A peu.
5: A peu?
4: Sí, sí.
5: A petita.
1: Jo soc molt còmoda, eh? Però he de reconèixer, Susana, però estic ahí.
5: I ningú ha dit en jet privat?
1: En jet privat, en limusina.
3: Ah, és que això no tenim
1: en avió.
3: No el tenim a l'abast, aquest.
1: Home, per poder fantasejar.
0: Sí, clar. Què preferiríeu fer tan bon punt acabem aquesta entrevista? Estar en un càmping a la muntanya gaudint de la natura, prendre el sol en una tovallola sota un parasol a la platja, rebre un massatge relaxant en un spa, o estar asseguts en un prat observant el cel?
3: Asseguts en un prat observant el cel.
4: Jo també, asseguts en un prat mirant el cel, sí.
1: Home, jo la del massatge no m'aniria malament. No està malament. Pot ser en un prat mirant el cel i un massatge també. Bueno, estaria bé per destensar, a vegades per destensar va bé.
5: Si haguéssiu d'escriure una història, què escriuríeu? Una experiència personal? Una història nova que busqui conscienciar sobre un problema social?

0: una història clàssica amb un heroi, heroïna i un malvat o malvada, o reescriure a la vostra manera una història ja existent?
1: Home, podrien ser les quatre també, no?
0: Sí, no,
1: de veritat, quatre. És que he pensat, dic, mira, no? Algo personal.
0: Escollir les quatre és vàlid, eh?
2: Jo em quedo amb la personal.
0: Vale.
1: Sí, jo també.
2: Més a mà.
1: Personal que reivindiqui, no? La segona era com poder fer un canvi, no?
0: Companyes, hem d'anar acabant aquesta entrevista. Moltes gràcies per haver vingut al nostre programa i esperem poder trobar-nos en un altre moment.
1: Merci,
2: gràcies
1: a vosaltres.
2: Per convidar-nos.
0: Fins la propera. La ment és un món ple de misteri. Tot i així crea males passades, però l'esperança és l'últim que es perd. De vegades compartir experiències en grup és la millor teràpia. Trobar gent que viu coses semblants pot ser reconfortant. Aquest és un espai que ho permet. És un espai on aprenem uns dels altres i avançar cap a una vida millor i pensar que no estem sols. A més, són imprescindibles per entendre la salut mental des de la comprensió, la tolerància i no des de la por. I així podrem desmuntar els prejudicis existents a dia d'avui.
3: Abans d'acabar el programa, us volem comentar una novetat. A partir d'ara podeu escoltar els nostres programes directament des de la web nostra. Només cal que entreu a fundaciodrissa.com/ràdio i allà trobareu el reproductor perquè seleccioneu el programa que voleu escoltar. Ara sí, com cada setmana, us donem les gràcies a vosaltres que ens escolteu, a les ràdios amigues que ens difonen i a tot l'equip de ràdio de Fundació Drissa que fa possible aquest programa. Fins la setmana vinent,
0: patinadores i patinadors!
4: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Joanjo Be Good.

And now for my next number, I'd like to return to the

En aquesta edició de Hot Dance 80, a la història de la música dance, escoltarem i explicarem la vida d'un duet anomenat Pet Shop Boys. Porten ja 40 anys a sobre dels escenaris. I després, al meridià del programa, el número de la Billboard avui ens acompanyarà Christopher Cross. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història de la música dance.

Pet Shop Boys és un duet de synthpop britànic conformat pel cantant i compositor Neil Tennant i el teclista i compositor Chris Love. Format a Londres el 1981, va tenir el màxim esplendor durant a mitjans dels 80 fins a finals dels 90 i fins a la data d'avui encara fan bolos. El grup ha venut més de 100 milions de discs en tot el món.

sempre s'ha dit de Pet Shop Boys de que són els nois de la botiga d'animals. I ara desmentirem el tema, perquè Nilton i Nick Deslow es van conèixer en una botiga d'articles electrònics a King's Road, a Chelsea, el 19 d'agost de 1981, per ser més exactes. Això va succeir degut a que Neil, després de la compra d'un pià electrònic, no sabia com enxufar-lo a una font d'alimentació i es va dirigir a la botiga per adquirir un plac especial, i allà va ser on va conèixer el que seria el seu company.

amb què tenien en comú la seva afició a la música, Tennant escrivia com a crític musical les Smash Hits, una revista musical que va deixar d'existir el 2006. Varen decidir escriure junts, malgrat la disparitat de gustos artístics entre ells. A Neil li agradava la música clàssica i a Chris el dance. Originalment es varen dir Western Girl, degut al gust pel centre londinenc, i amb el seu nom varen etiquetar algunes cintes demo que després varen canviar el seu nom actual, recordant a un amic que dos treballaven en una botiga de mascotes. A Tennant particularment li va agradar aquest nom perquè sonava com el d'un grup de rap, o sigui que el nom de la botiga d'animals és degut a que allà treballava un seu company.

guanyadors de 3 premis Brit i nominats en 6 ocasions als Grammys. Des del seu debut el 1984, el duet ha llançat 14 àlbums d'estudi, dels quals 8 varen ingressar dintre del top 10 als UK charts, i 44 dels seus senzills han alcançat el top 20 i el 22 al top 10. A més de 4 números 1, Western Girl, It's a Shame, Always on My Mind i Hearts.

anem per acabar la història de la música dance dedicada avui als Pet Shop Boys amb una cançó que és originària, com vàrem dir en l'edició anterior, de la història de la música dance, una cançó original dels Village People i que els Pet Shop Boys també varen triomfar. Estem parlant de Go West, una formació la que podríem dedicar-li els 60 minuts del programa, però li dediquem doncs un espai com li dediquem a la resta de formacions.

benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Ens està acompanyant Kim Smith, que va néixer a Londres el 18 de novembre de 1960, més coneguda com a Kim Wilde. Va aconseguir la fama el 1981 amb el seu èxit Kids in America. Ha tingut diferents cançons que han estat número 1, com aquesta, Cambodia. I el 1988 va acompanyar Michael Jackson com a talonera en el tram europeu de la gira Bad World Tour.

Estem escoltant Tell Me, una cançó original dels Fan Fan. Aquest és però un remix fet pel DJ Ben Libran, un DJ que ben dit sempre que és d'Holanda però que viu a Canadà. Estàs escoltant Hot Dance 80 en un programa anomenat Grans Èxits Dance 80. Una llista que hem fet a Spotify que de moment passa per les 810 cançons. Podeu escoltar una llista de 78 hores i 48 minuts amb la música que sonava a les pistes de ball, a les discoteques dels 80s.

Still Be Together és un senzill de la cantant alemanya Sandra, extret del seu àlbum Into a Secret Land. La van presentar aquesta versió dance que va sortir en maxi single perquè els DJs la poguessin punxar a les pistes de ball.

Ell és Muriel Dach. És una cantautora belga activa a la dècada dels 80 a França. Tot i que, escoltant el començament de la cançó, sembla que sigui de Pino Danjo. Recorda estar sintonitzant Hot Dance 80, la teva emissora preferida. I ens pots enviar una nota de veu al 626-440-111. I seguim a França amb Caroline Loeb i Stella Watts. I és que, com hem dit sempre, Hot Dance 80, ens agrada escoltar els grans èxits, cançons no tan conegudes, lents, que sobretot es punxaven els diumenges a la tarda, com aquest de Caroline Loeb.

una cançó que m'encanta, que la punxo des del 1983 i que cada vegada que l'escolto em posa les peles de punta. I és que aquesta formació avui en dia encara pugen a sobre dels escenaris. Estem parlant dels Human League amb el seu Don't You Want Me. Ens portarà fins al meridià del programa, en el que escoltarem el número 1 a la Billboard.

0: break. Tots els números 1 de la Billboard de Hot Dance 80.
1: Christopher Cross va néixer a San Antonio, Texas, el 3 de maig de 1951. Cross tocava en un grup d'Austin anomenat Flash abans de signar el seu contracte amb Warner Bros., mercès al qual va publicar el seu primer àlbum anomenat Christopher Cross el 1979, pel qual va guanyar 5 premis Grammy. Va rebre en una mateixa gala els 4 premis principals: millor gravació, millor cançó, millor àlbum, millor artista novell. D'aquest àlbum destaquen les cançons Sailing, que estem escoltant, que va ser número 1 el 30 d'agost de 1980, Red Light Wind, Never Be The Same,

0: Josep Maria, em poses una cançó?
1: I tant que sí, Mònica, et poso una cançó. Ells són els Johnny Hedges i això és el

Això és un remix del 2008 d'aquesta cançó original de Johnny Hedges, Shattered Dreams. I seguim a Anglaterra, ara amb els Level 42 i les cançons de l'amor, Lessons in Love.

banda britànica Level 42. El seu quart àlbum, Standing in the Light, va col·locar entre els seus primers de les llistes d'èxits The Sun Goes Down, Living It Up, al Regne Unit, el 1983. Com a curiositat, aquest tema està gravat amb la banda de funk americana Earth, Wind & Fire.

És a la teva ràdio preferida. Estàs escoltant Hot Dance 80, un programa que porta 15 anys en antena i en el que us punxem la música dance dels 70s, 80s, 90s, alguns mashups fets actualment, alguns remis fets actualment. Anem ara a escoltar un megamix. En aquesta ocasió serà de Dan Harrow.

Un megamix amb els èxits de Dan Harrell. I és que Hot Dance 80 al començament durava 3 hores, allà es podien punxar megamixos sencers, fer sessions, fer llistes d'èxits. Ara amb 60 minuts estem una mica més limitats, però així us oferim tots els èxits que funcionaven a les pistes de ball als anys 80. I de Dan Harrow a la Maria Vidal. Aquest potser va ser el seu One Hit Wonder. Això és Body Rock.

Rock de la Maria Vidal ens portarà amb un gran èxit d'un intèrpret anomenat Billy Ocean. Potser no va tenir l'èxit que va tenir Get Out My Dream, Get Into My Car, surt del meu somni, entra al meu carro, però Loverboy va ser el segon senzill de l'àlbum del 84 Suddenly, produït per Keith Diamond i Robert Lang.

els grans èxits de la música dance dels 80s a Hot Dance 80, el teu programa setmanal. Altres emissores s'escolten diàriament, però el normal és un cop per setmana teniu un programa dedicat a la música dance dels 80, al que volem fer l'amor i no la guerra. Això és el 19, una cançó de Paul Hardcastle.

0: Això és una cançó de Paul Hardcastle anomenada 1919. I és que els líders polítics no poden fer res més que liar guerres pel món, anar matant gent, i després, malauradament, els intèrprets doncs fan versions de cançons d'aquelles guerres. Paul Hardcastle va fer la versió en anglès i després també va fer la versió en espanyol. I és que als 80 hi havia només un canal de televisió, Televisió Espanyola,
1: però no fue.
0: I la 2, eren dos canals de Televisió Espanyola, la televisió en el seu moment del règim i després del govern de torn.
1: En Vietnam fue 19.
0: Després van néixer les televisions privades i van canviar les coses, però en aquell moment això sonava a les televisions públiques.

Vinga, va, hem fet un repàs a aquesta cançó que acaben de treure una nova versió en anglès. I anem a acabar el programa amb una cançó molt de festa, la música de Culture Club. Bona part en general de qui us hem estat acompanyant des de la producció la Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barba Roja Show, i aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado. Serà fins a la propera. Adéu-siau.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.